0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 27 de maig.
4: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
3: Avui és el darrer dia que Alexia Putellas vestirà els colors del Barça a casa. La capitana diu adeu després de 14 temporades i 30 títols.

0: 109 partits que haurà jugat Alexi amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 lligues de campions. 30 títols als que ha afegit, dues pilotes d'or i dos premis a la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre d'altres. Alexi va anunciar ahir la decisió en un vídeo en què repassa la seva relació amb el club des dels 6 anys a nivell de circumstàncies personals, la transformació del futbol femení del Barça en professional i l'impacte social que han significat els seus èxits i del qual la reina, com se la coneix, n'ha esdevingut símbol, i el llegat que deixa a les seves companyes ara que marxa com volia, el millor moment després d'un pòquer de títols i encara al 100% de rendiment.
1: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
0: L'acte de comiat d'Alexi el podreu seguir des de les 11 en un programa especial del Què t'hi jugues a les freqüències de Ser Catalunya i a partir de les 12 per totes les freqüències com és habitual.
3: Doncs escoltem el comentari que hi posa, el comentari d'opinió que hi posa la figura d'Alexi, el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
4: El futbol femení i la seva eclosió no s'explica sense la figura d'Alexia. Ella és una de les pioneres, una dels referents. Sense referents la cadena es trenca. I com a referència, la millora constant durant 14 temporades i pel lideratge, ascendència i coratge per fer del Barça un equip hegemònic avui, el millor de la història. No hi ha distància, va contestar quan fa 6 anys enrere li van preguntar per la diferència entre aquell Barça i els clubs top del món. I tant o més important el seu coratge fora de la gespa. Les jugadores, ell al capdavant, es van plantar contra la federació i contra la discriminació sistemàtica del futbol femení. Lideratge esportiu, lideratge social, professionalitzar el futbol femení i per cridar alt i fort contra els abusos i el menyspreu. Tolerància zero, va dir en rebre la Creu de Sant Jordi, coincidint amb l'agressió a Jenny Hermoso.
3: Avui, a partir de les 11, programació especial del Què t'hi jugues amb el comiat d'Alexia Putellas a Ser Catalunya i a partir de les 12, a la freqüència habitual a la Ser i també a Ser Catalunya. Però és que avui torna a haver-hi vaga a les escoles, malgrat que ahir la reunió entre sindicats i govern va acabar amb un acostament i una proposta de complement salarial damunt la taula. Sergi López, bon dia.
5: Hola, Gisela, bon dia. Es tracta d'uns 35-40 euros més cada mes. Avui tornaran a retrobar-se per seguir fent un aprovament. Escoltem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Govern.
6: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
7: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda.
3: No és l'única vaga del dia, també hi ha la del sector del refinatge, reclamant una jubilació anticipada. A Catalunya la Crida afecta els complexos de Tarragona i allà hi ha la Eva Hidalgo. Eva, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Gisela. Més d'un centenar de treballadors tallen l'accés de la refineria per 3 punts des de les 6 del matí. Està ubicada al polígon químic Nord, molt a prop de la Pobla de Mafumet. És una de les dues plantes catalanes afectades. L'altra és de Cessa, al polígon Sud. De moment no hi ha problemes de mobilitat perquè s'està desviant el trànsit. El sindicat convocant STR assegura que el seguiment està sent del 80%. Tant comissions com UGT no s'han sumat a aquesta aturada.
3: Gràcies, Eva. I més coses. El govern situa l'any 2029 el moment que l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per recaptar el 100% de l'IRPF. L'executiu ha aprovat un contracte programa de 3 anys per desenvolupar la hisenda catalana, però avisa que tot dependrà de si el Congrés acaba validant la delegació d'aquest impost. Xavier Balló.
9: El contracte recull la inversió de més de 500 milions durant 3 anys que es va pactar amb Esquerra pels pressupostos i ratifica la previsió que ja tenia l'agència, que és que fins al 2028 no es recapti parcialment l'IRPF. Segons la portaveu Sílvia Paneque, l'any següent, el 29, ja es podria estar en condicions de gestionar tot l'impost, sempre i quan Junts i la resta de socis ho acabin votant al Congrés.
10: L'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions vinculades a l'IRPF, depèn també de les modificacions legislatives que corresponguin.
9: Recordem que el pacte d'investidura deia que la recaptació s'hauria d'haver fet des d'aquest 2026.
3: Són les 6:55.
11: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos.

0: Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
1: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
3: Novetats en el cas del fundador de Mango, Jonathan Andic, renuncia a la vicepresidència per dedicar-se a la seva defensa. És una renúncia temporal i, mentrestant, el càrrec quedarà vacant.
4: El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura en una carta als treballadors que la seva imputació és injusta i infundada. Diu sentir dolor i frustració per aquesta acusació. Per la seva banda, la direcció de Mango també ha emès un comunicat, poc després, tancant files amb Jonathan Andic.
3: I cada dia es decomissen més de 2 mòbils i 2 armes blanques a les presons catalanes. Els treballadors penitenciaris també han intervingut més de 100 quilos de drogues dins d'aquestes presons des del 2020. Són dades del Departament de Justícia que estem avançant a Ser Catalunya. Andrea Villòria.
5: Sí, dades que mostren com després d'anys en què droga, armes blanques i mòbils dins la presó han anat augmentant, ara s'estabilitzen o fins i tot comencen a baixar lleugerament els decomisos, tot i que encara amb xifres elevades. Segons dades del govern recollides pel col·lectiu penitenciari Maria Blava, en els darrers anys s'ha intervingut un mòbil per cada 10 presos. Telèfons prohibits, dels que es fa un ús lúdic entre els interns, però que també es poden utilitzar per mantenir activitat delinqüencial, contactar amb víctimes o gestionar l'entrada de droga als centres. L'any 2024 es va marcar un rècord amb 34 quilos intervinguts. La més detectada és el cànnabis, però també s'ha interceptat cocaïna, heroïna o altres drogues de disseny.
3: I les persones migrants que treballen a Catalunya cobren de mitjana 7.000 euros bruts anuals menys a l'any que els nascuts a l'Estat.
4: Són dades d'un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Segons el document, a Catalunya, el 39% dels ocupats estrangers estan sobrequalificats per al seu lloc de feina.
6: Parlem de l'accés a una relació laboral regular i estable, adequada a les competències de la persona, però també de reconeixement de drets, de vincles socials i de sentit de pertenença.
4: És Ciriaco Hidalgo, president del Consell, que ha reivindicat el català com un dels principals factors de trobada i cohesió social.
3: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon
7: Hola,
3: dia.
7: Hola, bon dia, com esteu?
3: Suposo que avui també molta Alexia Putellas, no, en el programa.
7: Exacte, avui en tindrem entre ara i les 11 del matí, molta dosi d'Alexia Putellas. A partir de les 11, programació especial sí, amb els companys del Que t'hi jugues seguint la compareixença, l'oficialització d'aquest adeu de la capitana del Barça, i en paral·lel la compareixença de Pedro Sánchez, que també és a les 11, la primera roda de premsa des de l'esclat del cas Zapatero. Haurà de respondre a les preguntes dels periodistes sobre Zapatero. Nosaltres farem el fact-checking una mica de tot aquest cas, que hi ha de veritat, que no, amb les companyes de Verificat. Desmuntarem també l'extrema dreta. Avui posem el focus en Manos Límpies, aquest pseudo-sindicat, li hem trobat la manera de dir-li així, no? Pseudo-sindicat. Qui hi ha al darrere? Com es financien? Tot això a partir de les 9 del matí, ve el conseller de Política Lingüística, en fi, molta teca.
3: Doncs ben atents que ho seguirem. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
8: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
7: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: És dimecres, 27 de maig. Avui torna el dia de la marmota i tornen els professors amb la vaga. Això sí, segons expliquen les dues parts, govern i sindicats, alguna cosa s'ha mogut en les últimes hores de cara a poder arribar a una solució que desactivi la revolta. Però de moment avui es manté la convocatòria, així que si us heu de moure amb cotxe, per exemple, tingueu en compte, perquè pot ser que hi vagi havent talls. Us ho anem explicant al llarg d'un matí amb dues compareixences d'interès que donarem en directe a l'antena de la sèrie Ser Catalunya. Les dues són a la mateixa hora, a les 11. D'una banda, Pedro Sánchez, que respondrà per primera vegada en una roda de premsa les preguntes que els periodistes li faran sobre el cas que ha deixat la legislatura penjant d'un fil. El president parlarà del cas Zapatero després de veure's amb el papa a Roma per preparar la visita del pontífex a Espanya. Una visita que el govern ha declarat d'interès especial. I això què implica? Doncs que les empreses que s'estan volcant en la preparació de la rebuda de Lleó 14, els patrocinadors, que us podeu imaginar que són els habituals, tindran bonificacions fiscals. Però tornant a Zapatero, si totes les mirades estaven posades en aquest impàs fins a la seva compareixença davant del jutge prevista per la setmana que ve, avui sabem que l'agonia pel PSOE, que creu que en aquell moment s'aclarirà tot, aquesta agonia s'allarga 15 dies més, que són els que ha concedit el jutge a l'expresident perquè tingui més temps per preparar la defensa. A la mateixa hora que Pedro Sánchez surt Alexia Putellas, la gran capitana, per oficialitzar el seu adeu del Barça després de 14 temporades. Marxa convertida en llegenda del club que l'ha fet gran, més ben dit, del grup, del club que ha fet gran. Ha transformat no només el Barça, sinó el futbol femení en general, l'ha professionalitzat i l'ha dignificat. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins més enllà de les 11. Però va, en Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
7: I més calor.
9: Sí. Recordem que esperàvem que entre avui i divendres, algunes comarques dissabte, siguin els dies de més calor de tota aquesta situació. De fet, acabarem tinguent temperatures, sobretot demà i divendres, pròpies de la canícula ja a gran part de Catalunya. De moment, una nit més, amb poca humitat, sense núvols i sense vent, a gran part de Catalunya, la temperatura ha pogut baixar, de manera que ara fa fresca a l'interior, als Pirineus, alguns punts del prelitoral. Arran de costa estem al límit de la mínima tropical a la ciutat de Barcelona. Ai. Hi ha barris que no hem baixat de la mínima, altres que ho hem fet lleugerament, però és aquesta situació, no?, de tan poca humitat que facilita un contrast tèrmic molt marcat. I és que les temperatures, gràcies al dia radiant que tindrem, tornaran a pujar molt ràpidament i de mitjana seran un parell de graus més altes que ahir. Això es traduirà en que ens aproparem ja als 30 graus a tot el litoral, Costa Daurada, litoral de Barcelona, també a la Costa Brava, i passarem amb facilitat dels 30 al prelitoral, a l'interior i a les valls del Pirineu. O més calor farà? Doncs justament algunes valls del Pirineu, sobretot cap a l'Alt Urgell, a Pallars Sobirà, aquí ens aproparem als 35 de màxima i arribarem a superar els 35 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. També una tarda més amb aquesta calor, vent de marinada, moderat a fort, de 30-40 km per hora, i bufarà més fort encara la pròxima nit amb ratxes de fins a 60 km per hora al sud del Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre.
7: Vaja, més calor, com dèiem. Carbó, sí? Gràcies, fins ara.
9: Que vagi bé.
7: Adéu.

0: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
1: Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: No necesitan instrucción judicial, ni procedimiento judicial, ni declaraciones, no necesita nada. Usted ya ha condenado al presidente Zapatero.
3: Gasolina y vino tinto, puros y chocolate, bailando con amor encima de mi cadáver.
4: Crec que hi ha hagut elements d'acostament important.
5: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
3: Aunque otro navajazo me he llevado de la vida.
6: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
3: Promete que me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia.
8: Aquí, Catalunya.
3: Vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo.
8: Amb Marina Fernández.
9: Matí de protestes d'una banda els professors, de l'altra els treballadors de les refineries, de la refineria de Repsol. Guillem Favó, bon dia.
10: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
9: Per tant, s'anticipa un matí complicat també per la mobilitat. Ara anem amb els professors, però la protesta que ja està en marxa és la de les refineries. Això afecta a Tarragona. Allà sí. Ens hem de situar a aquesta hora.
10: Sí, perquè és allà on hi ha aquests complexos de Repsol. Les refineries de petroli són al cor de la indústria petroquímica. La vaga es convoca a tot l'estat, no només a Catalunya. Les plantilles exigeixen la jubilació anticipada.
9: Doncs anem cap allà amb la Eva Hidalgo. Què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Marina. Més d'un centenar de treballadors es concentren des de les 6 del matí a l'entrada de la refineria situada a prop de la Pobla de Mafumet. També n'hi ha que estan fent el mateix a altres entrades, concretament a les del Port i a Constantí. Dia de pancartes, música i carpes muntades pel sindicat majoritari per STR, que xifra en un 80% el seguiment a hores d'ara a aquesta refineria, que és una de les dues afectades a Catalunya. L'altra és la de Cessa, al polígon químic sud. Hi ha serveis mínims per garantir la seguretat de les plantes, 60 persones per torn, i asseguren també que el subministrament es pot veure afectat per aquesta aturada, la que estan cridats 20.000 treballadors de tot l'estat, que ho qualifiquen de reivindicació històrica.
9: Doncs sapigueu que ara mateix hi ha aquests problemes als accessos de Tarragona per aquesta protesta. Eva, fins ara, qualsevol cosa ens demanes pas.
11: Fins ara.
9: I després tenim la vaga de professors, que avui torna a ser al conjunt de Catalunya, si bé ahir... I aquesta és la notícia destacada. Es van apropar les posicions entre sindicats i educació.
5: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar.
10: Per fi parlem el mateix idioma, deia Yolanda Segura, portaveu de la USTEC. El Departament d'Educació ha plantejat un nou complement salarial per tots els docents aquest any. Els sindicats han parlat d'uns 35 euros mensuals, la conselleria d'una xifra que no arriba als 40.
4: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
10: També reconeixia que la reunió havia servit al secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Aquest migdia s'hi tornaran a posar. A Barcelona hi ha una concentració a Pla de Palau a partir de les 10.
9: I va ser una de les notícies del dia, ho seguirà sent al llarg del dia d'avui, la capitana del Barça, l'Alexia Putellas, marxa del club.
6: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
9: 14 temporades, 30 títols, convertida en la millor jugadora del món, la reina busca un nou repte en el tram final de la seva carrera. Arnau, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Marina. Reconeix que s'ha buidat.
7: Ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà
12: això,
6: el meu últim
12: una
6: partit.
12: Una frase que va dir Pep Guardiola en el seu comiat. 509 partits haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 Champions, l'última fa tot just uns dies a Oslo. Com diu ella?
7: Ha estat una història perfecta.
12: Una història perfecta, que té el punt final avui.
9: I a les 11 del matí és quan s'acomiada en un acte, però a la tarda encara jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
12: El Barça-Reial Societat de les 7 d'aquesta tarda serà l'últim d'Alexia Putellas. L'acte a les 11 el podreu seguir en una programació especial del Que t'hi jugues a les freqüències de SER Catalunya i a partir de les 12 per totes les freqüències com és habitual.
9: I quan diem que és una llegenda, no ho diem per omplir-nos la boca.
12: No, home, no, perquè ha aconseguit a més de 30 títols. No només és una llegenda blaugrana, sinó del futbol mundial, perquè a més va estar guardonada dues vegades com a pilota d'or.
13: I la vainqueur és Alexia Putellas.
14: Espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá.
12: Li dedicava la seva primera pilota d'or al seu pare, també amb dos premis de la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre altres títols.
9: I se'n va, a més, com a segona màxima golejadora de la història del club en el seu conjunt,
12: sí,
9: no
12: el seu
9: del
12: conjunt,
9: femení, sinó
12: el
9: femení masculí.
12: Correcte, superava fa uns dies a César i queda només per darrere d'un tal Leo Messi. També va ser guardonada com a Creu de Sant Jordi.
15: Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer.
12: I en el seu discurs, com en el d'ahir, ja agafava la responsabilitat d'obrir camí per totes les que venen darrere.
16: No, jo sóc totalment anònima pel carrer. Aviam, sí que hi ha hagut casos puntuals que potser són seguidors.
12: Totalment anònima, deia això el 2016. El 2026 se'n va com la reina.
17: ¡Al cielo! Quarta Champions de la història del Barça.
9: Se'n va, això, després d'haver tocat el cel just aquest passat cap de setmana amb un altre Champions a la butxaca. Analitzarem la figura de l'Alexia Putellas al llarg del matí. Ara són les 7 i 10 minuts. La declaració de Zapatero s'ajorna dues setmanes. El seu advocat havia demanat més temps per poder-se preparar la defensa i el jutge li ha concedit.
10: La seva declaració a l'Audiència Nacional estava fixada pel dimarts de la setmana vinent, però es posposa el 17 i 18 de juny, dos dies per si s'allarga a la Moncloa, que volen que Zapatero s'expliqui com més aviat millor. Reconeixen que aquests 15 dies se'ls faran llargs.
9: Sí, perquè allarga l'agonia. De moment, avui, data assenyalada en vermell també, perquè a partir de les 11 compareix Pedro Sánchez en una roda de premsa on, per primera vegada, haurà de respondre a les preguntes dels periodistes. La setmana passada el vam escoltar a la sessió de control. Avui li toca amb la premsa.
10: Sí, li toca la premsa des de Roma, on ha anat de viatge oficial. La roda de premsa, com deies, està prevista a les 11, serà després de ser rebut pel Papa Lleó XIV en audiència.
9: Una trobada per preparar també la visita del pontífex, que arriba d'aquí a menys de dues setmanes. Aquí serà abans, al final, la visita del Papa, que la declaració de Zapatero. Sánchez no serà a la sessió de control, però això no evitarà que estigui monopolitzada per aquest cas de Zapatero.
2: No necesita ni instrucción judicial, ni procedimiento judicial, ni declaraciones, no necesita nada. Usted ya ha condenado al presidente Zapatero.
10: Ja va passar ahir a la sessió de control al Senat, on el ministre Félix Bolaños va demanar a una senadora del PP que no condemnés abans d'hora l'expresident.
18: Este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien gobernar en minoría. Lleva 8 años. Y en 8 años el balance es que hoy España es el país que más crece, el país que ha batido récord de empleo, que sigue subiendo salario mínimo, que sigue subiendo pensiones y sigue aprobando reformas. ¿Es fácil? No. ¿Merece la pena? Mucho.
10: Un altre ministre, Òscar López, ha descartat avançar eleccions. L'últim a demanar-ho ha estat el socialista Emiliano García Page. Ha demanat eleccions o qüestió de confiança.
9: I després tenim Alberto Núñez Feijóo.
19: Lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia.
9: Així és com es refereix als socis, als aliats de Pedro Sánchez. Veu contradictori que s'allunyin del president, d'aquest govern socialista, però que no vulguin sumar-se a una moció de censura.
10: Puigdemont i Junqueras no faran caure a Pedro Sánchez, tampoc el Partit Nacionalista Basc, tant Junts com Esquerra, descarten aquest escenari, però demanen explicacions i transparència al Partit Socialista.
9: En les últimes hores el que hem tingut és el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant Zapatero.
20: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. A ver, vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país. Y
9: això deia a la Sexta, i a Junts no li ha agradat això, a Puigdemont no li ha agradat especialment.
10: En un missatge a X, l'expresident li ha replicat menys victimisme i més explicacions, que en calen moltes, especialment per saber d'on ve el vostre especial interès amb la Xina. Això ho diu perquè en una agenda confiscada en la investigació hi ha anotacions sobre un contracte amb Huawei.
9: I si ahir era Felipe González, avui qui ressuscita, si és que alguna vegada havia marxat, és José María Aznar.
0: Esa
9: torna
0: frase,
9: a treure del calaix al quien pueda hacer que haga.
0: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
10: Quan diu la frase, se li escapa un somriure. La va pronunciar per primer cop una mica abans que Sánchez fos investit president del govern i, segons els socialistes, demostra que hi ha una campanya judicial contra l'expresident.
9: Tot això és la part política, després. En la part judicial sobre la investigació, avui sabem que la Comunitat de Madrid, sota el govern d'Isabel Díaz Ayuso, i la Junta d'Andalusia, també a mans del Partit Popular, eren clients de tot aquest mateix entramat.
10: D'aquesta xarxa empresarial que controlava l'amic de Zapatero, Julio Martínez. Entre tots dos governs van abonar un total de 192.000 euros a les seves societats. Sobre les joies intervingudes a l'expresident, en aquella caixa forta que hi havia al seu despatx, una experta en farà una tassació. Segons el seu portaveu autoritzat, no valen més que 50.000 euros.
9: I també hi ha novetats en el cas de Begoña Gómez. El jutge que investiga aquesta causa, el jutge Peinado, amenaça en fer detenir l'esposa de Pedro Sánchez si no va al jutjat a declarar.
10: Si no assisteix a una audiència, en qualsevol cas preliminar, prevista pel 9 de juny a les 11 del matí, el jutge Peinado l'avisa que podria prendre alguna mesura cautelar contra ella. Això tot i que aquesta mateixa setmana un informe de la UCO ha refredat els indicis contra ella.
9: I mentrestant el Congrés ha suspès durant 3 mesos l'acreditació de l'agitador ultra Vito Quiles. 3 mesos més.
10: Sí, perquè ja estava suspès actualment. Aquesta vegada per gravar sense permís Zapatero, al desembre, en una zona no autoritzada de la cambra, i després distribuir-ne les imatges. La mesa del Congrés també ha acordat la suspensió d'un altre altaveu ultra, Bertran Endongo, per intentar boicotejar una roda de premsa de Sumar.
9: 7 i quart. Us explicàvem que avui Pedro Sánchez es veu amb el Papa per preparar la seva visita aquí a Espanya. Doncs bé, sobre això, el seu govern, el govern de Pedro Sánchez, ha declarat la visita del Papa, del Pontífex a Espanya, esdeveniment d'interès públic. I això no és menor, perquè això implica que hi hagi exempcions fiscals als patrocinadors.
10: Via deduccions fiscals. La visita del Pontífex comportarà un desplegament, d'altra banda, un desplegament policial sense precedents, amb més de 10.000 agents mobilitzats. Sobre la seva visita a Catalunya, hem sabut que l'excursió que farà a la presó de Brians 1 el dia 10 de juny durarà uns 20 minuts, no
9: I,
10: més.
9: I també us podem explicar que hi serem, que nosaltres serem a Brians 1 aquell dia, a la presó, just en el moment en què arribi el Papa. I el govern català situa l'any 2029 en el moment que l'Agència Tributària de Catalunya, sabeu, és aquest gran compromís que havia adquirit amb Esquerra Republicana, pendent de complir des de fa temps, doncs que l'Agència Tributària Catalana pugui estar preparada per recaptar l'IRPF al 100% el 2029. Això és el que diuen ara.
10: L'executiu ha aprovat un contracte programa de 3 anys per desenvolupar la hisenda catalana, però avisa que tot dependrà de si el Congrés acaba validant la delegació d'aquest impost.
9: Xavier Balló.
1: El contracte recull la inversió de més de 500 milions durant 3 anys que es va pactar amb Esquerra pels pressupostos i ratifica la previsió que ja tenia l'agència, que és que fins al 2028 no es recapti parcialment l'IRPF. Segons la portaveu Sílvia Paneque, l'any següent, el 29, ja es podria estar en condicions de gestionar tot l'impost, sempre i quan Junts i la resta de socis ho acabin votant al Congrés.
21: L'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions vinculades a l'IRPF, depèn també de les modificacions legislatives que corresponguin.
1: Recordem que el pacte d'investidura deia que la recaptació s'hauria d'haver fet des d'aquest 2026.
9: I el PSC ja torna a tenir regidors a Ripoll. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, els que relleven els dos socialistes cessats per la direcció del partit després d'haver facilitat l'aprovació dels pressupostos d'Aliança Catalana, per tant, de Sílvia Orriols. Ja sabeu, l'enrenou que va portar aquell cas. Anem cap a Ràdio Girona. Carles Couso.
22: Dos regidors, Morillo i Iglesias, escollits a dit per la direcció del PSC a Girona després que cap dels membres de la llista dels socialistes volgués assumir el càrrec. Tots aleguen que no compartien les decisions preses per la cúpula del PSC. Jorge Iglesias, després d'acceptar el càrrec.
23: Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gràcies.
22: Oriols ha respost etiquetant-los de traïdors, venuts i esquirols.
9: Un any després d'haver signat el Pacte Nacional per la Llengua, el govern celebra que el 62% de les mesures compromeses ja s'han aplicat, s'ha executat tot el pressupost previst, que era de 256 milions d'euros. Aquest matí nosaltres conversarem amb el conseller del RAM, amb el Francesc Xavier Vila. Abans, l'Oriol Soler ens explica com és aquest balanç del govern.
24: I amb la complicitat dels ajuntaments s'ha multiplicat l'oferta de cursos de català per a persones adultes. Només el Consorci per la Normalització ha ofert cada trimestre d'aquest curs més de 40.000 places als cursos de català dels diferents nivells i ha reduït el 5% el percentatge de persones que volem fer un curs de català no han trobat cap plaça. En anys anteriors, gairebé 2 de cada 10 peticions no es podien atendre. A més, s'ha posat en marxa un curs per acreditar el nivell més bàsic, l'A1, i de cara al curs vinent el compromís és oferir 150.000 places sumant els nivells A1 i A2.
9: I avui tenim alguna pista més de què farà el Banc Central Europeu amb els tipus d'interès. Al juny, és a dir, d'aquí 4 dies, ha de prendre una decisió i, segons la representant alemanya, és moment de pujar-los. Cap d'Economia de la SER, Jordi Fàbrega, bon dia.
3: El Banc Central Europeu va preparant el camí per pujar els tipus d'interès a la seva pròxima reunió del mes de juny. Els dos responsables de fer la proposta al Consell de Govern del Banc sobre què passa amb el preu del diner han dit clarament en 2 entrevistes que són partidaris de pujar-los. Ho ha dit primer Isabel Schnabel. Assegura que hi ha senyals cada vegada més clares de que la pujada de preus de l'energia s'està traslladant a la resta de productes i afegeix que per corregir això toca pujar els tipus d'interès. També Philip Lane, el responsable econòmic, apunta que les noves previsions d'inflació que presentarà el banc a mitjans de juny seran superiors a les de fa 2 mesos. Serà el dia 11 quan es reuneix el Banc Central Europeu amb aquesta més que possible pujada dels tipus d'interès que els deixaran al 2,25%.
9: Mango deixarà vacant la vicepresidència de la companyia després que Jonathan Andic hagi renunciat temporalment al càrrec per dedicar-se a la seva defensa. Sabeu que està acusat de matar el seu pare, diu que la seva imputació és injusta. Ens ho explica l'Andrea Villoria.
4: Tant l'acusat com la marca han trencat el silenci una setmana després que el primogènit fos detingut i acusat de matar Isaac Andic. En una carta als treballadors, Jonathan Andic diu que l'atenció que li requereix defensar-se d'homicidi és incompatible amb mantenir el seu càrrec i responsabilitats a Mango. En el text afegeix que sent dolor, impotència i frustració és literal per estar acusat de matar el seu pare, unes acusacions que troba injustes i infundades. Ara bé, confia que la veritat, afegeix, s'acabarà imposant. Per la seva banda, la direcció de Mango també s'ha adreçat en una altra carta als 18.000 treballadors per traslladar el suport i comprensió a l'acusat, que juntament amb les seves germanes conserva el 95% de les accions de la multinacional.
9: I la revista satírica El Jueves ha estat multada.
10: Sí, amb 6.000 euros per haver anomenat gilipolles la presidenta d'Abogados Cristianos en una vinyeta. La publicació recorrerà la sanció. El tribunal considera que la revista va cometre una intromissió a l'honor.
9: A partir de les 10 parlarem amb el seu director. I la NASA encarrega Jeff Bezos el primer pas per construir la seva base lunar.
10: Sí, una base lunar que començarà o ha de començar a construir-se aquest mateix any. Els Estats Units plantegen llançar 3 missions robòtiques a la Lluna, operades per empreses privades, començant amb el primer vol lunar de Blue Origin a la tardor del 2026.
9: I uns apunts més en clau esportiva. El Rayo juga avui la seva primera final europea de la història.
12: La de la Conference League contra el Crystal Palace a les 9 de la nit a Leipzig.
5: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente.
12: Íñigo Pérez, de tècnic del Rayo. 11.000 aficionats del conjunt de Vallecas s'han desplaçat fins a Alemanya.
9: Manolo González seguirà com a tècnic de l'Espanyol.
12: Així ho va confirmar ahir Monchi en la seva presentació.
8: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza.
12: Diu Monchi que creu que jugar a Europa no és una utopia, que els diners no donen la felicitat, que ell prefereix crear estructures necessàries perquè el club creixi.
9: Florentino Pérez presenta la seva candidatura.
12: Ho va fer a través d'un vídeo sota el lema Mucha historia por hacer.
11: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita.
12: Tot això ahir que la Junta Electoral va fer oficial la data de les eleccions, el 7 de juny a Valdebebas, no al Bernabéu. Recordem que coincideix amb la visita del Papa a la capital.
9: Us dèiem que ahir hi havia una reunió important entre Laporta i l'actual tècnic del bàsquet del Barça, Xavi Pascual, i no ha convençut, eh?
12: Explicava ahir el Xavi Saixó que no va servir per evitar que Xavi Pascual acabi deixant probablement la banqueta del Barça. A més, Laporta li va comunicar al tècnic de Gavà els canvis que vol fer a la secció, com l'adeu del director general de la secció, Joan Carles Navarro.
9: El Giro, Vingegaard, més a prop del triomf final.
12: Quarta victòria d'etapa i per ampliar distàncies a la general, ja té 4 minuts de marge sobre Félix Gall.
9: I en tennis, Jodor juga avui la seva segona ronda a Roland Garros.
12: A partir de la 1 del migdia contra Duckworth, avui també juguen Davidovich, Carreño o Djokovic.
9: I avui la firma a l'actualitat ens la posa el filòleg i crític literari Jordi Amat.
25: Alexia Putellas és una de les figures del futbol més importants del segle XXI. No dic del futbol femení, dic del futbol sense adjectius de gènere. Els podria semblar que exagero i que peco de solemnitat ara que aquesta noia nascuda a Mollet del Vallès l'any 94 ha anunciat allò que feia mesos que rumorejava. La capitana deixa el club de la seva vida, el Barça. Però diria que no estic exagerant gens ni mica posant en valor la importància de la seva trajectòria des de que era una nena. Pel que ella ha estat i pel que simbolitza. El que Putellas ha estat ho evidencia el seu palmarès, ara mateix inigualable. Des del seu retorn al Barça quan tenia 18 anys, incloent 4 Champions League. Igual d'important és el que simbolitza, i aquesta dimensió és ara la que més m'interessa. No es tracta només del lideratge d'un equip que té l'hegemonia continental. Sobretot ella ha encarnat l'accelerada normalització de les dones jugant a futbol de primer nivell, competint, professionalitzant-se, vivint la identitat que no se subratlla perquè no cal, practicant el feminisme en acció, deixant enrere tòpics masclistes sense negar l'orgull que implica l'estrellat internacional. Ha estat i és una figura transcendental. Un exemple. Moltes, moltes gràcies, Alexia Putellas.
9: 7 i 24. Ramon Vallès, què tal? Pilot d'avions, bon dia.
6: Bon dia, Marina. Tot bé?
9: Avui ens venia de gust preguntar-te per escenes a vegades surrealistes en avions, com, per exemple, peticions de matrimoni. Sorpreses que no són tan desagradables com el que hem pogut parlar alguna vegada de... Escolta'm, m'he trobat un malalt, tinc una emergència... Clar. Sinó coses, en principi, més simpàtiques. T'ha passat? T'han de demanar permís?
6: Sí, a veure, en primer lloc són situacions que fan, d'entrada, que el vol no sigui... el típic vol, no? De surts, passes a dalt d'un avió 12 hores, doncs el missatge de benvinguda als passatgers, després fas el missatge de comiat i passi-ho bé, ja està. I el proper vol, tornem-hi. Aquests vols, que hi ha situacions així com tu dius, que són boniques, són agraïdes, doncs trenquen una miqueta el protocol i fins i tot et diria que són divertides. Jo n'he viscut diverses. I, a més, les acolleixo sempre amb molta il·lusió. Per què? Perquè els passatgers que t'ho estan demanant, d'alguna manera, estan extremadament il·lusionats, això en primer lloc, i en segon lloc, d'alguna manera, no només et demanen permís, que ho han de fer, això és evident, sinó que, a més, inclús a vegades et demanen la col·laboració directa del comandant.
9: I amb què t'has trobat? A veure.
6: Correcte, sí, és molt divertit i molt, molt apassionant. Mira, no fa massa temps, precisament una parella d'on jo visc, que és Igualada. El noi i la noia viatgen a Nova York, coincideixen dins el meu avió, i resulta que ell tenia previst ja demanar-li matrimoni a la seva xicota en aquell vol. Però, clar, li feia tanta vergonya que no només em va demanar permís, sinó que em va dir... És que m'agradaria que tu donessis el missatge de demanar la mà. I jo li vaig dir, bueno, va, doncs vinga, no pateixis, ho farem, no? Aquest noi es diu Marc. I aleshores, bueno, quan va ser el moment que jo vaig donar el missatge de benvinguda que dono a cada viatge, un cop vaig acabar el missatge estàndard, anem a dir, vaig dir, bueno, doncs vull afegir, aprofitant la benentesa, doncs avui en els seients, tal i qual, tenim amb el Marc i l'Olga, i el Marc li vol demanar matrimoni amb l'Olga. Per tant, llavors ens va deixar el missatge. Olga, voldries casar-te amb el... I mentre jo deia això, imagina l'atenció, els passatgers observant, mirant el Marc al mig del passadís, de genolls, amb l'anell a la mà... Bueno, va ser un xou.
9: O sigui,
6: va ser un xou,
9: però és un xou. Et va tocar fer-ho a tu. Vas haver de posar veu.
6: Sí,
9: I algun
6: sí,
9: altre?
6: Però va estar molt bé.
9: Algun altre?
6: I després, bueno, em va passar també una petició de matrimoni, però en aquest cas em va demanar permís al passatger. Casualment, el passatger era la parella d'una de les hostesses que anava treballant, i llavors jo li vaig donar permís perquè ho fes, però va ser ell que ho va fer. En aquell moment ell va agafar aquell telèfon que tenim on ens dirigim els passatgers i va ser ell que en primera persona va deixar anar el missatge. T'haig de dir que en ambdós casos, afortunadament, les noies van dir que sí.
9: Que jo soc de... que quan són aquestes peticions en públic, soc partidària de dir, mira, no em facis fer sisplau.
6: No, home, no, però t'ho imagina que llavors em ve la núvia i em diu, comandant, he dit que no, giri cua i me n'entorno cap a casa.
9: Exacte, no, jo no vull seguir de viatge amb aquesta persona.
6: No, bromes a part. A veure, aquests són els casos més assenyalats. I després els que succeeixen moltes vegades és pues, que dins de l'avió viatja un nen que fa 10 anys o una parella que s'acaba de casar,
9: clar.
6: I llavors algú se n'assabenta i llavors doncs, tu, senzillament, entremig del missatge, dones la benvinguda a aquestes persones, els felicites, els hi dones l'enhorabona, aquests nens que fan anys, quan s'acaba el vol, poden passar a cabina, fer-se una foto a la mar de xula, emportar-se un record meravellós al viatge. Intentem, Marina, jo almenys personalment, que el viatge, a més de ser un mitjà de transport, resulti una experiència bonica i agradable sempre que es pugui.
9: Clar que sí, que a vegades hi ha gent que ho passa prou malament quan vola.
6: Correcte, correcte, així és.
9: Ramon Vallès, una abraçada, gràcies, que vagi
6: bé. Una abraçada.
9: Adéu.
6: A vosaltres, que tingueu un bon dia. Adéu.
9: I arribarem a 7:45 amb la reina del mandú. que avui ens torna a recomanar un reportatge del Sense Ficció de TV3. Cristina García, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, noi. Sí, es tracta de la història de l'Arturo Pomar, un nen prodigi dels escacs explotat pel franquisme. Aquest Sense Ficció es diu El Petit Peó i recupera la vida d'aquest jugador d'escacs que va caure en l'oblit quan es va fer gran.
13: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
14: De nen prodigi
15: van descobrir que era un superdotat.
14: A geni oblidat pel franquisme.
16: El meu pare va haver de deixar de cobrar un mes de carter per anar a jugar al torneig més important que ha jugat a la seva vida.
17: Tenia talento per estar entre los 10 mejores del mundo.
26: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
7: Arturito Pomar, amb només 12 anys, sortia a les portades de les revistes dels anys 40 com a nen prodigi dels escacs. Es va convertir en una figura popular arreu, en una època de misèria, i gràcies a ell, el joc de les 64 caselles es va posar tan de moda que milers d'espanyols van començar a jugar-hi. La fama va arribar a ser mundial i va servir als interessos de la dictadura, tot i que quan va créixer va caure en l'oblit. I després què? Què va ser d'aquest nen prodigi dels escacs? Ens ho expliquen també en aquest Sense Ficció, El Petit Peó, que ja teniu disponible a la plataforma 3CAT.
27: Quina raó mou el teu món?
28: Lo futur del Pere.
29: Algun dia tenir el meu propi piset.
30: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
31: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
9: Són 7:45 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. Us estem explicant des de primera hora, avui hi ha vaga de professors una altra vegada a tot Catalunya, per tant, precaució, perquè durant el matí molt probablement hi haurà talls a les carreteres que dificultaran la mobilitat. Ara mateix no ens en consta cap, però vaja, ho anirem actualitzant. Connectem amb el RAC per saber com tenim la situació. Ferran Aràndiga, bon dia.
33: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes manifestacions cap al Tarragonès, també del professorat. Estem pendents de possibles incidències, tot i que a hores d'ara no es registren tampoc ni accidents ni avaries. A hores d'ara parlem sobretot de retencions habituals cap als voltants de la capital catalana, destacant el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7 amb retencions entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà, de la mateixa manera que també trobem lentitud pels túnels de Vallvidrera des de la Floresta per la C16. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
9: I si anem a les carreteres també, hem de situar-nos a Tarragona. Eva Hidalgo, què tal? Bon dia una altra vegada.
34: Què tal? Bon dia, Marina.
9: Perquè hi ha protestes a Tarragona dels treballadors de les refineries d'allà, de tot aquell complex petroquímic important que hi ha a Tarragona. És una protesta laboral que de quina manera està afectant la mobilitat, si l'està afectant d'alguna manera?
34: Doncs la mobilitat no l'està afectant pel que fa a les carreteres, perquè s'estan desviant els cotxes i els camions des de primera hora, però sí que estan tallant l'entrada a la refineria des de la Pobla de Mafumet, el polígon químic nord. Ara mateix, simulant els gladiadors romans, el centenar llarg de treballadors que està concentrat aquí, s'han col·locat amb escuts al davant, on hi ha el nom del sindicat majoritari STR, que xifra en un 80% el seguiment. S'estan tallant també les entrades al port i a Constantí d'aquesta refineria Repsol, que és una de les dues refineries catalanes afectades. L'altra és la de Cessa, al polígon químic sud.
9: Per tant, d'alguna manera sí que està afectant a la mobilitat, perquè no es pot entrar ni sortir del port, i dius que s'està desviant el trànsit. En quin punt s'està desviant el trànsit?
34: S'està desviant el trànsit a la rotonda d'entrada amb aquest punt en concret, aquesta refineria, però s'està desviant de manera ràpida i, per tant, el que es talla, com si diguéssim, doncs és just l'entrada, però no pas la carretera.
9: Eva, gràcies. Fins ara.
34: Fins ara.
9: I a Rodalia, si agafeu el tren, de moment no hi ha problemes. Si mirem el temps, segueixen pujant les temperatures. Avui, més que ahir, com si estiguéssim ben bé a ple mes de juliol. Jordi Garbó, bon dia.
35: Bon dia. Avui la temperatura encara pujarà més que ahir durant la tarda, de mitjana un parell de graus respecte a ahir. El matí ha començat com els darrers, amb ambient una mica fresc a gran part de Catalunya. Baixem lleugerament dels 20 graus a gran part de la ciutat de Barcelona, 18 de mitjana a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona. El sol lluirà en tota la seva intensitat durant tot el dia, portant les màximes al voltant dels 30 graus a la línia Catalunya de la costa, a prop dels 35 al litoral, a l'interior i a les valls del Pirineu de Lleida. I superarem els 35 al Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp.
32: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
0: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
1: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
2: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
3: La Marina está morena.
4: Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
32: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 5 minuts llargs de 7:45 del matí, és moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
2: Hola, bon dia.
3: El Departament d'Educació i els professors es tornen a reunir avui per avançar amb les negociacions. La trobada d'aquest dimarts va ser la primera en la que van considerar que havien avançat i, tot i que les posicions encara estan allunyades, cada cop hi ha més perspectives d'arribar a un pacte.
1: Tot i això, avui s'ha mantingut la vaga. Hi haurà diverses mobilitzacions arreu de Catalunya. A Barcelona serà a les 10 a Pla de Palau, però també n'hi haurà a Granollers, Lleida, Girona, Tarragona o Torredembarra.
3: Pedro Sánchez respondrà per primera vegada a les preguntes dels periodistes després de la imputació de Zapatero. Ho farà des de Roma, després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV per preparar la visita del pontífex al país la setmana que ve.
1: Mentrestant, la defensa de l'expresident Zapatero té dues setmanes més per preparar la defensa davant del jutge de l'Audiència Nacional. Han demanat una pròrroga de la declaració que finalment es farà el 17 i 18 de juny per una presumpta trama de tràfic d'influències.
3: La Comissió d'Investigació de les Corts de València sobre la Dana aprova el dictamen de conclusions que han elaborat PP i Vox. Els socialistes i Compromís s'hi oposen perquè no reconeix la responsabilitat en la gestió de les inundacions de Carlos Mazón com a president en aquell moment.
1: Els consellers continuen presentant al Parlament els detalls dels pressupostos per cada un dels departaments. Avui és el torn del conseller d'Empresa i Treball, de Política Lingüística, Salut, Universitats i Justícia.
3: I a Tarragona, avui, segona sessió del judici del cas Innova, un dels casos de corrupció que més van marcar la dècada passada a Catalunya. Al centre hi ha el pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus al mig entre els acusats i els directors, els exdirectors de CatSalut i de l'ICS en aquella època.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat.
1: Alexis s'acomiada avui del Barça després de 14 anys i 38 títols. A les 11 a l'Spotify Camp Nou començarà el comiat oficial, però la jugadora s'acomiadarà de l'afició aquesta tarda al Johan Cruyff després del partit contra la Real Societat.
3: I avui el Rayo Vallecano viatja fins a Leipzig per disputar la final de la Lliga Conferència contra el Crystal Palace, el que podria ser el seu primer títol europeu. Està previst que s'hi desplacin més de 10.000 aficionats.
1: I si sou fans de Marvel, avui s'estrena Spider-Noir.
5: Walk into a door.
1: Que ve de l'univers Spider-Man. Ara bé, amb una
6: que
1: sèrie de...
6: Que és molt fosca, eh? Jo he vist el tràiler.
1: T'ha espantat.
6: Fa una mica de por.
1: Ah, mira, una pel·li de por potser, no ho sabia. Ara bé, amb una sèrie que trenca el cànon tradicional de joves superherois que salten gratacels per presentar un protagonista molt més fosc, com diu la Marina, que està a punt de jubilar-se, que ja ha tingut bastantes aventures, que està cansat. La protagonitza Nicolas Cage, la podeu trobar a Prime Video.
3: I avui és el Dia Mundial d'una cosa que ja comença a ser necessària, el protector solar. La Marina està morena. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es produeixen entre 2 i 3 milions de casos de càncer de la pell al marge de cremades i de l'efecte acumulatiu que té el sol sobre la pell. I una recomanació dels experts. El protector solar s'ha de posar entre 20 i 30 minuts abans d'exposar-se al sol.
6: De fet, nosaltres vam fer un monogràfic sobre la protecció al sol a la secció amb el Pedrós, que podeu recuperar a l'app de la SER, la cita prèvia amb el doctor Pedrós, especial això, cremes solars, on, vaja, el que vam fer també és un desmentiment de tot el que explica el Marcos Llorente. Va, que agafem els diaris. D'Alexia Putellas, com no, avui a totes les portades dels esportius i no només.
7: Si haguessi de fer un guió en el 2012, quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió.
6: Fins aviat.
8: Això diuen a l'esport. La capitana jugadora que més ha guanyat de la història del Barça confirma que deixa el club després de 507 partits i 233 gols marcats.
6: Goodbye, Alexia.
8: A Mundo Deportivo, on destaquen una de les frases d'Alexia.
9: Ha estat una història perfecta.
8: La història perfecta entre Barça i la futbolista. Alexia se'n va, però la seva llegenda es queda.
6: I el goodbye és perquè apunten a Londres? Perquè si no, no li trobo la gràcia.
8: És una de les possibilitats. Londres o Estats Units.
6: Per tant, goodbye, també. Alexia és del Barça.
8: I el Barça és Alexia, llegim a l'As. Tot i això, aquesta història d'amor pren un descans i llegim la Lliga Anglesa o la Lliga dels Estats Units, possibles destins apuntant a l'As.
10: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
11: Per això no vull que sigui un moment trist.
10: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer.
6: La jugadora acaba de canviar la història.
8: El País deixa el Barça després d'escriure el seu nom en la història i redefinir i elevar mundialment el futbol femení. L'èxit del Barça no s'explica sense ella i marxa per la porta gran.
6: El Barça perd la seva reina.
8: El periòdic on és la portada principal del diari. Alexia posa fi al seu màgic regnat. Deixa el club de la seva vida al cim del món. I atenció als noms que li posen al costat. Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia. La capitana ja forma part d'aquesta iconografia barcelonista que va aconseguir una transformació esportiva i cultural del club en moments clau de la seva història.
6: I el que potser s'estan preguntant molts avui, segur que no es pot fer res?
8: És la pregunta que posa Joan Josep Pallas a La Vanguardia. Diu que la cançó escollida per Alexia no és casual i que el gruix del barcelonisme assisteix de forma estoica i admirable a les contínues pèrdues, assumint que són inevitables els arguments que aporta la porta i que si es va superar un dia l'adeu de Messi, tot fa baixada.
6: Vinga, hi ha més temes dels diaris avui. La foto principal de La Vanguardia és per Londres, no per l'Alexia, sinó per tot de gent caminant amb pantalons curts pel carrer amb el Big Ben de fons.
1: Europa resigna la calor extrema. També en aquest diari llegim que Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial i que els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós pel futur.
6: Sobre aquesta calorada que ens està afectant a partir de les 10, nosaltres parlarem amb un meteoròleg perquè ens expliqui com pinta l'estiu i si això és indicatiu d'alguna cosa. Indra aposta per Recasens, directiu de l'automoció, com a conseller delegat. Vaja, que aposten per un català.
1: Sí, és el principal titular del periòdico. També llegim que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda. El govern activarà abans de l'estiu un pla en pobles amb 100 milions i els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió.
6: Sobre el cas Zapatero, la SEPI anticipava les empreses que rebien el rescat.
1: Això és sobre la investigació, com deies, del cas Plus Ultra. El magistrat veu com a indici el tràfic d'influències que Plus Ultra celebrés, la seva ajuda per anticipat. Més titular: la llei de la IA prohibirà les deepfakes amb contingut sexual, multes de fins a 35 milions d'euros, i l'ultradreta es fa forta a Colòmbia.
6: I la vaga de profes, també, clar, avui als diaris.
1: Exacte, ara costen posicions, sindicats de mestres i govern, la conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per tots els docents. Més coses, els Estats Units i Israel ataquen a l'Iran i el Líban, malgrat la negociació.
6: I ara fixem-nos en l'opinió. Mesures per la sostenibilitat de les pensions.
1: Això és l'editorial de l'Ara. Aprofundir en la jubilació activa, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més. Les pensions són una de les conquestes més destacades de l'estat del benestar que cal preservar.
6: Acció urgent contra l'Ebola.
1: Al país, les retallades de Trump han de ser compensades per altres països membres de l'OMS de manera immediata. Durant la Covid, el món va aprendre que la prioritat en la lluita contra un virus és el desenvolupament d'una vacuna.
6: El Bassas escriu: aquell que pugui fer.
1: Lluny d'avergonyir-se d'haver convocat tots els poders de l'Estat i afiliats a l'ombra per fer caure el govern de Sánchez, quan va ser investit pels independentistes catalans, Aznar en presumeix. El PP diu: es fa creus amb el PNB, Junts o les esquerres, que sempre clamen contra la corrupció, que no li demanin ara a Sánchez eleccions anticipades.
6: De Zapatero avui n'escriu també la Sílvia Angulo a La Vanguardia. Diu: atrapats.
1: Els socis no volen veure's arrossegats per la corrupció, però tampoc donar suport a la moció en Vox. Tant Esquerra com Junts han elevat el seu to de crítica, però el que comença a donar senyals de desgast és el PNB.
6: Laberint negociador.
1: Això és l'editorial del periòdico. El bloqueig del diàleg entre els Estats Units i l'Iran té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
6: El combat contra l'ús abusiu de la intel·ligència artificial.
1: També destaquem avui l'editorial de La Vanguardia. La IA ha vingut per quedar-se, la seva capacitat és enorme, ara mateix és difícil de dimensionar-ho. És, doncs, imprescindible regular-la perquè no se'ns escapi de les mans.
6: I entrevista interessant avui a La Premsa, a La Vanguardia concretament, parlant amb l'Iñaki Gabilondo. El periodisme consisteix en explicar el que la gent té dret a saber.
1: Forma part d'aquesta conversa del diari amb el periodista en un dels fòrums que organitza La Vanguardia. Va tocar molts temes, per exemple, de Zapatero, que diu que ha fet molt de mal a la imatge de Sánchez. Els que l'hem conegut, diu, desitjaríem que res d'això hagués passat. No fa bona olor. I preguntat per si Sánchez hauria de convocar eleccions, diu: fa bastant de temps que estic sorprès que no ho faci. Més enllà d'això, també ha parlat del periodisme, que diu, del pànic financer que viuen tots els mitjans.
6: La mà dreta del socialista Manuel Bustos entra a Aliança Catalana.
1: Ho expliquen a l'Ara. Es tracta de Luis Monge, regidor socialista que el 2015, per exemple, acompanyava l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, als jutjats per uns fets pels quals acabaria condemnat a 3 anys de presó. A Sabadell, però, la candidata d'Aliança Catalana serà una altra socialista, Joana Berrio.
6: Llum verda a Espanya a la llei de la intel·ligència artificial.
1: Sí, en aquesta segona volta el Consell de Ministres de la llei que busca assegurar un ús ètic, inclusiu, beneficiós de la IA. Una de les claus és que un cop entri en vigor, ara tot just comença el tràmit parlamentari, les empreses del darrere de continguts fets amb aquesta intel·ligència ho hauran d'indicar. A més es prohibeixen les imatges alterades amb intencions sexuals no autoritzades.
6: I ahir cap a aquesta hora us explicàvem que Espanya ha vetat dues plataformes d'apostes online. Doncs bé, avui al País el que expliquen és que la Unió Europea obre el debat de com regular el mercat de les prediccions.
1: Brussel·les consulta si aquestes plataformes haurien de complir la normativa financera o la de criptoactius. És un mercat que a dia d'avui no està regulat a tot arreu igual.
6: A la les pàgines internacionals, Ucraïna en guàrdia davant d'una possible ofensiva russa des de Bielorússia.
1: Kiev reforça la seguretat a les zones frontera per evitar infiltracions enemigues. Minsk, que és la capital de Bielorússia, es troba en plena fase d'acostament als Estats Units després d'anys de trencament. Això a la Vanguardia, on també avui recomanable l'entrevista que li fan a una periodista investigadora mig palestina, mig nord-americana, que diu quan s'acabi la guerra de l'Iran, si Jordània ja no existirà.
6: I passen tantes coses que deixem de parlar d'altres que havien estat al centre d'atenció. Fa molt que no parlem de l'ICE, d'aquesta policia migratòria de Donald Trump, dels seus abusos. Doncs bé, escolteu aquesta història que expliquen al País. Una dona embarassada de 7 mesos ha estat obligada a dormir a terra sota custòdia precisament d'aquests agents.
1: Organitzacions de defensa dels migrants porten al Congrés dels Estats Units els casos de dones gestants desateses o víctimes d'abusos als centres de detenció. Un testimoni, de fet, narra com la van fer esperar hores abans de dur-la a l'hospital.
6: Les missions de pau en una crisi sense precedents.
1: El personal desplegat cau al nivell més baix dels últims 25 anys. És la conclusió d'un prestigiós estudi internacional. Els països del sud global són els que sostenen el gruix de les missions de pau sobre terreny. Estem parlant d'Uganda, Nepal, Bangladesh, Índia o Ruanda.
6: I una història horrorosa que ens arriba del Brasil. Adeu a l'infame manicomi on van morir 60.000 interns.
1: El trasllat dels últims 14 pacients posa fi a un capítol molt fosc de la psiquiatria amb deixos racistes. Antigament en aquest manicomi hi enviaven alcohòlics, mares solteres, nenes rebels o fins i tot epilèptics. La periodista que va escriure en un llibre, aquesta història, diu que el 80% dels interns eren negres.
6: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. Els correctors de la selectivitat al País Valencià amenacen amb dimitir.
1: Són 250 docents, estan valorant no presentar-se, allà també estan en vaga indefinida, creuen que Educació no els ha mostrat ni una mínima flexibilitat.
6: I ai, si és el vostre cas, no sé si sou runners, això us toca de prop. Les lesions de genoll de corredors, de runners joves, es dupliquen en 5 anys.
1: Hi ha jugat molt la influència de les xarxes. Alguns tendeixen al sobreesforç, a entrenar més del que toca. És la conclusió d'una cadena de clíniques que han detectat aquest augment en lesions en joves. Parlem de problemes, per exemple, el taló d'Aquiles, periostitis tibials, mal de cintura.
6: A les pàgines culturals. Ha mort un dels reis del jazz, ha mort Sonny Rollins.
1: Tocava el saxo, era de Nova York i un referent de la improvisació, va formar part de la primera època del bebop als anys 40, en parlen tots els mitjans.
6: Biblioteques públiques en vaga a les portes de la selectivitat.
1: Se'n fan ressò al País. Les biblioteques públiques de Barcelona van començar ahir una vaga indefinida en un dels moments de més afluència. Reclamen millores salarials. Les converses amb el Consorci segueixen actives.
6: El Primavera Sound serà l'únic festival al Fòrum Reformat.
1: L'Ajuntament promet davant del recel de les entitats veïnals que l'esplanada tindrà usos de barri i ciutat durant els 11 mesos de l'any.
6: I qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
1: Ara són tots semàfors verds, entre ells per Alexia. També li posen semàfor verd al periòdico. En aquest diari, el periòdico, vermell per Vito Quiles. I a la Vanguardia també tots semàfors verds, avui entre els quals per Lluís Bassat, que és col·leccionista.
6: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui?
1: Ens quedem amb la carta, o la queixa, podríem dir, de la Paula, de Madrid, que diu que malgrat les nostres queixes diàries per la situació de l'habitatge, mentre es manifestava, per això mirava al voltant i ho vivia amb desil·lusió, diu. S'havia imaginat una marea immensa, milions de veus alçades contra la injustícia, però la vida continuava com si res del que ha passat els últims 5 anys no fos real. Mentrestant, parcs i terrasses plens de gent, de lamentacions, mentre només uns quants demanen un sou digne, perquè aquest és el consol, diu, que falsament ens ha vingut. Terrasses i canyes que ja només poden ser dobles.
6: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.

0: avui et porto la solució a la vaga de professors i...
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: a
0: l'educació en general.
1: Què vols que et digui?
0: Perquè, clar, si et porto un sistema de puntuació que jo crec que pot ser una motivació per una gran part de l'alumnat de Catalunya, que es podria aplicar aquí a Catalunya d'una altra manera. Perquè
1: Espera, prenguin nota, que la gent agafi paper i boli.
0: Una mestra argentina de 25 anys, anomenada Estefania Rivero, s'ha fet molt viral en les últimes hores per una manera molt original de posar notes als seus alumnes. En comptes d'utilitzar números tradicionals, és a dir, diguem-ne, de l'1 al 10, sí, no? Sempre apuntem de l'1 al 10,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs relaciona cada qualificació amb jugadors de la selecció argentina de futbol.
1: Ah, mira.
0: Com que ara ve el Mundial, sí, doncs ha aplicat aquesta fórmula. Així que treure un 10 equival a treure un Messi.
1: Molt bé.
0: Mentre que vas baixant de nota, diguem-ne, correspon als dorsals dels jugadors de la selecció argentina. Per tant, treure un Dibu Martínez seria treure un 1, que és el porter, seria horrorós. Treure un 9, per exemple, seria doncs, treure un Julián Álvarez. Home, això ho podríem aplicar aquí amb jugadors de la selecció espanyola, si vols fer-ho del Mundial, del Barça, de l'Espanyol, del Girona.
1: Si vols, ves estar pensant una secció en fent puntuacions.
0: Ah, mira, veus? La docent fa classe a una escola de Sant Juan i viu el seu primer any com a professora i va explicar que la idea va sorgir aprofitant doncs, això, la febre del Mundial i l'interès dels nens pels cromos de futbol que parlàvem, per exemple, la setmana passada. Segons diu, el sistema ha aconseguit motivar més els alumnes perquè ara volen arribar a Messi.
1: Clar, doncs correcte, ja està bé. Doncs mira, com a mínim està bé buscar-se-les, empescar-se-les per intentar motivar els alumnes. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Amb el retrovisor musical del Sergi López, que avui ens porta al 1977. Què tal? Bon dia, Sergi.
3: Què tal, Marina?
1: En
3: molt bon dia.
1: En plena transició.
3: Efectivament, etapa de transició i que, sobretot, la que triomfava era la música del país. Miguel Bosé havia començat la seva carrera 2 anys abans, però quan va aconseguir fer furor va ser el 77.

0: unes setmanes deies de Pablo Abraira que era el Sergio Dalma dels anys 70, no?
1: No, és que m'aboca una mica.
0: Ho recorda una mica, la veritat, la veu. Tu te'n recordes de la dècada prodigiosa?
1: I sí, sí, sí.
0: Eres molt petita,
1: era
0: tu,
1: petita,
0: quan cantaven.
1: Era petita, però me'n recordo perquè després se'm va seguir parlant de la dècada prodigiosa.
0: Efectivament. Doncs aquest grup va triomfar durant els 80 fent recopilatoris de cançons bàsicament espanyoles i que probablement va trobar la inspiració en Laurent Voulzy, que va arribar al número 1 dels 40 amb Rock Collection. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. Hi havia una part de la cançó, aquesta que estem escoltant en francès, que servia de fil conductor per anar ficant entremig èxits mundials.

I també va marcar època un cantant de color, Basilio, que va tenir èxit amb moltes cançons contra el racisme. Podria dir que era una mica un avançat al seu temps, no? Probablement la cançó més recordada que va fer al cim dels 40 durant tot el mes d'octubre de l'any 77 va ser aquest Cisne Cuello Negro.

0: T'he de dir que de les que m'estàs portant avui, poques, eh? En coneixia.
1: No les coneixes.
0: Algunes perquè... sí, Gavilano Paloma, però vaja, i la imitació aquesta dels Beatles, de la cançó que m'has fet, però vaja, poques altres.
1: Doncs va tenir força recorregut, aquest cantant. Anava fent com la dècada prodigiosa, que va treure molts discos i cadascun anava d'una etapa, doncs aquest cantant també ho va fer. I després, als anys 70, no sé si aquesta et sonarà, hi havia el fenomen d'Elsa Baeza i el Credo.

0: Aquesta la podíem posar per rebre el papa, no?
1: Aquesta s'hauria de ficar, o sigui, jo crec que hauria de ser una obligació. En tot cas, aquesta cançó que acabem d'escoltar no era una balada, però sobretot eren anys d'això, de balades. La cançó que més setmanes va passar al punt més alt dels 40 va ser Mi buen amor, de Camilo VI.

0: Jo crec que avui, Marina, el que no estem fent és despertar el personal, amb aquestes cançons.
1: Ara sí, ara sí.
0: Però clar, s'havia de destacar perquè es va passar ni més ni menys que 7 setmanes consecutives. És la música que sonava l'any 77.
1: Però ara volem despertar la gent, no?
0: Ara sí,
1: doncs
0: ara
1: anem
0: sí.
1: Amb la notícia de 1977, que va ser també musical, però per una notícia tràgica.
0: Efectivament, sí, perquè el 16 d'agost moria el rei del rock, va morir Elvis Presley.

0: estem despertant a la gent, però la cançó no era del 77, eh?
1: No, clar.
0: L'estem escoltant pocs mesos abans de morir, amb un aspecte ja molt deteriorat. El motiu oficial que consta de la mort va ser una aturada cardíaca. I a Catalunya hi va haver dos moments per recordar. Un era l'11 de setembre. Va ser la manifestació del milió de persones.
1: 20... Que sobre aquesta tenen... El Sau tenen una cançó sobre aquesta. Era l'11 de setembre.
0: Doncs mira, llàstima, no ho sabia, si no l'hauríem pogut posar.
1: El pare treia la senyera.
0: Molt bé, no sabia jo que el retrovisor portaria la Marina cantant, també. 20 dies més tard d'aquest 11 de setembre, l'1 d'octubre, tornava a Catalunya el president Josep Tarradellas, després de prop de 40 anys a l'exili. I el 23 d'octubre es produïa

0: Ja, aquest moment històric.
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
0: La salutació des del balcó del Palau de la Generalitat. Va ser nomenat president provisional del govern i va formar un executiu encarregat d'elaborar l'Estatut de l'any 1979. També en capítol de presidents, a l'Estat va guanyar les eleccions la UCD i Adolfo Suárez va ser el primer president pel resultat a les urnes després del franquisme. Als Estats Units va prendre possessió de president Jimmy Carter, que va morir fa només un any, recordem, amb 100 anys tenia. I fora de la política es va fer el primer trasplantament d'òrgans entre humans de la història.
2: I al cine què s'hi feia, el 77?
0: Doncs mira, George Lucas ens va portar per primer cop a l'espai.
3: Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
4: Han Solo, el capitán del halcón milenario.
5: ¿Tendré que tomar yo las decisiones?
0: Segur que ja sabeu que parlem de la primera entrega de Star Wars.
2: Sempre i... surt, és igual, sigui el retrovisor, ens porti l'any que ens porti, sempre surt la saga de Star Wars.
0: Que, clar, és que la saga és llarga. I ara de seguida també sabreu de què estem parlant. Sort que les notícies i el cine ens ha portat una miqueta de marxa al final, no? Fiebre del sábado noche va presidir l'altre gran èxit de John Travolta dels anys 70, Gris, que arribaria un any més tard amb Olivia Newton-John.
2: I com vols que acabem avui?
0: Doncs avui ho farem amb Supertramp. Aquesta zona, no?
2: I tant, home. Ara fem el sorteig, a veure on ens n'anem la setmana que ve, a quin any. El, mira, també el 70, 1972, més enrere encara.
0: Saps què passa? Que van sortir molts del 2000 fa yeah. unes setmanes i ara...
2: I ara ens toca anar més enrere.
0: Escolta,
2: no passa res, així ens culturitzem. Sergi López, gràcies.
0: A tu. Adéu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i ja ho canten els Manel. Tan bo és insistir com saber-se retirar.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: La fiblada pel futbol me la va injectar l'avi. Número de soci, 8.730. Ja de ben menuda, suficientment menuda com per passar per sota del torn d'accés, em duia al Camp Nou a cada partit. Recordo l'olor de puro barrejada amb les closques de pipa, la boca seca de sal, la passió, la fúria generalitzada, el batec compartit d'una afició i el no tenir filtres. Milers de socis de classe prou benestant com per pagar-se l'abonament, desfogant-se a cor que vols, maleint l'àrbitre, els rivals i encara més els jugadors propis. Les dues lligues del Miracle de Tenerife, Wembley. L'Alexia Putellas no havia nascut encara i el futbol només tenia un gènere, encara que al pati algunes, poques, molt poques, ens desvisquéssim jugant a intentar ser com ells. Eren els 90, quan feia fortuna aquella broma fàcil que el futbol femení no és ni futbol ni és femení. Avui ella, la capitana, l'11 del Barça, marxa convertida en llegenda del club que l'ha fet gran. Més ben dit, del club que ha fet gran ella al llarg dels últims 14 anys. Com va passar fa molts anys amb el tennis, el futbol femení s'ha transformat, s'ha professionalitzat. Aquest ha estat el punt d'inflexió, el creure-s'ho, que algú per fi hi hagi posat els calés i la dignificació. I en això també el Barça està a anys llum del Real Madrid. I no ho dic jo, que potser us semblo sospitosa, després de tot el que acabo d'explicar. Ens ho deia així aquesta setmana el Tomás Roncero.
2: A mi m'està recordant el Madrid de la Champions de Hombres, que efectivamente té una hegemonia y pues no sé si en los últimos 10 años. Pero bueno, es verdad que ha tomado un ejemplo que es saber fichar e invertir. Pues el Madrid tiene que conseguir convencer a la payor de turro para que venga al Madrid. Y eso significa gastarse más dinero. O sea que en eso no voy a regatear ni en elogios.
0: Amén. Hi ha qui creu en Déu, hi ha qui creu en Messi i cada vegada més hi ha qui creu en Alexias, encara que el pati de les escoles encara costi que les nenes majoritàriament s'enfundin les botes. Ara passen 2 minuts a les 8 del matí. I de seguida ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
3: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Morts de calor, com tothom, vaja. No només nosaltres, sinó ho dèiem ahir, el conjunt d'Europa. De fet, avui ens cridava l'atenció una portada, la de La Vanguardia, on surt gent amb pantalons curts, amb el Big Ben de fons, i samarretes de tirants al mes de maig a Londres.
3: 35 graus de màxima, que suposava el segon dia consecutiu en què se superava un rècord històric des que hi ha registres a la mateixa ciutat de Londres, a l'aeroport de Heathrow. Valors estratosfèrics, no?, per aquelles latituds, no inèdits, perquè es poden donar a l'estiu, però no a finals de maig. I el resultat està siguent que molts punts, ja no només de la Mediterrània, enfront de la Costa Daurada, per exemple, l'aigua ja està al voltant dels 25 graus, però és que alguns punts del Golf de Biscaia també a prop dels 25, cap a la Bretanya, també uns 25 graus. Això és un caldo de cultiu per les tempestes que tard o d'hora acabaran arribant i que de ben segur duraran de parlar. Però de moment de tempestes, res de res, tot el contrari, avui temperatura més alta que ahir, ara al voltant dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, encara molts barris s'ha baixat dels 20. Amb aquesta situació, amb una massa tan eixuta, és difícil que es facin nits tropicals. A Tarragona ara mateix 19 graus, 16 a Lleida i a Girona. Ja estan pujant les temperatures, ho faran ràpidament, i és que de nou serà un dia radiant, sol, bona visibilitat i sol molt efectiu. Les màximes a prop dels 30 graus arran de costa, que és on menys pujarà. Als Pirineus passarem dels 30 i als llocs més enclotats de comarques com l'Alt Urgell o el Pallars Sobirà, màximes properes als 35 graus. I els superarem, doncs, els llocs típics de més calor de Catalunya. Conca de Tremp, Pla de Lleida, Interior de l'Ebre, aquí màximes que avui passaran dels 35 graus. I per fer més amable aquesta calor, durant la tarda podrem gaudir de la marinada que bufarà de moderada a forta, més intensa la pròxima nit a l'interior de Tarragona i sud de Lleida. Per cert, aquesta nit el vent no afluixarà del tot al nord de l'Empordà i això farà que, per exemple, en aquest sector, Portbou i els voltants, les mínimes no baixin dels 25 graus i és que es confirma que demà i divendres seran els dies més càlids d'aquesta situació.
0: Carbó, gràcies. Fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: Zapatero tindrà dues setmanes més per preparar la seva defensa.
4: El jutge Calama li ha concedit l'ajornament, se l'ha citat ara el 17 i 18 de juny, i l'interrogatori es preveu llarg, el sumari té 4.000 pàgines. Les seves explicacions les sentirem, doncs, després de la visita del Papa a Espanya.
0: I serà també després de la visita papal, però en aquest cas de la que té a Roma avui Pedro Sánchez, que el president espanyol donarà explicacions als periodistes.
4: Serà a les 11 i parlarà per primera vegada la premsa des de la imputació de Zapatero. La Moncloa segueix defensant la presumpció d'innocència, però dins el quadre socialista se li van enfonsant els suports. L'últim ha sigut el president Manxec.
5: Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ja ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
0: Tot això mentre la UDEF analitza indicis, correus i material requisat.
4: Està tassant les joies per saber d'on han sortit realment i quin valor tenen, llegint e-mails i remenant factures. Es rastregen els possibles vincles amb la dama, l'àlies de Delcy Rodríguez, amb l'exministre Ábalos i, sobretot, anàlisi rellevant. Aquesta empresa del gran amic de Zapatero a qui només facturaven ell i les seves filles.
0: I tornant a la visita del Papa, que tant està marcant l'agenda, el govern de Pedro Sánchez ha declarat la seva visita d'especial interès públic i això no és menor, això té implicacions.
4: Sí, perquè vol dir que els patrocinadors de la visita es podran aplicar deduccions fiscals, deduccions de fins al 90%. De moment n'hi ha 36 de patrocinadors, que són empreses com Telefònica, Ferrovial, Endesa, el BBVA o Sabadell.
0: Els de sempre, vaja. I avui hi ha vaga de mestres, una altra vegada al conjunt de Catalunya, tot i que en les últimes hores la notícia és que a banda i banda s'han acostat les posicions.
4: Tot i que les vagues continuen, el nou complement de 40 euros mensuals proposat per Educació ha estovat els sindicats, però encara són lluny d'haver-los convençut. Avui segueixen les negociacions.
0: Han condemnat la revista satírica El Jueves per una vinyeta.
4: Van nomenar la presidenta d'Abogados Cristianos com a gilipolles de l'any, el 2024, i la denúncia ha prosperat. 6.000 euros de multa i retirar la publicació és la condemna, tot i que la revista recorrerà.
0: Els Estats Units ja preparen la primera base humana permanent a la Lluna.
4: La NASA ha encarregat a Jeff Bezos la seva instal·lació i els ciments es començaran a posar ja entre setembre i novembre d'aquest any. La primera serà una missió no tripulada i abans de final 2026 n'hi haurà d'altres de missions, totes gestionades per Blue Origin, l'agència espacial del fundador d'Amazon.
0: I la notícia del dia la tindrem també avui, la vam conèixer ahir, avui s'oficialitza l'adeu d'Alexia Putellas a partir de les 11 del matí, tanyeix el final de temporada brillant del femení, ha canviat literalment la història del futbol, no només a Can Barça. És dimecres. I avui a l'Aquí Catalunya... Calor.

0: per favor.
1: Parlarem d'aquesta calorada que tenim al damunt, enfocarem com pinta aquest estiu i si la canícula d'aquests dies és indicatiu d'alguna cosa. Parlarem d'això i de la lluna blava que tindrem aquest diumenge. Ja veureu què és. Això serà el racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas. Abans, a la secció per desmuntar l'extrema dreta, disseccionem com funcionen això que ni diem pseudosindicat Manos Límpies, com es financia, qui hi ha al darrere. Són els que impulsen, ho sabeu, la majoria de causes contra l'independentisme, contra les esquerres també. I ja que parlem de causa judicial, farem el fact-checking del cas Zapatero. Què sabem? Què són invencions? Què és intoxicació? I què hi ha de cert? I conversarem també amb el director del Jueves arran d'aquesta multa que ara us explicàvem. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a 11 o en recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 19 minuts.
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?
4: La pone para Alexa, le pega Alexa, gol! ¡Vamos!
5: Este momento me sigue poniendo la piel de gallina.
3: Ha marxat, i ara què? Crec que he perdut el cor pel menjador.
4: Se la pone a la derecha, le pega Alexia! Femenino.
6: Si haguessi de fer un guió en el 2012 quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió.
4: Reverencia al público. Nos inclinamos ante ti, Alexia.
7: Y la vainqueur es Alexia Putellas.
8: Espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti.
4: ¡De la reina!
8: Reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
4: Al cielo!
9: Al cel! Al cel 2, Lola Champions!
8: Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.

0: l'ànima a poc, vaig passant pàgina.
1: La capitana del Barça, l'Alexia Putellas, que passa pàgina després de que se li hagi omplert el cor, marxa del club, 14 temporades, 30 títols, convertida en la millor jugadora del món. La reina, la llegenda, busca un nou repte en el tram final de la seva carrera, Arnau.
2: I és que, com bé deies, reconeix que s'ha buidat.
3: Ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia
2: dir... Una frase que també va dir Pep Guardiola el dia del seu comiat. 509 partits haurà jugat Alexia amb el primer equip del Barça de manera ininterrompuda les darreres 14 temporades des del 2012, en què ha guanyat, atenció, 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes i 4 Champions. L'última fa tot just uns dies a Oslo. Ha estat guardonada dues vegades com a pilota d'or, també amb premis de la millor jugadora de la UEFA, de la FIFA i de la Champions, entre d'altres. I com diu ella?
3: Ha estat una història perfecta.
2: Una història perfecta que té el punt i final avui.
1: Avui, a les 11 del matí, en una compareixença des del Camp Nou, la seguirem en directe a l'antena de SER Catalunya amb els companys del Què t'hi jugues a partir de les 11 del matí. Serà en paral·lel a la compareixença també de Pedro Sánchez, que és a la mateixa hora. A les 11, ella, l'Alexia, s'acomiada en aquest acte. A la tarda, juga el seu últim partit de blaugrana.
2: Sí, correcte, el Barça-Reial Societat, que es disputa a les 7 del vespre.
1: Va, saludem a aquesta hora la companya d'esports, l'Anna Palet. Què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Marina.
1: S'ha buidat, diu l'Alexia. Com ha arribat a aquest punt?
5: Doncs és una decisió molt meditada, és a dir, Alexia tenia clar que ja volia deixar el Barça, però no per més meditada, és menys dolorosa, és a dir, preparem-nos per ara a les 11 del matí en aquest acte a l'Spotify Camp Nou veure una Alexia molt emocionada, una Alexia que segurament doncs trenqui a plorar en diverses vegades mentre estigui parlant, i és que al final 14 anys, cap a bé o cap a malament, són molts anys, és a dir, són molts anys de la mateixa rutina, de voler buscar reptes nou perquè no serà per falta d'ofertes, és la jugadora més reconeguda arreu del món, Alexia Putellas, és un referent no només a casa nostra, sinó mundial, però a la vegada és molt difícil acomiadar-te del que ha estat casa teva gairebé 15 anys, el vídeo d'acomiad, més de 5 minuts d'ella parlant, un vídeo molt cuidat, un vídeo doncs, que es nota que ha volgut resumir perfectament tot el que sent Alexia, i veurem en aquest acte amb la plantilla, amb la junta directiva, amb la premsa, segur que serà doncs, un acte molt, molt, molt emotiu.
1: I on marxa? És la gran pregunta avui.
5: Sí, és la gran pregunta. A veure, no està del tot tancat, no és que Alexia ja tingui signat el seu futur, però tot apunta que marxarà cap a Anglaterra, que la veritat és un destí que atrau moltíssim a les nostres futbolistes. Hi ha una enorme fuga de talent cap a Anglaterra. Apunta que el seu destí estarà allà. Hi ha un club, es diu London City Lioness, que és de la mateixa propietària que l'Olímpic de Lió, que el club contra el Barça va guanyar l'última Champions aquest dissabte a Oslo. És un club fet a base de talonari, amb molts milions darrere, i per tant doncs, allà podria, sembla ser que està el seu destí, però no serà per falta d'ofertes, per exemple, als Estats Units, a Mèxic o d'altres clubs d'Anglaterra, que no tindrà per on triar on vol marxar Alexia Putellas.
1: I clar, diem, és llegenda, és història, no només és història pel Barça, no només és història pel femení, és història pel conjunt del futbol, perquè d'alguna manera ha transformat aquesta idea del futbol femení. Nosaltres escoltàvem fa un moment el que ens deia el Roncero, tu hi eres el dilluns, deia, és que estan al nivell, a mi em recorden, aquest equip em recorda el masculí del Madrid, no? amb la Champions, amb aquest context, i ell deia, és que el Madrid s'ha de posar les piles en això. Ha transformat la idea del futbol femení, que ja pot mirar de tu a tu als ulls als homes.
5: Sí, o sigui, jo crec que bàsicament on canvia tot és en la primera pilota d'or que Alexia guanya l'any 2021. Jo crec que allà és on la societat fa el canvi de xip, on ens adonem que tot és possible, que la transformació està arribant molt més ràpid del que molts creiem, i en aquell moment canvien moltíssimes mentalitats. A més, també s'ajunta aquest prime, aquest millor moment de l'Alexia amb la primera Champions del club, una Champions que també pensàvem que hauríem d'esperar molt més per arribar a guanyar-la, i des de llavors els èxits és que que han estat enormes, i una Alexia, per cert, que també ho ha passat fatal, perquè l'any 2022, quan estava en el seu millor moment, 3 dies abans de jugar a l'Eurocopa a Anglaterra, es trenca una lesió llarga de 12 mesos, després li va costar recuperar-se, li va costar tornar al seu millor moment. El 2024 podria haver marxat del Barça, però jo crec que en part no ho va fer perquè sentia que no podia marxar del Barça, no havent jugat al seu millor nivell i no sentint-se que havia estat ella mateixa al terreny de joc, i ara, en canvi, aquesta temporada ha tingut unes xifres d'escàndol i això ha fet, per exemple, que la UEFA l'anomeni com a la millor jugadora de la temporada en aquesta Champions. Per tant, Alexia, que segurament la veurem guanyar la seva tercera pilota d'or, la llàstima és que ho farà gràcies a la temporada amb el Barça, però vestint una samarreta que ja no serà la del Barça.
1: Palet, gràcies.
5: Una abraçada, adéu.
1: L'Alexia, obrint camí per la resta de generacions, per les noies també, per les nenes. Escoltem ara l'anàlisi que ens en fa el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí.
6: El futbol femení i la seva eclosió no s'explica sense la figura d'Alexia. Ella és una de les pioneres, una dels referents. Sense referents la cadena es trenca. I com a referència, la millora constant durant 14 temporades i pel lideratge, ascendència i coratge per fer del Barça un equip hegemònic avui, el millor de la història. No hi ha distància, va contestar quan fa 6 anys enrere li van preguntar per la diferència entre aquell Barça i els clubs top del món. I tant o més important el seu coratge fora de la gespa. Les jugadores, ell al capdavant, es van plantar contra la federació i contra la discriminació sistemàtica del futbol femení. Lideratge esportiu, lideratge social, professionalitzar el futbol femení i per cridar alt i fort contra els abusos i el menyspreu. Tolerància zero, va dir en rebre la Creu de Sant Jordi, coincidint amb l'agressió a Jenny Hermoso.
1: 8 i 16 minuts, avui Pedro Sánchez haurà de respondre al cas Zapatero.
7: Usted ya ha condenado al presidente Zapatero.
8: Confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. A ver, vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh?
9: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
10: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia.
1: Guillem, em meravella la teva capacitat per trobar cançons per il·lustrar l'actualitat.
11: Hem pensat en aquesta avui.
1: El Pedro Sánchez, que compareixerà davant la premsa la mateixa hora que ho estigui fent Alexia Putellas, també ho podrem seguir en directe a l'antena de la SER. Ja s'hi va haver de referir la setmana passada a la sessió de control, però fins ara no s'havia sotmès a les preguntes dels periodistes.
11: Sí, Pedro Sánchez, que és de viatge oficial a Roma, per això no serà a la sessió de control del Congrés aquest matí, però des d'allà sortirà en roda de premsa a les 11, serà després de ser rebut pel papa Lleó 14 en audiència.
1: La imputació de l'expresident ha ficat el govern en un forat i en una situació d'impàs, un via crucis que a més s'allargarà 2 setmanes més.
11: I això ho admeten des de dins de la Moncloa. El jutge ha posposat la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. La seva intervenció estava fixada pel dimarts de la setmana vinent, però s'ajorna el 17 i 18 de juny, 2 dies per si s'allarga a la Moncloa, com deia, reconeixen que aquests 15 dies se'ls faran molt llargs.
1: Perquè, per exemple, és el temps que el PP podrà seguir furgant mentre no arriben aquestes explicacions de Zapatero.
12: Lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia.
1: Feijó, el PP, que segueix burxant els socis, els aliats de Pedro Sánchez, i no se n'acaba de sortir.
11: No, en això no se'n surt. Feijó veu contradictori que els aliats de la investidura marquin distàncies amb Sánchez, però no vulguin sumar-se a una moció de censura contra ell. Ahir, Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, va retreure als senadors del PP que condemnin abans d'hora l'expresident.
1: Ahir era Felipe González, avui és José María Aznar, qui ressuscita el seu quien pueda hacer que haga.
9: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
11: Els primers que es van recordar d'aquesta frase van ser els mateixos socialistes, per fer veure que hi ha una campanya judicial contra l'expresident. Aznar ara també considera que té més validesa que mai quan diu aquesta frase. Somriu a càmera, la va pronunciar per primera vegada una mica abans que Sánchez fos investit com a president del govern.
1: Puigdemont i Junqueras, però, de moment no ho faran caure Pedro Sánchez, tampoc ho farà el Partit Nacionalista Basc, com a mínim De moment, tant Junts com Esquerra descarten sumar-se a una moció de censura amb el Partit Popular i amb Vox. Això sí, els dos partits demanen explicacions i transparència als socialistes. Laura Pons.
13: Tot i que fa uns mesos Antoni Castellà de Junts deixava anar la idea d'una moció de censura instrumental...
14: És possible agafar qualsevol persona de l'estat espanyol que no aspira a ser president de res, que s'ofereix com si fos un tecnòcrata... En un
13: ara tant els de Puigdemont com els de Junqueras descarten sumar-s'hi i menys si la mesura va de bracet amb el Partit Popular i Vox.
15: No el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
16: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
13: Són Mònica Salés de Junts i Esther Capella d'Esquerra. Els socis aguanten, conscients que l'alternativa és pitjor i més tenint en compte que tots dos, tant Junqueras com Puigdemont, estan pendents de l'amnistia. Això sí, reclamen celeritat i transparència al Partit Socialista.
1: Això pel que fa als equilibris polítics que provoca l'esclat del cas Zapatero. Després hi ha la part de la investigació en si, a la banda judicial. Avui sabem que la Comunitat de Madrid sota el govern d'Isabel Díaz Ayuso i la Junta d'Andalusia, per tant, també un govern del Partit Popular, eren clients d'aquest mateix entramat.
11: Sí, la xarxa empresarial que controlava l'amic de Zapatero, Julio Martínez, entre tots dos governs, van abonar un total de 192.000 euros a les seves societats. Això el mateix dia que El País explica per què hi va poder haver-hi una celebració dels dirigents de Plus Ultra abans que es fes oficial el rescat de l'aerolínia. Resulta que la SEPI, que és el braç inversor de l'Estat, sovint comunica abans les seves decisions. Després tenim les joies, el centenar de joies intervingudes a l'expresident. Un expert en farà una valoració, una tassació, segons el seu portaveu autoritzat, segons el portaveu autoritzat de Zapatero, no valen més que 50.000 euros.
1: I us deia que la compareixença de Pedro Sánchez serà després d'haver-se vist amb el Papa per preparar la visita que farà aquí a casa nostra. Doncs bé, sobre això, sobre aquest viatge, el govern espanyol l'ha declarat esdeveniment d'interès públic. I això no és menor, perquè això implica que hi hagi exempcions fiscals pels patrocinadors.
11: Sí, via deduccions fiscals de fins al 90%. La visita del pontífex comportarà un desplegament policial sense precedents, amb més de 10.000 agents mobilitzats. Sobre la seva visita a Catalunya, hem sabut que l'excursió que farà a la presó de Brians 1 el dia 10 de juny durarà uns 20 minuts.
1: I el PSC ja torna a tenir regidors a Ripoll.
11: Paco Morillo i Jorge Iglesias relleven els dos socialistes cessats per la direcció del partit després de facilitar l'aprovació dels comptes d'Aliança Catalana. Ahir van prendre possessió i Oriol va estirar de les orelles a un d'ells per no parlar en català.
1: És que cada vegada, cada capítol que coneixem del que passa allà a Ripoll és més histriònic. Ja recordareu que va portar cua aquest cas, perquè això, li van facilitar l'aprovació dels pressupostos i des del PSC la direcció va dir, això no ens agrada, aneu fora. De moment no han parlat els regidors que han marxat. Nosaltres ho hem estat intentant. Veurem si algun dia obren boca. Ràdio Girona, Carles Couso.
17: Dos regidors, Morillo i Iglesias, escollits a dit per la direcció del PSC a Girona després que cap dels membres de la llista dels socialistes volgués assumir el càrrec. Tots aleguen que no compartien les decisions preses per la cúpula del PSC. Jorge Iglesias, després d'acceptar el càrrec.
18: Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor. Con la lealtad que corresponde. Gracias.
17: Oriol ha respost etiquetant-los de traïdors, venuts i esquirols.
1: 8 i 23 minuts avui i torna a haver vaga de professors. Això sí, sapigueu que aquest vespre els sindicats i el govern s'han reunit i que alguna cosa s'ha mogut.
19: Parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies.
20: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
1: Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
21: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
1: Per primera vegada consideren que la negociació avança, tot i que les posicions encara estan allunyades. Ara ho expliquem, però abans sentim que tu ets a una estació de tren, no? Estem escoltant que diuen via 2, és a punt de sortir.
21: Sí. Per què? És un escenari una mica estrany, no?, per parlar d'una vaga educativa.
1: Per què ets aquí?
21: Doncs mira, perquè si algú agafa aquest matí un tren per anar a Granollers, doncs que no s'espanti, perquè veurà que els vagons van plens de persones amb samarretes grogues. És el color de la protesta dels professors. A Granollers, des d'ahir, s'està celebrant un congrés de ciutats educadores i aquest ha estat un dels escenaris que han triat els docents organitzats a través de les assemblees que estan mobilitzant totes aquestes vagues per fer sentir la seva veu. En l'estona que portem aquí han sortit ja dos trens amb aquesta destinació. Un d'ells acaba de marxar fa només uns minuts i ple, com dèiem, de professors, molts vinguts de diferents centres del Baix Llobregat, que han decidit agafar el tren, anar cap a Granollers per reivindicar. Estan esperançats perquè ahir les negociacions van començar a moure's, a avançar una mica, però insisteixen alguns dels que hem pogut parlar que encara no és suficient. Crec que podem escoltar un parell d'ells.
1: A veure si els podem escoltar, el que ha recollit la Sole des de l'estació de Sants. Podem escoltar-los o no podem escoltar-los? Em bueno, podeu dir alguna cosa? Com a mínim,
21: us explico.
1: Sí, els podem escoltar. Si no, podem escoltar, Sole.
0: Molt cansats, la veritat, perquè al final ens estem deixant del sou, estem deixant de fer la nostra feina, però és una lluita que hem de continuar fent i hem de continuar amb força i aconseguir doncs, tots els drets que ens mereixem com a docents.
4: I el que volem és treballar arribant a tot l'alumnat. Per tant, necessitem que no solament es parli del sou, sinó de que es parli de més recursos a l'escola, més psicòlegs, més personal PAE en general.
21: L'Alberto és un professor de primària, insistia en això, necessiten una millora dels seus sous perquè, insisteixen, ara mateix hi ha molts professors que estan compartint pis, que estan compartint cotxe perquè el sou no els arriba en un moment en què la vida s'ha encarit moltíssim per tothom i necessiten també més mans per poder donar una atenció de qualitat als alumnes. Dèiem que ahir el departament es va començar a moure en la direcció que vol, que volen els sindicats perquè va canviar l'oferta, ja no només oferta, ofereix complements segons algunes dedicacions. La setmana passada parlàvem de que estaven disposats a pagar, per exemple, complements de tutoria, incrementar el que ja s'està pagant. Ara això ho han retirat, ho han canviat per un complement que seria lineal, és a dir, que cobraria tothom i la primera xifra que es va posar damunt de la taula seria entre 40 i 50 euros mensuals. En tot cas, les negociacions han de seguir avançant aquesta tarda perquè una reivindicació que comparteixen sindicats, directors, professors, és que necessiten que a partir ja del curs vinent es noti una reducció del nombre d'alumnes per aula, una petició que el govern deia ahir que no està en condicions d'atendre, almenys no a curt termini.
1: Doncs aquesta és la situació en relació a la revolta educativa. Sabíeu que de moment, tot i aquest acostament, continua avui la vaga, les mobilitzacions. Gràcies, Soler.
21: Sí, m'he oblidat de dir-vos, Marina, que avui la vaga, hem parlat d'aquesta concentració que hi haurà a Granollers, però n'hi haurà a molts altres punts del territori. A partir de les 9 està convocada a Girona, a dos quarts de 10, a Lleida, també a Torredembarra a partir de dos quarts d'11 i a Barcelona, a Pla de Palau, hi haurà una concentració que s'allargarà tot el matí perquè ens han promès que al final ens faran una paella popular.
1: Carai.
21: Perquè pugui dinar tothom. No doncs, sé si
1: han inclòs
21: els periodistes, però hi haurà festa.
1: Vés-te'n i cap allà i ens ho expliques, Sole. Gràcies.
21: Vinga, fins ara. Adéu.
1: Hi ha fet un any de la signatura del Pacte Nacional per la Llengua i el govern diu que s'ha fet bona feina, que s'ha complert bona part del que s'havia compromès i ho han escenificat amb un acte al Palau de la Generalitat.
22: I mentre els socialistes treuen pit, Junts i la CUP, que descarten sumar-se a aquest pacte, critiquen que aquest instrument sigui una eina de propaganda del Partit Socialista i lamenten la poca ambició de l'executiu.
23: La pregunta que faria és si ha canviat alguna cosa des que Junts va decidir no signar aquest pacte. El temps ens ha donat la raó, molt poca concreció i amb una política molt poc valenta per part del govern.
24: A més, és una eina que permet al PSC blanquejar la seva falta de compromís.
1: A partir de dos quarts, d'aquí a molt poquet, conversem amb el conseller de Política Lingüística precisament per fer balanç d'aquest any de l'estat de salut del català a casa nostra. Però un dia més abans hem de parlar del serial de la família Andic. Mango deixarà vacant la vicepresidència de la companyia després que Jonathan Andic hagi renunciat temporalment per dedicar-se a la seva defensa. Sabeu que l'acusen d'haver matat el seu pare, Andrea Villoria. Pol Valero, bon dia.
25: Hola.
26: Bon dia.
1: És el primer cop, Andrea, que el primogènit acusat de matar el seu pare es pronuncia.
27: Sí, ho ha fet en una carta oberta on aclareix que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials, però que deixa la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en defensar la seva innocència. Diu que l'atenció i focus que requereix la causa per homicidi contra ell, és incompatible amb mantenir l'alt compromís del seu càrrec a Mango, tot i que fons de la marca asseguraven ja fa dies a Ser Catalunya que en els darrers mesos Andic ja no tenia funcions executives diàries i que la seva presència a la seu de Mango era, de fet, anecdòtica.
1: En aquest escrit, Jonathan Andic aprofita per defensar-se i dir que les acusacions contra ell són injustes i infundades.
27: Exacte, el primogènit dels Andic expressa en aquesta carta el dolor, impotència i frustració, és literal, que li provoca veure's imputat per la mort del seu pare. Escriu que si la família ja estava patint molt per haver perdut a Isaac Andic en un accident tràgic, diu que se'l suma ara l'acusació més greu. Un relat que afegeix que s'ha construït sobre una visió descontextualitzada i tergiversada, segons el seu punt de vista. Sap que demostrar-ho exigirà temps, esforç i dedicació, però afegeix que està convençut que la veritat s'acabarà imposant.
1: I la direcció de Mango, i això no és menor, ha enviat un comunicat tancant files, fent pinya amb Jonathan Andic.
2: Sí, des de Mango han traslladat tot el seu suport a Jonathan Andic. Els membres del Consell d'Administració, liderat pel president i conseller delegat Toni Ruiz, han expressat la seva convicció que el procés judicial es resoldrà favorablement, diuen, i confien que sigui amb la màxima brevetat possible. En un comunicat intern dirigit a tots els col·laboradors de l'empresa, Ruiz ha destacat que la companyia es troba en el millor moment de la seva història i que, a més, té el suport total dels accionistes. Per això ha animat els 18.000 treballadors que té el grup a tot el món a continuar unint.
1: Recordar que els fills d'Andic tenen el 95% de les accions de Mango.
2: Sí, només el 5% restant des de fa 2 anys i mig són de Toni Ruiz. La resta d'accions de l'empresa, aquest 95%, estan a mans de la família fundadora. Després de la mort del pare, Isaac Andic, ara pertanyen a Jonathan i les seves dues germanes. De fet, sense el pare i amb el fill apartat mentre duri la investigació, serà el primer cop que cap membre directe de la família seu al Consell d'Administració, on la cadira de vicepresident quedarà buida.
1: Andrea, Pol, gràcies.
27: A vosaltres.
2: Fins ara.
1: Canvis importants pels jubilats que podran tornar a treballar com a autònoms i mantenir part de la pensió.
22: El govern espanyol permetrà als jubilats comptabilitzar una feina com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió, sempre que no hagin estat donats d'alta com a treballadors per compte propi en els 3 anys anteriors a la data de jubilació.
1: Què passava fins ara i com canviarà una vegada això entri en vigor?
22: Doncs mireu, fins ara només estava disponible pels assalariats. Ara, el pensionista podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. No serà necessari esperar un període mínim des de la jubilació per tal de sol·licitar aquesta jubilació flexible i, de fet, s'hi podrà accedir en qualsevol moment un cop reconeguda la pensió.
1: Obrim una finestra al món. Amb Donald Trump, perquè creixen els rumors sobre el seu deteriorament del seu estat de salut.
3: No fa ni 2 anys que Joe Biden va haver de retirar la seva candidatura pel seu estat de salut. Trump se'n burlava i deia, i li deia a Joe l'ha dormit pel seu deteriorament cognitiu, de fet. Doncs bé, ara és Trump qui està en qüestió. I a més del maquillatge tapant part de les mans que ja es viralitzen des de fa temps, el que ha reencès el debat és una visita mèdica que va fer ahir i que va durar 3 hores. Trump ha dit que està perfectament i no ha transcendit cap detall del procediment.
1: El que sí que té forces és per anar fent declaracions per evitar que els seus detractors en puguin fer, en contra d'ell. Broadcast, ladies and gentlemen.
3: Però té resistència. I és que Stephen Colbert ha reaparegut a la televisió, no a la CBS, sinó des d'una emissora comunitària, llançant el seu canal YouTube. El Late Show de Stephen Colbert, que era un dels més mítics Late Shows dels Estats Units, i el seu últim capítol es va emetre la setmana passada en un show èpic, que es va allargar fins a la 1 de la matinada, i amb els seus principals rivals, els Jimmy Fallon i Jimmy Kimmel, fent remissions per no fer-hi competència. Doncs bé, Colbert ha tornat i ho ha fet amb Eminem o Steve Buscemi com a convidats.
1: I en aquest context bèl·lic, sapigueu que la previsió és que els tipus d'interès pugin aquest proper mes de juny i encara amb la ressaca d'Artemis, ara ens anem a l'espai, els Estats Units de Donald Trump han anunciat que s'estan preparant per instal·lar la primera base humana a la Lluna.
3: I l'encarregat de la construcció serà el Blue Origin, que és l'agència espacial de Jeff Bezos, el també fundador d'Amazon. Les missions primer no tripulades es començaran ja a partir de al setembre i se'n preveuen almenys 3 abans que acabi el 2006.
1: Que escolta, 2026. No sé si 2026, perquè el 2006 ens queda una mica enrere. Si sou dels que us enfadeu, piteu, insulteu quan conduïu, si sou agressius, sapigueu que no sou els únics, que aquests efectes de comportament tenen la negativitat en la conducció. El fet d'estar al volant multiplica fins a 30 vegades la possibilitat de tenir un accident de trànsit amb ferits greus.
5: Ho reflecteix un estudi de Línia Directa que també explica que 3 de cada 4 conductors es declaren agressius al volant i insulten els altres. I això es dispara en el cas d'anar amb amics a dins del cotxe. També 1 de cada 4 fa adelantaments brus per intimidar i el 30% fa servir la botzina per retreure. Ara bé, la majoria d'accidents són per distraccions amb el mòbil, 1 de cada 3, per consum d'alcohol o drogues, 1 de cada 4, i a més, un 33% de les persones reconeix que no respecta els límits de velocitat.
1: Un minut i us parlem del jueves.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
7: El Logistics 4.0 Incubator, la incubadora d'alta tecnologia impulsada pel Consorci de la Zona Franca, incorpora noves startups i es consolida com un dels principals pols d'emprenedoria logística i tecnològica d'Europa.
8: La incorporació de noves startups en la incubadora implica doncs, que la incubadora està viva, que hi ha idees i que la incubadora el que fa és convertir aquestes idees en empreses, en oportunitats, en serveis, en un camp tan rellevant com el de la logística.
7: Així ho va declarar Pere Navarro durant l'acte de benvinguda. A més, en va destacar el seu paper pioner.
8: Gràcies a aquesta incubadora, evidentment, Barcelona es converteix en una de les capitals mundials, no de la logística només, sinó de la nova logística.
7: Des del juliol de 2023, la taxa de supervivència dels projectes incubats és del 91,3%. Amb diversos casos d'èxits d'empreses que facturen més de 5 milions d'euros. Una demostració més de la consolidació del Logistics 4.0 Incubator com a hub logístic de referència mundial.
9: Sempre he estat molt actiu i ara vull ser-ho amb gent de la meva generació.
10: Fira Gran 2026, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Més de 300 activitats, tallers i conferències pensades per a tu. Informa't i aprèn del que t'interessa mentre t'ho passes bomba. El 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet.
9: I abans donaré una ullada a firagran.com.
12: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com. Com a
25: meravelles, tu i jo som estrelles. Cadena Ser i Ser Catalunya, referents amb tu.

0: I acaba d'entrar a la cultura i els tribunals han condemnat la revista El Jueves per intromissió il·legítima en el dret a l'honor per la seva secció Gilipolles de l'any 2024.
1: Sí, hauran de retirar la publicació i pagar 6.000 euros, tot plegat perquè una jutgessa de Valladolid ha condemnat aquesta revista satírica i el grup RBA per vulnerar el dret a l'honor de la Fundació Espanyola Abogados Cristianos i el de la seva presidenta. Tot això per què? Doncs perquè els han inclòs en una vinyeta de la secció Gilipolles de l'any 2024. La magistrada considera que expressions com aquesta excedeixen els límits de la llibertat d'expressió i creu que és desproporcionat. Una resolució per això que no és ferma.
0: I la revista ja ha dit que recorrerà. A partir de les 10 parlem amb el seu director. Per cert, primera sanció ferma contra Vito Quiles. L'han expulsat 3 mesos més del Congrés.
1: La mesa li ha retirat durant 3 mesos l'acreditació de premsa per haver incomplert el reglament de la cambra després de gravar i difondre imatges de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero sense autorització pels passadissos del Congrés.
0: I Karol G fa història als American Music Awards. Ha guanyat el Premi Internacional a l'Excel·lència Artística.
1: És la primera artista llatina a rebre aquest reconeixement que distingeix la seva trajectòria i també l'impacte global de la seva música. L'artista és una de les grans figures del reggaeton i la música urbana actual.
0: I uns últims apunts breus en matèria esportiva. El Rayo juga avui la seva primera final europea de la història.
2: La de la Conference League contra el Crystal Palace serà a les 9 de la nit a Leipzig.
0: Manolo González seguirà com a tècnic de l'Espanyol.
2: Així ho va confirmar i Monche la seva presentació, on va dir que els diners no donen la felicitat i que prefereix crear estructures perquè el club creixi.
0: Florentino Pérez presenta la seva candidatura.
2: Ho va fer a través d'un vídeo sota el lema Mucha historia por hacer. Les eleccions seran el 7 de juny a Valdebebas.
0: La reunió de la Porta amb Xavi Pascual no serveix per convèncer-lo.
2: No va servir per evitar que Xavi Pascual deixi la banqueta del Barça. També marxarà Joan Carles Navarro.
0: Vingegaard més a prop del triomf final al Giro.
2: Quarta victòria d'etapa per ampliar distàncies a la general, 4 minuts de marge.
0: I rematem amb tennis. Hoddart juga avui la seva segona ronda a Roland Garros.
2: A partir de la 1 del migdia contra Duckworth.
0: Vinga, un minut i conversem amb el conseller de Política Lingüística.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bon dia, benvingut a l'Aquí Catalunya, gràcies per atendre'ns, que sabem que té teca avui en compareixences, així que anem per feina. El saludem un any després d'haver signat el Pacte Nacional per la Llengua. Vostès n'han fet balanç d'aquest primer any. Primera pregunta, quina nota li posaria a l'estat de salut del català?
4: A veure, sempre hem descrit la situació del català amb adjectius, no amb una nota. En primer lloc, perquè és una situació que és diversa, no és la mateixa a tots els territoris, ni tan sols a totes les comarques, ni tan sols a tots els barris. En segon lloc, que és delicada, perquè alguna de les tendències que està vivint no són positives, són negatives. I, finalment, diem també que és complexa, perquè hi ha molts factors que pressionen, des de elements tecnològics, elements jurídics, polítics, econòmics, demogràfics. Aquesta descripció, que és més matisada que no pas posar una nota, s'hi ha d'afegir també la idea que la situació és reversible. És reversible si sabem prendre les mesures adequades.
0: Però creu que com a mínim aprova el català a casa nostra?
4: Doncs miri, per dir-li ràpid, el català guanya coneixedors cada any. Les últimes dades ens diuen que 50.000 persones més calçaven respecte dels anys anteriors i 20.000 usuaris cada any. Ara bé, aquest creixement en usuaris i aquest creixement en coneixedors no és suficient per reequilibrar el fet que Catalunya està rebent molta gent que ve de fora. Per tant, el que hem de fer és, ja sabem crear parlants, ja sabem crear usuaris, hem d'intensificar molt aquesta creació per tal que la gent que arriba pugui incorporar-se a l'ús de la llengua.
0: Clar, perquè l'última enquesta d'usos lingüístics dona les xifres més baixes sobre l'ús del català. Només un terç el fa servir com a llengua habitual per un 47% que utilitza el castellà. Són les pitjors dades dels últims anys.
4: En termes relatius són les pitjors dades, en termes absoluts no, perquè, com li dic...
0: Clar, però la població absoluts, ha anat creixent, sí. Clar.
4: Exacte. Per tant, jo crec que és important que fem diagnòstics acurats. Si ens quedem amb... podríem fer les dues lectures, eh? Algú podria fer una lectura triomfalista dient mai no hi havia hagut tanta gent parlant el català i tindria raó. I algú podria dir mai no hi havia hagut un percentatge tan baix de gent parlant català i també tindria raó. Entre aquests dos elements, jo crec que tenim un diagnòstic que ens diu que creixem, però no prou. Hem de créixer molt més per garantir el futur de la llengua.
0: Una de les llacunes aquí és el C2 de català pels professors. Ara els tribunals ja han avalat que vostès puguin exigir-lo. Serà ja a partir del curs que ve?
4: La implantació del C2 serà una cosa que es farà de forma progressiva. Entre les coses que ja hem estat treballant durant els últims anys per preparar-lo és l'increment de persones que estan capacitades per entrar a la funció pública. Pensi que aquest any hem tingut més de 13.000 persones que s'han acreditat, han fet les proves per acreditar-se de C2, i si sumem el creixement dels últims 5 anys, tenim molt més de 30.000 persones que ja s'han acreditat. Molt majoritàriament són persones que o estan en el sistema educatiu o volen entrar-hi. Jo, per tant, des d'aquí, el que sí que encoratjaria és que, com que hem incrementat també l'oferta de C2, que tothom que tingui intenció d'entrar al sistema educatiu sàpiga que tenir aquest nivell de llengua, més enllà de si es demana avui o es demana demà, tenir aquest nivell de llengua és una responsabilitat, perquè al capdavall un C2 no és res més que tenir un bon batxillerat. Per tant, els nostres docents han de tenir aquest nivell i per professionalitat, crec que el poden obtenir. Molts d'ells ja el tenen amb els seus estudis. Qui cregui que s'ha de reforçar, doncs hi ha cursos que potenciem tant des del Consorci per la Normalització Lingüística, n'hi ha també que fem en conveni nosaltres amb diverses entitats, amb col·legis professionals, amb sindicats, amb entitats, i després hi ha moltes possibilitats de preparar-se per lliure, també. Una de les coses que hem estat fent és generar materials d'autoaprenentatge perquè qui vulgui pugui preparar-se per aquest nivell. Per tant, crec que és un objectiu de millora del sistema educatiu. Volem fer-ho de forma sostinguda i raonable, però col·lectivament hem d'anar en aquesta direcció.
0: Clar, i diu, serà progressiu i començarà a aplicar-se ja a partir del curs que ve, això d'una banda, i després si serà tant pels que vulguin accedir a una plaça de professor com pels que ja són professors i encara no tenen el C2.
4: En tot cas, òbviament començaria per les persones que vulguin entrar al sistema, que és la manera més fàcil d'anar transformant un sistema. Per la gent que hi hagi dintre del sistema, s'estan pensant fórmules, però, insisteixo, el tema no és tant i posar un requisit, el tema és un tema de professionalitat. Tenir el nivell superior de llengua és un requisit, diguéssim, gairebé deontològic per part de gent que es dedica a treballar en el sistema educatiu i que sabem tots plegats que hem de millorar. Com que s'ha de millorar, hem de posar-hi tots de la nostra part.
0: Per tant, es començarà pels nous docents ja a partir d'aquest curs vinent, a partir de setembre?
4: Això està en estudi.
0: Parlava ara dels requisits i en parlava vostè abans de la immigració, el paper que hi juga la immigració en tot aquest procés de coneixement o d'ús, sobretot, de la llengua. En el marc del procés de regularització de les persones sense papers, vostès ja han anunciat que obriran més places per aprendre català, perquè, de fet, la veritat és que aquí hi ha hagut un tap, és a dir, que l'interès hi és, el que passa és que no hi havia places suficients. Fins a quin punt això serà un requisit per aconseguir els papers, el català?
4: Deixi'm que faci un matís. Des de principis del 2024, en què teníem un 20% de persones que volien apuntar-se al curs de català al Consorci, fins a l'últim trimestre del 2025-26, o sigui, aquest darrer trimestre, el percentatge de persones que no han pogut obtenir una plaça ha caigut del 20 fins al 5. I això ho hem fet en un context de creixement d'oferta de places i creixement, per tant, de persones que s'han inscrit. Per tant, i a més a més, això té a veure només amb les places ofertes pel Consorci. La idea aquella de que és molt difícil trobar places, per tant, queda afeblida. Tenint en compte també que hem incrementat de manera substancial els cursos amb altres entitats, amb ajuntaments, gairebé 9.000 places més durant el curs 2025-26. Llavors, pel que fa al requisit de coneixement de català, miro d'explicar-ho de forma senzilla perquè és complicat. Les persones que ara s'estan regularitzant, en el moment de la regularització, no tenen cap requisit de coneixements lingüístics. D'acord? Es considera que fa poc temps que són aquí i que, per tant, que és prioritari que regularitzin la situació i això és el que s'està fent en l'actual moment. Sí. La gran majoria d'aquestes persones se suposa que hauran aconseguit una feina legal, vull dir, amb tots els papers, perquè sí, ja disposaran dels papers per treballar, i per tant entraran, d'aquí un any entraran en un procés de regularització que ja preveia la possibilitat que hi haguessin informes que preveuen demostrar uns esforços d'integració que inclouen això, doncs requisits lingüístics. I pel que fa a les persones que no hagin aconseguit la feina, hi ha un requisit que diu que s'haurà de demostrar l'aprenentatge de la llengua, llevat de dos casos. Un cas és molt clar, que és el cas de les persones vulnerables, gent malalta o gent que tingui més de 65 anys, o gent que tingui al seu càrrec gent vulnerable, o, per altra banda, gent que no hagi trobat feina i que, per tant, s'haurà d'enquadrar en processos de formació. És en aquests processos de formació que es vetllarà perquè hi hagi aquest aprenentatge del català. Per tant, tenim vies diferents per fer-ho, però, al final, la idea que s'ha de transmetre és que aprendre català és una forma d'integrar-se a la societat catalana. I, per tant, és un procés que s'ha de fer des del primer moment, sobretot des del primer moment que ja tenim les possibilitats, ja es tenen els papers, de fer una vida normal i digna a la nostra societat.
0: Vostès han creat una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística? Això és nou d'ara?
4: Sí.
0: Per què?
4: És una de les mesures del Pacte Nacional per la Llengua.
0: I quantes sancions s'han imposat aquest any per discriminació lingüística? Per què era necessària aquesta oficina també? Perquè n'hi ha un munt de denúncies, és veritat que estan, no? És en el top de la llista de causes de discriminació, de denúncies de causes de discriminació, hi ha això, el català.
4: Miri, aquest any l'Agència Catalana del Consum, per posar-li un exemple, és l'any que ha fet més actuacions, més de 1.600 actuacions. La major part de les actuacions, per sort, no acaben en sancions. I dic per sort perquè l'objectiu d'un procediment d'aquest tipus no és una sanció, sinó una modificació de la realitat. Per posar un exemple, si en un restaurant no tenen la carta en català i s'obre un expedient i aquest expedient fa que amb rapidesa el restaurant entengui el marc legal i incorpori la carta en català, el nostre objectiu s'ha aconseguit perquè no tenim cap interès recaptatori. Passa el mateix amb la retolació i amb molts altres casos.
0: Perdoni.
4: En temes de transformació de la realitat, sobretot en temes que poden ser delicats com aquest, hi ha tres vies en què treballem. Per una banda, treballem amb la via, evidentment, de la regulació. Ja tenim una regulació i aquesta regulació s'ha de complir. Per fer complir aquesta regulació és important que hi hagi interlocució amb els sectors. Perquè tot sovint, i poso el cas més típic, el de la retolació, fins l'any 2015 es passava per l'Ajuntament a demanar la informació sobre com s'obria un local i aquí quedava molt clar que per obrir s'havia de retolar com a mínim, no exclusivament, com a mínim en català. Es poden posar les llengües que es vulguin, però com a mínim hi ha d'haver el català. A partir del 2015 es va engegar una política de liberalització de l'obertura de locals, de tal manera que els locals s'obren i sense demanar el permís a l'Ajuntament i s'informa a l'Ajuntament que s'han obert. Amb la qual cosa és perfectament possible que gent que no estigui informada de la normativa hagi obert, vegeu, ho veiem a molts carrers, ha obert locals que no tenen que no compleixen la normativa. Això que demana és també interlocutar amb els... O sigui, amb els interessats. I això ho estem fent no només des de la Generalitat, sinó també des dels ajuntaments, perquè els quals estem informant de les seves maneres, les seves vies per treballar.
0: Sé que l'estan cridant perquè té pressa. Rem, queden un parell de preguntes. Una, nosaltres l'altre dia conversàvem amb Justo Molinero, com sap, Premi Nacional de Comunicació, un dels exemples d'integració lingüística, i ens deia això sobre com defensar el català.
5: Han d'ajudar més els catalans, perquè sou tan educats que només que dieu una paraula que nosaltres veiem que no, que és tal, vosaltres canvieu. I no és això, no s'ha de canviar tan ràpidament, perquè el català, igual que qualsevol llengua, s'aprèn a parlar parlant-ne.
0: Això
5: no?
0: Passa encara.
4: Efectivament, una rutina que s'ha interioritzat de forma molt profunda. Recordem que hem estat més de 300 anys en què se'ns ha dit que el català no servia per la vida pública, el català s'havia de mantenir només tancat a dins de casa, fins i tot s'havia intentat que el català desaparegués, i per tant, bueno, en algunes zones del domini s'està intentant explícitament. Per tant, això és la minorització. Els catalanoparlants han interioritzat que a la mínima que l'altra persona potser sembli que no sap català, se senten obligats a canviar de llengua. Això s'ha de revertir. Amb educació, amb cordialitat, qui sap català ha de compartir la llengua amb les persones que comencen a aprendre'l. Mm. Perquè aprendre una llengua es fa entre dos, entre un que l'està aprenent i un altre que la proporciona. Necessitem transmetre

0: el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic tecnonoandrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
1: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
3: Divendres 29 de maig, nova trobada del Cornellà Creació Fòrum a l'Auditori de Cornellà. L'escriptor Javier Cercas i el periodista Àlex Salmon en una conversa única sobre la seva obra, l'impacte de la literatura en la societat, conceptes com la política de la ficció i altres temes d'actualitat. Reserva ara la teva plaça a cornellacreació.cat.
4: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
5: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmes de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó, Santi Aguin.
6: Hola. Que graciós. Ell és total, ell és total.
4: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la Cadena SER i SER Catalunya.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: D'aquí a escassos segons seran les 9 del matí. La notícia d'aquest matí que treu el Confidencial, que ara ens comentava la companya de tribunals del País, és que tenim els agents de la UCO entrant a Ferrat aquest matí en un operatiu contra una trama de finançament il·legal del PSOE. És la notícia ara mateix. De seguida que tinguem més informació us l'anirem desgranant. Són agents de la Guàrdia Civil que des de primera hora d'aquest dimecres són a la seu central del Partit Socialista i també en altres immobles vinculats als socialistes. Tot això en el context de la imputació de Zapatero, de l'expresident Zapatero, a qui s'acusa de tràfic d'influències. Insisteixo, de seguida que anem tinguent notícies sobre això us les anirem explicant. Tot això es produeix just al mateix matí que Pedro Sánchez compareix en roda de premsa a partir de les 11 per explicar-se davant de la premsa dels periodistes. És en el marc de la seva visita, de la seva reunió amb el Papa, que compareix en roda de premsa, però vaja, ja ho podeu donar per fet que els periodistes li demanaran i que li tocarà explicar-se en relació a això, al cas Zapatero. Nosaltres el que volem és endreçar una mica tot això, perquè és veritat que fa una setmana que s'ha anat escrivint i publicant de tot i que us podeu haver perdut en tota aquesta trama relacionada amb Zapatero. Per això, com us dèiem, acompanya l'Ona Sindreu, companya de Verificat, com no podia ser d'una altra manera, avui parlem de la desinformació que ha circulat en relació a tot això, al cas Plus Ultra. Encara hi ha molts interrogants sobre aquesta presumpta trama de corrupció i, per tant, molts rumors, moltes especulacions que corren a les xarxes que estaran un temps encara sense resoldre's, a més.
2: Sí, segur que cada dia, a mesura que anem rebent nova informació, també sorgiran nous forats que també s'aniran tapant d'aquella manera per xarxes. De totes maneres, sí que podem desmentir algunes informacions, no tant sobre la trama, sinó sobre com s'ha investigat. I darrerament algunes veus del govern i de les esquerres parlamentàries han demanat cautela per la presumpció d'innocència, evidentment, però també perquè hi ha qui ha afirmat que aquesta investigació contra Zapatero surt d'una denúncia de manos límpies. Justament vinculant aquesta investigació a manos límpies, doncs es pot treure una mica de credibilitat. Per exemple, la portaveu del govern, Elma Saiz, o el líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, doncs van dir que tot això, que tant la imputació com la investigació, sortien d'aquesta denúncia.
1: Però la podem escoltar, la portaveu del govern.
3: Quiero recordar que l'origen d'esta investigació és una denúncia d'una organització ultra com Manos Limpias.
2: És veritat que Manos Límpies va demanar investigar el rescat de Plus Ultra el 2021, fa 5 anys, però la causa va quedar arxivada per un error de procediment i la cosa va quedar aquí. Però la investigació actual no surt d'aquí, sobre el 2024, i no per Manos Límpies, sinó per la Fiscalia Anticorrupció. Segons va avançar l'ABC, també va informar el País, va iniciar per dues sol·licituds de cooperació internacional que investigaven una suposada organització criminal que blanquejava fons de Venezuela.
1: Clar, aquesta és la cronologia, per tant, aquí també hi ha França i Suïssa que investiguen aquesta organització criminal procedent de Venezuela. Quina relació té amb Plus Ultra l'aerolínia rescatada pel govern espanyol?
2: Doncs la seva hipòtesi era que aquests 53 milions del rescat de Plus Ultra de part del govern espanyol s'haurien desviat per blanquejar diners d'empreses venezolanes, però aquí el nom de Zapatero encara no apareix enlloc, almenys que se sàpiga. Els ulls de la Fiscalia estan sobre l'aerolínia.
1: Avancem un any, al novembre de 2025, que és quan salta la notícia.
2: Sí, aquí salta la notícia. El jutjat de Madrid demana a la UDEF, la policia econòmica, que registri diversos domicilis i oficines de Plus Ultra. També detenen diverses persones, entre les quals l'empresari amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Aquí és quan es van recopilant indicis que ara han permès la imputació. I un mes després, al desembre de l'any passat, Manos Límpies posa la seva querella, ara sí, contra Zapatero.
1: Per tant, que Manos Límpies sí que s'hi ha carallat, però no és l'origen, i ho dèiem en començar, d'aquesta investigació d'ara mateix.
2: Exacte, i l'auto, el famós auto de l'Audiència Nacional, no menciona les querelles, i de fet és la Fiscalia Anticorrupció, amb els seus registres de la UDEF, com informacions derivades del cas Coldo, que permeten imputar-lo. Precisament, un altre rumor diu que la imputació de Zapatero té l'origen en unes declaracions de Víctor de Aldama.
1: Clar. Aldama, que és un dels principals acusats en el cas Coldo, un altre cas que ja està vist per sentència aquest.
2: Sí, qui es barreja en els casos, el que diuen aquests rumors és que va ser ell qui va permetre la imputació de Zapatero amb unes declaracions al programa Horizonte del Canal 4 el 18 de desembre.
1: I això va passar d'aquesta manera.
4: Plus Ultra, según Coldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para las comisiones del señor Zapatero.
2: Això és Víctor de Aldama. Evidentment, el que diu no ho podem verificar, aquestes converses, però sí que podem desmentir que aquesta entrevista sigui la llavor de la imputació de Zapatero, com s'ha dit per xarxes socials. Sí que és una de les suposades proves que va presentar Manos Límpies en la seva querella, que de fet va arribar 5 dies després d'aquesta entrevista, però un cop més el mateix, la imputació no ve d'aquesta querella ni molt menys de l'entrevista, i de fet l'autor no ho menciona.
1: I si tornem a l'actualitat, una de les últimes informacions tenen a veure amb l'escorcoll a l'oficina de l'expresident Zapatero, les joies que s'hi van trobar a la caixa forta, que han despertat l'interès de les xarxes socials i de quina manera, i evidentment tota una corrua d'especulacions.
2: Evidentment, segons va publicar Radio Televisió Espanyola, una secretària Zapatero hauria dit a la UDEF, la policia econòmica, que la caixa forta provenia de casa seva, de l'expresident, i que algunes de les joies les havia rebut com a herència la seva parella, Sonsoles Espinosa, i que altres eren regals de viatges. Les xarxes, evidentment, han especulat que podrien ser regals de quan Zapatero era president i que, per tant, hauria incomplit la llei de bon govern, que prohibeix acceptar regals que puguin condicionar al govern. Però aquesta llei, malgrat el que diuen algunes xarxes socials, alguna gent, alguns usuaris, és del 2013, quan ja manava Mariano Rajoy, i abans del 2013 no estava tan regulat, i tot i que evidentment els suborns sempre han estat il·legals, no hi ha cap prova que vinculi aquestes joies amb un origen il·legítim.
1: Per tant, això és el que tenim, això és el que hi ha, i hem explicat el que s'especula que de moment no està confirmat ni contrastat que existeixi. Paciència, és molt fàcil especular, encara hi ha moltes preguntes sense resposta i això durarà un temps encara perquè encara està tot a les beceroles, tot aquest procés judicial. Ona Sindreu, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Com us deia, la notícia a aquesta hora és que la Unitat Central Operativa, que la Guàrdia Civil està ara mateix escorcollant els despatxos i oficines de la seu central del Partit Socialista al carrer Ferraz a Madrid en el marc d'una investigació sobre finançament del partit. Així ho ha avançat el Confidencial, així ho estem confirmant des de la cadena SER. Qualsevol novetat, insisteixo, us l'anirem explicant al llarg del matí. Ara respirem 30 segons i anem a disseccionar l'extrema dreta avui, especial Manos Límpies.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
7: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
6: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
8: Que cubre en este caso todos los ámbitos de posible riesgo en materia de corrupción. Estos son los elementos que deberíamos estar discutiendo en este Congreso y que yo creo que son los que interesan, si me permite también, a la ciudadanía, más allá de las descalificaciones personales que ustedes vierten una y otra vez desde sus escaños.
1: Estem escoltant la sessió de control al Congrés. Avui no hi és Pedro Sánchez perquè, com us deia, el tenim a Roma. Es veu avui amb el Papa i després, a partir de les 11, compareix. Seguirem la compareixença en directe també a l'antena de la SER. Coincideix amb la compareixença de l'Alexia Putellas, que també podreu escoltar a SER Catalunya. Però vaja, qui està responent ara és el ministre Carlos Cuerpo a preguntes del Partit Popular just en el moment, ha començat aquesta sessió de control, que transcendia aquesta notícia de l'escorcoll de la seu de Ferraz per part de la Guàrdia Civil. Escoltem com va la resposta.
8: A les famílies i a les empreses, que acoge i integra a aquellos que quieren compartir un proyecto con nosotros y que, por supuesto, defiende el derecho humanitario y el derecho internacional. Merece la pena y hacerlo, además, sin ningún elemento de triunfalismo, però de manera contundent.
1: Vaja, de moment està sortint per pataneres el ministre. Just abans li ha preguntat la portaveu del Partit Popular, l'ha acusat de tenir un sistema en el qual els socialistes es protegeixen entre ells. Ell ha respost que el govern segueix un principi de responsabilitat. En fi, ara sí, obrim la secció per disseccionar l'extrema dreta. Sí.
9: one of the main concerns of people across Europe.
10: ¿Qué es eso si no es extrema derecha?
11: Roma debería ser la capital de la Unión Europea.
12: A la ultraderecha se les combate con datos.
13: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
14: We will make America great again.
15: A vostè, qui el vota, senyor Illa?
1: El saludo ja al Joan Serra, al David Fernández, als nostres observadors habituals. Què tal? Bon dia.
16: Molt bon dia.
17: Bon dia.
1: I avui s'incorpora la Victòria Rossell, que a més d'exdelegada del Govern contra la Violència de Gènere és magistrada i en sap un tou de tot això. Victòria, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Avui el que volem explorar és com funcionen aquestes organitzacions que entre tots hem convingut dir-li pseudosindicats, però clar, és molt generós dir-li això, de, ja no pel pseudo, sinó per dir-li que és alguna cosa similar a un sindicat. Són organitzacions que es dediquen a carallar-se contra determinats sectors, i tenim Manos Limpias, i tenim Azteoir, i tenim Abogados Cristianos també, per exemple. Comencem fent una pinzellada de qui són, d'en quines causes s'han ficat. Manos Limpias, per exemple, Gemma, és important saber... Qui hi ha al darrere d'això?
19: Doncs mira, darrere de Manos Limpias hi ha sobretot Miguel Bernat. Bernat és el fundador i és un advocat basc, que entra en política ni més ni menys que amb el Frente Nacional de Blas Piñar, és a dir, igual a partit franquista. I el 95 doncs, funda aquesta organització amb seu a Ferraz, per cert, que quantes coses hi ha a Ferraz, també el dels banys del Zapatero, és un carrer curtet, eh? Bueno, total, que Manos Limpias s'autodefineix com una organització sindical, tot i que ell no consta com a representant a cap sindicat.
1: Clar.
19: I malgrat que el seu objectiu oficial és el de defensar els interessos, doncs això, de funcionaris públics, a la pràctica el que fan gairebé de manera exclusiva és denunciar. Es personen com a acusació en diversos casos i sobretot en casos mediàtics.
1: I des de mitjans dels 90 fins ara s'han personat a desenes, infinites causes.
19: Sí, alguns exemples són, per exemple, es van querellar contra el magistrat, contra Baltasar Garzón, l'acusaven de prevaricació per les seves investigacions justament sobre desapareguts del franquisme, però es van personar també en el cas Nos, el d'Urdangarín, van demanar en aquest cas la imputació de la infanta, i aquí els hi va sortir malament perquè van haver d'acabar pagant les despeses del judici de la infanta Cristina. Però també s'han ficat al cas de les targetes blacks, s'han apuntat a la causa dels eres falsos d'Andalusia, i per anar als casos més actuals, doncs ja sabem, són el Plus Ultra i també a la denúncia de la dona de Pedro Sánchez.
1: I també van ser part de l'acusació en el judici del procés. Amb aquesta trajectòria s'ha detectat que més enllà dels objectius polítics hi ha un altre objectiu, que és el de guanyar diners. Això és important.
19: Guanyar diners via extorsió, i així ho considera l'Audiència Nacional, que el 2016 comença a investigar Bernat i que acaba condemnat a 4 anys de presó per extorsió i per estafa. El 2024 el Suprem l'acaba absolvent, però no és perquè no hagués fet pressió o xantatge, sinó perquè considera que el no haver-hi violència no es pot considerar intimidació.
1: I un altre cas és el d'Azteoir, que aquest mateix s'ha apuntat al carro de l'escàndol Zapatero aquests mateixos dies.
19: Sí, doncs ahir al matí va demanar la imputació de les filles i la dona de Zapatero, juntament amb una sèrie de diligències més sobre el cas que això que afecta a Plus Ultra, entre ells membres del Consell de Ministres de l'època. I això és el cas més nou, però Azteoir té un llarg currículum també, i en aquest cas té una forma d'associació, una associació d'extrema dreta, fundada també per un advocat, Ignacio Arzuaga, i que recordareu, entre altres, pel bus transfob que va passejar sí. No només per Barcelona, amb missatges com les niñes no existeixen, també ho havia fet a Madrid. I doncs això, que a part de les seves campanyes polèmiques com aquestes, també es dediquen a personar-se a causes, sobretot per casos de corrupció i sobretot contra el PSOE.
1: Clar, això són només alguns exemples. Després tenim Liberum, Abogados Cristianos, just avui són notícia perquè el jueves li tocarà pagar una multa de 6.000 euros a Abogados Cristianos perquè els han condemnat per haver-los dit que la seva presidenta és una gilipolles, per haver-la fet gilipolles de l'any. Nosaltres parlarem a partir de les 10 amb el seu director, però vaja, Victòria Rossell, per recapitular, jurídicament, jurídicamente, ¿hay protección contra este tipo de organizaciones? Sobre todo en casos como Manos Limpias, donde ya ha estado probado que ha habido chantajes y voluntad de extorsión, como ahora contábamos.
18: Pues es muy complicado, es un debate muy interesante porque si limitas la acción popular, que saben que está en nuestra Constitución, el artículo 125, mezclados instituciones, diciendo que la ciudadanía puede participar en la administración de justicia mediante la acción popular y mediante la institución del jurado, ¿no? Y bueno, y los tribunales consuetudinarios y tradicionales allí donde existen. Es algo muy propio de nuestro derecho. En los sistemas comparados no existe este personarte en cualquier causa por un interés popular, colectivo, no propio, ¿no? No eres la víctima, no eres una persona afectada, pero si la limitas, la estás limitando también a colectivos ecologistas que han llevado en este país las causas, claro, contra pues de la demolición del Algarrobico, que ha estado o sigue 20 años ahí, o cuando es un interés que el Estado o incluso a veces la Fiscalía tradicionalmente no ha defendido con el mismo ahínco, con el mismo interés, que ahora quizás sí hayamos ya superado esa etapa, pero hubo un momento, sobre todo de urbanismo salvaje en la costa y tal, que también había colectivos anticorrupción y colectivos ecologistas que defendían el medio ambiente o bienes colectivos de una manera que los propios afectados no podían o no se podía exigir que fuera una persona afectada, ¿no? En mi mismo proceso contra el juez Alba, que conseguimos meter a un juez de derechas que me persiguió con pruebas falsas, lo conseguimos meter en prisión, fue muy importante que nos personáramos tres acusaciones, porque la Fiscalía, sinceramente, era muy reacia a acusar a un juez y a considerarme a mí víctima de prevaricación y falsificación de pruebas. Entonces, claro, cuando lo has vivido también desde el otro lado, desde intereses legítimos y gente que se deja el dinero, el tiempo y la energía en esto, te das cuenta de que es verdad que hemos llegado a un punto, no lo niego en absoluto, yo, o sea, me enfada, me indigna profundamente el abuso de la Administración de Justicia que hacen estas personas, que efectivamente fueron condenadas por extorsión y estafa por la Audiencia Nacional, pero luego absueltas por el Supremo. No podemos decir técnicamente que sean condenadas ni que hayan sido delincuentes. Eran Ausbank con Luis Pineda y Miguel Bernat por esto, por manos limpias. El sesgo ideológico está claro, y bueno, y junto con abogados cristianos, con Acte Oír, efectivamente están, bueno, pues consiguiendo dinero para hacer esas operaciones mediáticas y jurídicas que en realidad están dirigidas normalmente contra personas que defienden los derechos y libertades y por lo tanto encima con una intención absolutamente reaccionaria. Pero ojo, porque ya insisto, que si aparte de que tiene base constitucional, si lo limitamos, también lo estamos limitando para otras cosas que han sido absolutamente funcionales para nuestros derechos fundamentales y nuestra calidad democrática.
1: Te quería preguntar, ¿cómo es este proceso de tú poder personarte como acusador? ¿Cuánto dinero se necesita? Lo puede hacer, ahora nos decías, en principio cualquiera, pero hay que tener un montante de dinero para poder jugar.
18: Sí, se necesita dinero y quizá lo más conocido sean las fianzas que ponemos desde los tribunales, de las plazas de instrucción de los tribunales, cuando alguien quiere personarse como acción popular. En teoría, la fianza es yo quiero personarme en un proceso contra unos políticos presuntamente corruptos, o incluso me querello yo sin tener mayor interés en ello, y se me pone una fianza que en teoría es para asegurar los resultados del proceso, o incluso si he actuado con mala fe o temeridad, que se me condenen costas. Pero en realidad ese dinero, que a veces se piden fianzas muy altas y luego, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que esto tiene un anclaje constitucional y es un derecho, el de la acción popular, al final se acaban reduciendo pues a 3.000, a 6.000 euros, que claro, hay empresas de estas, igual que los colectivos ecologistas, se las ven y se las desean para hacerlo en beneficio de todo el mundo. Sin embargo, este tipo de asociaciones de las que estamos hablando, normalmente de ultraderecha, además se financian precisamente para llevar a cabo estas acciones, que a menudo se podrían tildar de lawfare, de guerra jurídica contra el opositor político, o incluso contrarios económicamente, empresarios, o bueno, eso es lo que habéis contado, ¿no? Se personaron contra el fiscal general del Estado, contra los líderes catalanes del procés. Entonces, en realidad, esa fianza no es todo el dinero. El montante grande es las costas, es decir, tener abogados y procuradores durante años peleando en estos tribunales. Esas personas comen de lo que tú les vas pagando. O sea, no, antes de que te condenen en costas, tú tienes que pagar tus propios gastos procesales. Entonces, claro que hace falta una financiación, y además, bueno, ellos con toda claridad también tienen unas patas mediáticas que van dando una información sesgada o no, desde luego privilegiada y producto de filtraciones, que ese daño no te lo cura, bueno, ni ninguna fianza ni ninguna indemnización que se haya puesto en España después, y que depende también mucho de contra quién te dirijas, tiene un efecto absolutamente disuasorio claro, para el ejercicio de derechos fundamentales.
1: Ya. La pregunta es, ¿se necesita mucho dinero? Ahora nos explicaba la Victoria Rosell, ¿de dónde saca Manos Limpias este dinero? ¿Victoria?
18: Ay, perdona, pensé que estabas hablando claro, con
1: Es que
18: Joana,
1: es la pregunta sin respuesta, es la pregunta que nadie sabe contestar, ¿no?
16: Ha quedado muy bien.
1: Bueno, alguien tiene la respuesta a esta pregunta.
18: Ha sido muy elocuente. Pensé que preguntabas a Joana o a Miguel, perdóname. Yo no lo sé cómo se financia. Hombre, sí sabemos que en esa sentencia, pese a que fue absolutoria del Tribunal Supremo, yo tengo que ceñirme un poco a las versiones oficiales, ¿no?, y a las sentencias, sí que declaraba aprobado que se dedicaban a poner demandas, tanto civiles, sobre todo a Usbank, como penales, Manos Limpias, al sector financiero en ese momento contra productos bancarios, y negociaba acuerdos a cambio de retirar las acciones civiles o penales y no iniciar procesos nuevos. O sea, que encima decían que estaban protegiendo a los clientes de banca, pero si pagabas en publicidad o en servicios, en suma dinero, o sea, bienes cuantificables, no iniciaban procesos nuevos, ¿no? Y además, si no accedían, las empresas pues seguían estos procedimientos y además hacían publicaciones desfavorables que claro que incidían en el ámbito empresarial y en la fama, en fin, de personal y luego ya hemos visto que también familiar, en proyectos de vida. Es verdad que el Supremo dijo que no llegaba a una intimidación equiparable a la violencia. Desde luego, cuando es contra personas físicas, yo creo que sí, que es más que suficiente. Pero hay estudios y auténticos expertos en este país y periodistas como Miguel Ramos y otros que sí que han desvelado las conexiones internacionales con la ultraderecha y los grupos ultracatólicos con el Yunque y con otras líneas de financiación realmente preocupantes para el futuro de las libertades que hace esta gente, porque sobre todo les merece la pena terminar con nosotros uno a uno, porque es que la acción judicial también tiene eso, ¿no? Que aunque tú estés inmerso en una lucha colectiva, pues por el feminismo, por el antirracismo, por la anticorrupción, por el ecologismo, la acción judicial en principio termina contigo de uno en uno, y además te aísla mucho, ¿no? Sí, y te hace muchísimo daño.
1: Disuasorio. David, sí. Joan.
16: Jo voldria assenyalar, per exemple, agafant el fil del que deia la Victòria, de que la relació entre Manos Limpias i Vox i entre Azeoir i Vox, per exemple, Manos Limpias, no hi ha una relació orgànica, de lligam orgànic, però jo sí que crec que hi ha una cosa que podem descriure d'una manera molt gràfica per entendre aquesta relació, que és una corretja de transmissió. És a dir, hi ha una voluntat de Manos Limpias d'utilitzar els tribunals contra determinats rivals polítics de l'àmbit progressista o fins i tot independentista, i totes aquestes accions que van als tribunals tenen repercussió en el Parlament, i allò que es diu en el Parlament també té recorregut en els tribunals. Per tant, tot i no haver-hi una relació orgànica Vox-Manos Limpias, hi ha un lligam d'actuació política o judicial que és molt clara. I en el cas d'Azeoir, fins i tot, hi ha un lligam una mica més, diguéssim, orgànic, perquè en la gestació de Vox hi havia implicat gent que estava a la gena d'Azeoir. Tot i que últimament, i això ho hem de destacar, de fet, en els últims anys, hi ha hagut un distanciament molt clar d'Azeoir, d'aquesta plataforma ultracatòlica i ultraconservadora en relació a Vox. Per exemple, en la campanya de les eleccions andaluses, representants de la plataforma Azeoir anaven a mítings de Santiago Abascal per protestar en relació a una cosa que havia passat en les últimes setmanes, que eren unes determinades declaracions o posicionaments de Joaquín Robles, que és el portaveu d'Educació de Vox al Congrés dels Diputats, sobre quin és el posicionament del partit d'extrema dreta en relació a l'avortament. Un posicionament que, tot i que ens pugui semblar doncs, encara molt conservador, està als antípodes del que defensa Azeoir. Hi havia hagut aquestes protestes de gent d'Azeoir en mítings d'Abascal a la campanya de les andaluses.
17: Jo afegiria dues coses al fil del que diuen el Joan i la Victòria. La primera, que el dia que a Manos Limpias no li surt bé tot el que porta fent dècades, és quan topa amb la caixa. i està acreditat, i a més la Caixa toca el botó vermell i diu, no, fins aquí hem arribat, però per una lògica, amb sentència o no, que jo crec que està acreditat, no? Entra dins de l'extorsió, a més estava la infanta Cristina de pel mig, no? Però es veu que el funcionament era això de sindicat, més aviat haurien de dir pseudomàfia, no? Opinió personal, per si un cas. I l'altra és també com l'extrema dreta, ja que estem en aquest programa, també ha acabat agafant, no? I pervertint instruments que eren democràtics. Vull dir que jo ara m'he donat compte...
16: L'acusació popular.
17: De que soc molt boomer, perquè jo he estat a l'acusació popular del cas Gal i vam guanyar. He estat a l'acusació popular del cas Palau i, efectivament, com deia la Victòria, ens van, no? ens van demanar, i ho vam trobar lògic, 6.000 euros de fiança provisional per poder exercir l'acusació popular. Van acreditar la legitimació, no? Perquè hi havia una merma de recursos públics, era l'associació de veïns, a més de... No?
1: Això t'anava a dir, d'on traieu els quartos?
17: Nosaltres, està a internet, vam fer una campanya pública i en 24 hores bons de suport de 50 euros, està el llistat publicat de les 340 persones, no? que van fer possible... tot plegat, i com s'ha pervertit i com s'ha perfeccionat. Vull dir que ara que estem també entre periodistes, les SLAP, no?, són una forma també, no?, aquesta querella mordassa, no?, que és només per fotre't por. El diari on tenen, ja però te'l compta, i el diari.es, quantes querelles en tenen.
1: I, i a la directa també, no?
17: I a la directa també mai han prosperat, vull dir, i sobretot ha sigut sempre l'avís, no? Passarem això. En el cas d'extrema dreta fins i tot ha sigut... pues un activista neonazi prou reconegut que diu que porta anys dient-nos que ens demandarà per, no? per dir que és neonazi. Diu, però si portes una esvàstica tatuada, fill, vull dir, no sé què vols fer. Però sí, aleshores, i el que diu el Joan, només afegiria, que està implícit en el que ha dit el Joan, que òbviament la connexió és profundament ideològica. No?
16: Vull dir, clarament, sí.
17: És una esfera, un ecosistema que retroalimenta, que no fa falta que tinguin, no? Una persona, no? A l'associació Manos Límpies, però que tots treballen o tots remen en un mateix sentit. I l'altra també és aquesta, no? És la perversió... Bueno, no sé com ha acabat abans la ONA, que deia, no? Moltes preguntes i poques respostes. Pues estem així.
16: Amb la perversió de l'acusació popular en relació a Vox, els tribunals també han servit d'aparador per al creixement de l'extrema dreta. Jo crec que el cas més significatiu va ser el judici del procés. És a dir, fins a quin punt els altaveus que va tenir Ortega Smith en aquell judici van servir a l'extrema dreta també, doncs, per agafar volada un paper pervertit de l'acusació popular. Perquè jo crec que aquesta és una de les grans qüestions, com s'ha utilitzat els tribunals d'aparador i en què s'ha publicitat molt, entrant, per exemple, en el cas de Manos Límpies, la presentació de querelles, i en canvi el que no es publicita tant és l'arxivament, que és molt més majoritari en moltes de les causes que es presenten.
17: Sí, la mentida va amb portaavions, no? I la veritat va a peu. A mi em recorda també una perversió, que tot això, qui va amb Manos Límpies, en el seu moment va ser, ara que fa 15 anys, el 15M, el judici del 16, de l'anomenat 16 al Parlament. Aleshores era la Generalitat, el Parlament i Manos Límpies. No? I aleshores vam dir, això no pot acabar bé. Doncs? I després s'han trobat que allò que van fer és el que van patir els mateixos líders del procés.
16: Si em permeteu, només una...
1: Sí, és que la Victòria ha de marxar, per tant m'agradaria...
16: Només un apunt històric en relació a la convivència entre CEUIR i Vox, que s'ha degradat moltíssim. Però el moment de trencament d'aquesta relació es produeix, perquè veiem fins a quin punt és ideològic aquest lligam, no orgànic, sinó ideològic, quan Ignacio Arzuaga publica un manifest el 22 en què es posiciona a favor de Macarena Olona, que havia sortit de Vox de males maneres en un trencament, un divorci que va ser molt sonat amb Santiago Abascal.
1: Victòria.
18: Sí, jo crec que la clave, lo que acaben de dir, és la perversió de instrumentos democráticos, ¿no? Incluso constitucionales. A mí, además, me da mucha rabia como jurista que se llamen Manos Límpias, como Manipulite, ¿se acuerdan? El gran procedimiento anticorrupción de Italia que hacía que la gente incluso por la calle le tiraba monedas de lira a sus políticos cuando descubrieron las grandísimas corrupciones en los contratos, en las adjudicaciones y llevadas a cabo por magistrados que a su vez estaban jugando la vida, ¿no? Como el exfiscal Antonio Di Pietro, en fin, que además es que también pervierten los nombres, porque lo que está claro es que están utilizando y mal utilizando abusando de la justicia para callar voces críticas, para silenciar medios, periodistas que no les gustan, pero creo que también, aparte de la cuestión jurídica, aunque a mí no me corresponde, debemos hacer como ciudadanía la reflexión de del impacto mediático, de qué es lo que acaba con tu vida personal, familiar, social, empresarial o tus proyectos, ¿no? La gente que hemos vivido procesos de lawfare en los que primero fuiste portada como imputada, corrupta, es que es tremendo, ¿eh? O yo qué sé, por haber cogido en brazos a la niña de Irene Montero, o sea, es que ha habido casos tremendos, ridículos, que aún así han durado años y después, por supuesto, de mucho más entidad política, como de financiación, como contra el fiscal general del Estado, contra Baltasar Garzón y desde luego contra los líderes catalanes del procés. Creo que tenemos que reflexionar sobre el papel de los medios. ¿Qué es lo que te destroza la vida? ¿Realmente ser imputado o investigado mal, muy mal? ¿Pierdes tiempo, energía, vida, hacienda? Pero realmente creo que lo que la pata que está menos examinada y que de la que hablamos un poco menos es la mediática, ¿no? Desde luego de los medios de comunicación dignos de ese nombre, pero sí de todos estos medios, en estos tiempos de desinformación y de populismo, medios sí, financiados incluso por las administraciones públicas, por gobiernos como el de Madrid, etcétera, y destinados precisamente a esto, ¿no? A formar parte de este sistema que creo que tiene potencialidad para acabar con nuestro sistema democrático, o por lo menos con algunos de los derechos y libertades de los que disfrutamos. Sí. Para mí es el gran peligro de este momento, y no lo estamos, creo yo, afrontando en su conjunto, con excepciones como este mismo programa, pero quiero decir que de verdad que creo que hay que mirarlo en todas sus aristas y adoptar medidas también dentro del mundo mediático, que en ese tenemos como esa resistencia a regularlo. Siempre se dice que la mejor regulación es la no regulación. No. Si hoy en día todo está legislado, atrevámonos por lo menos a mirar, por supuesto, quién financia los medios de comunicación, a qué atienden, si realmente las rectificaciones se están cumpliendo, la ley de rectificación, y si merece o no la pena publicar noticias falsas para acabar con alguien. Es que está mereciendo la pena.
1: Ya, por ahora sí. David, tú le volías, ha de marchar la Victoria, pero le volías enviar una pregunta.
17: Has dicho excepción y he tenido un ataque repentino de memoria, igual singular y ad hoc o ad hominem, que es la doctrina Botín, ¿no? Que,
18: sí.
17: Quiere decir que cuando según qué personas, ¿no? Si no me falla la memoria, es en el caso de Emilio Botín, es igual que hay acusación popular y no hay juicio.
18: Sí, curiosamente en este país sobre el vaivén jurisprudencial sobre la doctrina de la legitimación de la acción popular según el tipo de delito, si hay interés colectivo o no, tiene nombres y apellidos. Cambió con la doctrina Botín y volvió a cambiar con la doctrina Atutxa. Tiene nombres y apellidos la jurisprudencia, eso es, en fin, ineludible reconocerlo en este país.
1: Victoria Rossell, magistrada, muchísimas gracias por posarnos y llum. Que vagi bé.
18: Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer.
1: Que sempre està bé, a vegades sovint parlem, no? De manos limpias, els anem trobant fins a la sopa, i està bé aturar-nos un moment per posar-hi una mica de context a les coses, també. Hem d'actualitzar la informació en relació a aquest escorcoll de la seu del Partit Socialista que s'està produint aquest matí per part de la Guàrdia Civil a la seu central dels socialistes al carrer Ferrada, a Madrid. Això no penja ben bé del cas Plus Ultra, és a dir, no té una relació directa, si més no, que ens consti ara mateix en relació al cas Zapatero. Aquest escorcoll és un requeriment del jutge Santiago Pedraz en el marc de la investigació del que es coneix com a cas CEPI. Clar, és que aquí és fàcil perdre'ns tot, eh? És el que esquitxa aquell exmilitant del Partit Socialista, la Leire Díez, per suposades adjudicacions a canvi de pessigades, del que en castellà coneixem com a mordides. Per explicar-ho bé, la CEPI, que en parlem molt també i potser la gent no té clar què és, és un òrgan de l'Estat que té participacions públiques en empreses que són de sectors estratègics, que actua com a braç inversor de l'Estat per donar estabilitat a determinades empreses. Insisteixo, aquest escorcoll que s'estava produint ara mateix a la seu de Ferraz l'ordena l'Audiència Nacional, un jutjat diferent al que investiga el rescat de Plus Ultra, el que té tot el cas Zapatero, on s'ha vist implicat l'expresident del govern d'Espanya. La Guàrdia Civil, la UCO, té l'ordre de retirar documentació molt concreta relacionada amb aquest altre cas que ara us comentava, el cas CEPI, que involucra la Leire Díez. Per perdre's, eh?
16: Bueno, i sobretot, 10 dies funestos per al PSOE. Després de la patacada electoral a Andalusia, que ja era una patacada a les urnes, difícil de gestionar, però el cas Zapatero, i ara la fotografia, al final també és això, eh? És la Guàrdia Civil entrant a Ferraz, a la seu, en un moment doncs, de molta debilitat política, i amb tots els titulars mirant el paper de Zapatero, home, doncs encara erosiona més la situació, en un moment... El mateix dia en què ha de compareixer Pedro Sánchez.
1: I sí, a partir de les 11 del matí...
17: La premsa d'avui de Roma serà guapa.
1: Compareixença que seguirem en directe, efectivament. Guillem Favo, què tal?
20: Què tal, bon dia.
1: De tot això se n'està parlant, òbviament, al Congrés, perquè avui hi ha sessió de control. No hi és Pedro Sánchez, perquè, com dèiem, el tenim a Roma, pendent d'aquesta reunió amb el Papa, on després fa una compareixença amb periodistes, on els periodistes, ja us ho podem avançar, segur, no ens posem-la amb el foc i no ens cremarem, li preguntaran per aquest cas Zapatero, però en el Congrés li estan preguntant als seus ministres.
20: Sí, i aquesta distinció que feies tu, que explicaves molt bé que no penja ben bé del cas Plus Ultra, sinó que penja d'un altre jutge i del cas de Leire Díaz, la Fontanera, no? Se li va posar aquesta etiqueta del Partit Socialista. El PP al Congrés en aquesta sessió de control, potser és perquè els ha agafat en directe i no s'ho han pogut acabar de llegir, estan tirant pel broc gros i el que estan fent és exigir als socis de Pedro Sánchez que deixin d'una vegada per totes de donar-li suport a Pedro Sánchez. Fa uns minuts un diputat del Partit Popular, Jaime de Olano, li recordava el mateix Gabriel Rufián el que va dir fa unes setmanes.
21: El señor Rufián pedía financiación ilegal. Ya la tiene. Tiene a la UCO en Ferraz. Hoy se emulará dignidad. Hoy se emulará dignidad. Pero seguirá apoyando porque él sabe que cuanto más corrupto sea el gobierno, más fácil se pondrá de acuerdo con el señor Junqueras para saquear España.
20: Rufián, que de moment no ha intervingut, segur que quan li toqui fa menció, fa referència a aquesta interpel·lació directa del Partit Popular. Sí que hi ha hagut preguntes d'un diputat de Junts, ara estava intervenint Ione Belarra, i que està parant el cop és Carlos Cuerpo, que ell sempre des del seu perfil tècnic doncs, intenta vendre l'acció del govern.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix, més munició per l'oposició i els aliats de Pedro Sánchez, que cada vegada es queden amb menys arguments perquè cada vegada la pressió és més alta i ja ho hem vist aquí a la sessió de control, ara ens ho deia el Favo, com estan apretant Esquerra Republicana, dient és que vosaltres dèieu que quan hi hagués finançament irregular o alguna pista relacionada amb finançament irregular relacionada amb el Partit Socialista, doncs ja ho teniu aquí, servit en safata, deixeu-lo caure ja d'una vegada.
16: De fet, Rufián ho havia dit en les últimes hores, que la frontera per Esquerra era el finançament irregular del PSOE, per això li insistien, però és que ho havia dit no només a les últimes setmanes, com deia molt encertadament en Guillem, sinó també en les últimes hores, ahir mateix.
17: Que no ha aclarit Rufián, ja que teníem a la Victòria Rossell a l'antena, és en quina, no? En quina part del procés, yeah, del procediment judicial, no? Instrucció, exacte, investigació,
16: en quin estadi, sí,
17: o sentència, que és la sentència de la Gürtel, òbviament, el que provoca. Igualment, no banalitzaria res, vull dir, em sembla que també el panorama és tèrbol, vull dir que no és... que més enllà de les... o sigui, com sempre tot es barreja, però diria que, sobretot per la trama de Zapatero, per molt sorprenent que sigui, allà està, eh?
1: Permeteu-me tornar al Congrés, que està parlant Tellado, que està parlant al portaveu del PP.
21: Española. Han convertido ustedes el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el gobierno de España y en su partido. Mire, señora Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente del gobierno de España, imputado por 3 delitos de corrupción, imputado por tráfico de influencias, por utilizar decisiones de un consejo de ministros en el que usted se sentaba, en beneficio propio, el 1% de 53 millones de euros. Presunto traficante de influencias, de oro, de petróleo y ahora parece ser que también de joyas. Este gobierno está de corrupción hasta las cejas. Está de corrupción hasta la ceja. Zapatero, su mito, su ídolo, se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. Eso es lo que dicen los autos que hemos leído durante toda esta semana. La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney, pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad.
1: Mala, y Ferraz, la tenía bien preparada,
21: Ferraz era la
1: Tellado.
21: Perla negra. Hoy está registrándolo la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme.
1: Clar, aquesta pregunta li dirigeix Tellado, el portaveu del Partit Popular, directament a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que deu estar incòmoda, no?, al següent, amb tot el que està passant, ja no amb el cas Zapatero, sinó amb aquest escorcoll que està passant ara mateix, aquest matí, de la seu del Partit Socialista de Ferraz. Haurà de respondre a Yolanda Díaz. Clar, ha de ser difícil tu fer el paper d'haver de defensar un govern amb totes aquestes fissures. Veiem que respon ara mateix la vicepresidenta. No sé si encara li toca amb ella el torn de paraula. De moment aplaudeix la bancada del Partit Popular les paraules del seu portaveu, de Miguel Tellado, que ha anat amb tot, absolutament amb tot, contra el Partit Socialista, contra el govern de Pedro Sánchez.
16: I utilitzant, Marina, el recurs de les joies quan no hi ha una claredat manifesta sobre la procedència d'aquests ingressos.
1: Sí, sí. Dura bastant aquesta tongada d'aplaudiments per part de la bancada del Partit Popular, que es parteixen de riure, bàsicament, amb la intervenció.
17: Sí, estaven tots rient darrere.
1: Sí, com si n'hi hagués per riure, no? Sorprèn, també,
17: perquè
1: al final...
17: suposo que Tellado no se'n recorda que Eduardo Zaplana encara està, no?, en la permís plana, no? Un partit que ha tingut 500 imputats per corrupció en l'època de Gira no pot donar molts.
1: Respon Yolanda Díaz.
3: Muchas gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera.
4: Señor Tellado, usted ha venido a la política española, ¿sabe a qué? A ser el Vito Quiles del Partido Popular. El Vito Quiles del Partido Popular. Y le voy a decir algo, señor Tellado. Su pregunta no cumple con el artículo 188 de esta Cámara. No cumple. Pero igualmente, señor Tellado, yo le voy a contestar. ¿Y sabe cuál es mi límite, señor Tellado? Mi límite es usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes, los que votan en contra de la reforma laboral, los que votan en contra de 12 millones de trabajadores y trabajadoras a los que le han impedido reducir la jornada laboral, los que votan en contra de la...
1: Vaja, doncs aquí seguim i seguirem atrapats en aquesta impossibilitat dels socis de Sánchez d'aliar-se amb el Partit Popular per fer fora Pedro Sánchez, però amb la certesa que Pedro Sánchez està tocat, tocadíssim, ja no només després d'aquest Pedro Sánchez del cas de Zapatero, sinó d'aquest escorcoll de la seu de Ferraz. Anirem explicant-vos què més, els detalls que anem sapiguent en relació a això. Us acomiado, Joan Serra, ja no sé ni què em dic. Joan Serra.
22: I Daniel Fernández.
1: I Daniel Fernández, no, que era un altre, que era de La Vanguardia, aquest. Sí. David Fernández, moltíssimes gràcies als dos, que vagi bé.
22: Molt bon dia.
1: Adéu.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
23: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Vinga, que ens acostem ja a les 10 del matí i avui teníem pendent una conversa amb el Nil Moliner. Nil, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: El que passa que l'actualitat ens està atropellant. Ja bueno, et demano disculpes.
1: No, no, per res del món. Les notícies són les notícies.
0: I van que volen últimament.
1: Per això.
0: Ens estan escorcollant la seva Ferrat. És que, clar, quan és un all és una ceba, tu. Però tu treus disc.
1: Jo trec disc, Sí, vaig treure disc el 22 de maig, divendres passat, i molt feliç amb la rebuda i amb tot el públic, amb tota la resposta que està tenint, la veritat.
0: Que té un punt molt 2000-ero, dels 2000.
1: Bueno, jo vaig créixer amb aquesta influència Canto el Loco, Pereza, no? Inclús també amb els Pets, l'Exambusto, tot aquest so guitarrero que tant m'agrada i tant em representa en aquest disc, també.
0: Ah, ens acompanya també a l'estudi el Sergi Sánchez, el cap de musicals de la ràdio. Què tal, Sergi? Bon dia.
2: Bé.
0: Què et sembla tu el disc?
2: Home, què t'he de dir? Si és que és un disc que pràcticament he vist néixer, he vist créixer i ara ja reproduir-se a tot arreu. I a més que amb una cançó que ara ho parlàvem, el Nexo 04, que ha estat brutal, la rebuda des de fa pràcticament un any i que ni tu mateix, ni vosaltres mateixos els que la vau crear, que us imaginàveu que seria aquesta explosió.
1: No, jo crec que al final quan crees música que t'emocioni a tu i no per sonar a cap lloc, sinó per emocionar i per comunicar-te, no? I després doncs, la sorpresa arriba que després és una cançó tan ben rebuda, tan sonada a les ràdios i amb tantes escoltes que t'emociona moltíssim, no? Però el principi de la cançó està feta amb molt d'amor i amb molta emoció.
0: Dos anys treballant-hi en el disc?
1: Dos anys treballant en aquest disc.
0: I que descriu un moment íntim, quin?
1: Bueno, no, descriu un moment que ho vaig passar molt malament el 2023. De cop em va rescatar un concert que va ser el 20 d'abril del 24 al Palau Sant Jordi, que vaig començar la gira allà. Em va rescatar i a partir d'allà vaig començar a escriure aquest disc. Aquest disc es diu Nexo, no? I em vaig sentir un nexe entre les meves cançons i el meu públic aquell dia i va ser a partir de llavors que vaig començar a escriure.
0: Tu portes molts tatuatges, els estic veient, uns quants.
1: Tampoc creguis tants,
0: quants,
1: però sí.
0: Com a mínim a la vista en tens uns quants, més que jo. I n'hi ha un que és una tirita amb una corxera.
1: Vale, sí.
0: Té a veure amb alguna cosa que estaves explicant ara? Que la música et sana d'alguna manera o m'estic flipant?
1: Sí, no, totalment. Jo crec que és algo bonic de recordar sempre, que a mi la música m'ha ajudat molt. La música inclús m'ha rescatat de situacions molt dures i la música salva i la música cura.
2: Però parlant de tatus, hi ha un tatu que és més especial relacionat amb aquest disc, perquè és una de les frases i una de les cançons que crec que és de les que més t'ha tocat d'aquest Nexo.
1: Sí, hi ha una cançó que es diu Vive lento y ama bien, que és una cançó que em va ensenyar moltes coses a mi i als que estàvem a l'estudi en aquell moment, perquè la vam escriure en un moment que no esperàvem que sortís aquella cançó, i va sortir Vive lento y ama bien, que és el que estic intentant aplicar-me durant aquesta època de la meva vida, no? Viure lent i estimar bé, i és una frase que és el títol del disc que tenim tatuat els tres.
0: Que és un disc que vas presentar en una mena de Tiny Desk, aquestes sessions que es fan amb altres músics, i ho vas fer al balcó del pis on has viscut a Madrid durant un any i mig.
1: Sí, aquell balcó on tants moments em va donar, tant he plorat, tant he sigut feliç, però sobretot escoltava aquelles maquetes que més tard serien al disc, doncs tornar en aquell balcó i aquest cop fer-ho de la mà doncs, de tota la meva banda, tot el meu equip, i a sota, no?, que estiguessin tota la meva gent que em segueix, va ser una festa i vam tallar el carrer i la vam liar.
2: Perquè aquell pis, de qui és? Perquè ha de ser d'algú amb qui tens molt bon rotllo, perquè
1: exacte.
2: Si no, un any i pico després tornar...
1: Clar. No, jo en aquell pis vivia amb dos companys de pis que encara hi viuen, i llavors va ser fàcil la gestió.
2: Va ser fàcil.
0: L'última cançó del disc, Bona nit, és un homenatge als Pets, i de fet el Lluís Gavaldà canta amb tu una altra cançó.

0: inspirat a tu la música catalana?
1: Moltíssim, mira, de fet el Bona Nit és un resum molt bàsic, no, d'això. Jo anava de campaments amb el Cau i de cop a la rotllana del Bona Nit, no, es tocava sempre els cançoners amb la guitarra, es tocaven cançons,
0: i l'última
1: era sempre Bona Nit dels Pets. Llavors aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i es diu així en homenatge a ells, i és increïble, no?
0: Nosaltres just ahir, aquesta mateixa cadira que hi eres tu, teníem el Gerard Quintana,
1: vale,
0: que, com saps, han tret documental ara al 3CAT sobre els 40 anys del Sopa de Cabra, i em relaciona una cosa amb l'altra, perquè, clar, tu majoritàriament cantes en castellà. Ells, al contrari, ells majoritàriament canten en català, i va haver-hi una època de la seva carrera musical que van dir: ara ens posem a cantar en castellà. I ell ens va confessar ahir que ho van fer com a reacció política, perquè es van sentir utilitzats pel govern de Jordi Pujol amb aquell gran concert del Sant Jordi, sí, amb Sau, amb els Pets i amb Sang Traït.
2: Ho deia així. Que sortíem arreu de l'Estat i recordo d'anar a Madrid a roda de premsa amb tots els periodistes d'aquí, d'allà, la Cera, el Diego Manrique, el Carlos Tena, tota aquella gent que admirava del Musical Express i del Popgrama, de programes que havia vist durant els anys 70 o finals o començaments dels 80, deien: hombre, los grupos de la Generalitat, o uno de los grupos de la Generalitat. Perquè aquesta és la forma, o sigui, vam ser una eina de normalització lingüística, però nosaltres no volíem ser una eina de la Generalitat i menys del pujolisme.
0: Es van sentir una eina de normalització lingüística.
1: Imagina't.
0: Tu com convius amb això de la llengua, el fet d'anar-te'n al castellà, al català?
1: Convis d'una manera molt sana i molt bonica. De fet, l'altre dia, mira, estava fent la firma de discos tant a Madrid com a Pamplona, i van ser les dues ciutats on gent m'ha ensenyat tatuatges, que parlàvem de tatuatges, no? Gent m'ha ensenyat tatuatges i porten escrit cançons en català que tinc escrites jo, no? Ara, Som ocells. I em fa molta il·lusió veure com gent d'arreu de la península, doncs, tradueix les lletres, vol entendre, perquè allà on anem les cantem, aquestes, no? I és increïble, doncs, apropar, doncs, la meva cultura, la meva llengua, allà on vaig, no? I que entenguin també d'on vinc, que és increïble, així que em fa molta il·lusió.
3: No sé si el Nil, que canta en català, s'acosta més al aquell de fa uns anys, de Civi, no? que és com si fossin dos Nils diferents, d'alguna manera.
1: Sí, clar, vam començar amb la banda Civi durant molts anys, no?, cantant, i va ser increïble, així que després, quan vaig fer el meu projecte, doncs les meves influències eren això, més el Cantón Loco, Pereza, no? Però també han sigut els Pets, l'Exambusto, que, com bé dèieu, doncs el meu tercer disc, Lugar Paraíso, tinc una cançó amb el Lluís Gavaldà, i és més, al Palau Sant Jordi al desembre va venir Gerard Quintana,
3: sí.
1: I vam cantar junts una col·laboració al Palau, no? Així que va ser increïble, doncs, poder juntar tots aquests mons, no?
0: Tu tens més de 2 milions d'oients mensuals a Spotify, i ens agradaria a nosaltres tenir-los. Més de 200.000 seguidors a Instagram. Això dels seguidors es pot arribar a convertir en una mala obsessió? T'ha passat a tu?
1: No m'ha passat, perquè des del principi vaig tenir una relació molt sana amb això i vaig decidir no saber de números.
0: Doncs ara ja el saps.
1: Sí, o sigui, tinc una noció, però tampoc sé el que volen dir, no sé com es tradueix això. Tinc un equip meravellós que em diuen que tot va molt bé, però no li dono importància, ni estic mirant els números que porten les meves cançons, ni quantes ventes, ni
3: quan,
1: no m'agrada saber.
3: Quan hi ha un llançament, com per exemple la setmana passada, tu aquell primer dia no estàs mirant l'Spotify for Artists, per exemple, per dir:
1: no.
3: A veure què tal.
1: I em passa una cosa, que entre conversa, entre petita conversa, no, amb els amics i amigues, em passa una cosa que, hòstia, quants discos es poden vendre en un dia? I no ho sé.
3: No ho sé.
1: No ho sé, però clar, és penós, perquè ho hauria de saber. Però bueno.
3: O no, que també està bé.
1: O també està bé, sí, però és una mica ignorant també, no sé la línia on està.
0: Doncs escolta'm, Nil Moliner, ens consta que has de marxar, que et vagi molt bé Nexo, que és així com es diu el teu nou treball, que gaudeixis de la gira i de tot l'èxit que sembla que t'està portant el disc. Ens n'anem amb un dels temes, què et sembla?
1: Vinga, perfecte.
0: Tu cuerpo en braille.

0: una abraçada, moltíssimes gràcies. Torno quan vulguis, sobretot quan l'actualitat
1: estigui tot més tranquil,
0: estigui
1: no?
0: més tranquil·la, que no sé si arribarà a passar. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I Sergi Sánchez, gràcies a tu també.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.

0: Moliner, un dels imperdibles d'aquesta setmana, a la secció que dediquem a la cultura, i avui el que us fem i el que us farem cada setmana és això, un resum de què ens espera pels propers dies, per si algú està buscant plan, Laura.
1: Exacte, agafeu paper i boli, perquè hi ha bastanta teca. El que us volia dir per això és que, en tema de música, tingueu en compte que divendres ja sabeu que surten les estrenes musicals, i aquest divendres un dels més esperats és Paul McCartney, que publica The Voice of Dungeon Lane, que és un dels llançaments més esperats de la setmana.
2: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
1: I això que estava escoltant ara és perquè ens transportem al cinema, perquè al cinema també hi ha, evidentment, divendres totes les estrenes, i sembla ser que del més esperat, que ja és el més nou de Robert Pattinson i Zendaya, que és The Drama. Es veu que The Drama inclou, no us vull fer molts spoilers perquè diuen que és millor no mirar el trailer, però inclou l'escena.
0: Si mires el

0: Faran. Una altra destacada pel·lícula que arriba aquest divendres al cinema és Mallorca Confidencial.
1: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil.
0: Protagonitzada en aquest cas per Lolita Flores, que es posa a la pell d'una poderosa matriarca i narcotraficant d'un poblat de l'illa. I pel que fa al teatre... Què és aquesta això? És l'última setmana per anar a veure Inútil, un cactus i altres desastres al Maldà. Aquesta és una obra de teatre, aquest és un moment musical que tenen. També és l'última setmana per veure Una idea genial, al Condal, que és aquella comèdia que anava d'un home que sospira que la dona li està fotent les banyes i contracta un detectiu que acaba sent tot un desastre.
2: Malament, ja, si sospites això, o li preguntes, i si t'ho creus bé, sí. I si no, també, i o talles amarres, o continues idea... amb confiança cega, però ve de contractar un detectiu.
0: Bé, passareu bona estona.
2: Ni
0: perquè...
2: això, ni tafanejar el mòbil.
0: Ah, home, no, això mai. També estan en marxa Mal de Corazón, a la Villarroel, que és important perquè la fa una companyia que s'acomiada, que és la Solitària, formada per Júlia Barceló, Pol López i en Pau Vinyals. Pel que fa als llibres, si us interessen, aquí hi ha diverses activitats. Avui al CCCB, Natàlia Castro Picón conversa amb el filòsof Audal Espluga sobre la idea de l'apocalipsi present en imaginaris contemporanis, aquest apocalipsi que a vegades podem imaginar-nos. Serà 6:45 de la tarda.
2: Te l'imagines sovint, l'apocalipsi?
0: A vegades hi penso, eh? Sí, penso molt en zombis. Jo és que tinc molta... penso molt en zombis i què passaria... És igual, ja parlem un altre moment. A les 7 de la tarda, Letícia Sala presenta Dame Veneno, que quiero vivir, en una conversa amb Rigoberta Bandini a la central del Raval. I demà dijous, Àlex van der Laan, el meteoròleg, li hem parlat en aquest programa, presenta el seu nou llibre també a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni. Divendres, a la ONA, Carlota Somell presenta De cop i de cap, nou llibre, acompanyada de la periodista i col·laboradora d'aquesta casa, la Clàudia Rius. I també està en marxa aquest cap de setmana el Molt Llibre, que és un festival per nens petits. Comença divendres. Per cert, altres plans, molt ràpidament. Un pla gastronòmic que comença demà, s'allarga fins diumenge, és el mític Tasta la Rambla.
2: Ai, i tant, sí.
0: Que teniu, per exemple...
2: Si els guiris ens deixen...
0: Si els guiris ens deixen, tapes a 6 euros, dolces i salades, per exemple, una tapa de gamba blanca, salsa de pollastre i carxofes. Diumenge és el dia de la bicicleta, per tant, si en teniu, podeu sortir al carrer en bicicleta, és el dia de l'orgull de la bicicleta. 12 quilòmetres de recorregut, surten del carrer Aragó-Sant Joan, i també podeu anar, doncs, això, des del cinema, teatres, música, tenir una mica de tot.
2: I acabem amb la música que ens deies, amb el Paul McCartney, que deies que publica aquest cap de setmana un dels llançaments més esperats.
0: Que és The Boys of Dungeon Lane.
2: Doncs molt bé, així acabem els imperdibles d'aquest dimecres. Laura, gràcies.
0: A vosaltres.
2: I ara fem un cop d'ull a les xarxes. A les xarxes, no sé si van boges amb aquest escorcoll de Ferraz.
3: Van boges, Marina, perquè ara mateix, si mireu les tendències a Twitter, Ferraz número 1, número 2, la UCO, PSOE en quarta posició, Zapatero, Pedraz, o sigui, tenim tots els actors implicats, ara mateix estan en les primeres posicions, i si entreu també veureu reaccions, sobretot dels protagonistes. Tenim una reacció recent de Feijóo, que diu que s'està vivint una situació agònica i que insta que els socis canviïn de plans, i també els vídeos del moment en què precisament es comencen a fer els registres. I ara mateix, si entreu a xarxes, veureu actualitzacions constants sobre aquest tema.
2: Uh-huh. I què més?
3: I també, Marina, avui et porto que la diputada estrella del Partit Verd del Regne Unit denuncia el consum d'alcohol al Parlament Britànic. I és que la Cambra dels Comuns del Regne Unit s'ha tornat a situar sobre el focus mediàtic degut a la intervenció d'aquesta diputada. I clar, quan va fer això, la gran part del Parlament Britànic va esclatar en xiulades perquè va denunciar en una intervenció el consum d'alcohol per part de molts dels seus companys diputats en horari laboral.
2: I què més? Això, escoltem. Escoltem. Some MPs drink before voting, and that really shocked me when I came to Parliament, because it is our workplace. Now, does the Prime Minister agree with his own MPs who've defended their right to drink?
3: Clar, s'ha fet molt viral aquesta intervenció perquè va denunciar que els membres del Parlament no haurien de beure durant les sessions, ja que és en aquestes on es decideixen qüestions importants sobre crisi climàtica, drets de les persones amb discapacitat, habitatge i pobresa infantil. I també ara marxem fins a la Xina perquè ens arriba un invent que està més a prop de la ciència-ficció que de la realitat i que promet traduir el lladruc dels gossos gràcies a la intel·ligència artificial.
2: Uau.
3: Sí,
2: mai millor dit.
3: Mai millor dit, eh?
2: No,
0: et juro que no ho he fet expressament.
3: El dispositiu s'anomena Petit Chat i és un collar que, segons expliquen, s'enganxa al coll de qualsevol gos o

0: i a partir de micròfons amb alta sensibilitat i sensors de moviment capturen el so que emet l'animal, la intensitat, el to i fins i tot el context físic en el qual es pot trobar l'animal. Els creadors expliquen que han utilitzat més d'un milió i mig d'àudios reals de mascotes i que, recolzant-se també en investigacions científiques, la traducció pot arribar a una efectivitat del 94%.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. I també acabem avui presentant-vos un dels nous fenòmens a les xarxes i que segur que en breus començarà a ser un referent de la moda. I hem de marxar fins a Etiòpia per parlar-vos d'en Kalu Putik, qui només té 15 anys, Marina, i amb 24 publicacions a Instagram, ja acumula gairebé 6 milions de seguidors.
1: Carai, pren nota.
0: Sí, sí. I s'ha fet molt popular pels dissenys i els vestits que crea, doncs a partir de bosses de plàstic, cartrons, pneumàtics i altres materials reciclats. Si veieu els vídeos, sempre els fa sobre el mateix fons, on es veuen les seves creacions, i comença tots els vídeos ensenyant l'objecte que reciclarà, després fa una transició i ensenya el disseny sencer que ha creat. Imagina't l'impacte que, com dèiem, en només 24 publicacions, perdó, cap vídeo baixa dels 20 milions de visites i algunes arriben fins i tot als 300.
1: Cristian Rodríguez, gràcies. Sí.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí, d'un matí absolutament marcat per l'escorcoll a la seu de Ferraz que s'està produint des de fa una estona ja per part de la Guàrdia Civil. Just arriba aquest escorcoll al mateix matí que ha de comparèixer Pedro Sánchez. Tot això ha estat transversant i de quina manera l'actualitat política que ja venia carregadíssima amb la imputació de Zapatero, Gisela.
2: Doncs sí, com bé deies, aquesta hora la Guàrdia Civil està escorcollant aquesta seu del PSOE, la seu de Ferraz, per demanar informació per una causa que no és la de Zapatero, que té a veure amb el cas de Leire Díaz, Guillem Favó.
3: Aquest requeriment d'informació l'ha fet el jutge Pedraz, que és de l'Audiència Nacional també. El que vol saber el jutge és si el PSOE ha pagat a Díaz perquè extorqués a jutges i fiscals. En el focus d'aquesta investigació hi ha 5 projectes valorats en 132 milions d'euros que, segons la UCO, van suposar per a Díez, l'expresident de la CEPI i l'empresari Anxón Alonso, ingressos per valor de 750.000 euros.
2: I com bé deies, el registre Ferraz ha coincidit de ple amb la sessió de control al Congrés, sense Pedro Sánchez, que no hi és perquè està a Roma.
3: Sessió de control en la qual des de fa una estona han baixat, això sí, els decibels. Abans de la sessió s'hi ha referit el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
4: Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Que li demana eleccions, ha estat als passadissos. El registre també ha causat sorpresa entre els socis de govern.
5: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
6: ¿Les preocupa?
5: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas.
3: Això també ho deia als passadissos Gabriel Rufián, el cap de files d'Esquerra Republicana, que havia dit que si es demostrava que hi havia un cas Gürtel al Partit Socialista, demanarien avançar les eleccions. En qualsevol cas, Rufián el que ha dit és que de moment cal ser prudents.
2: I com dèiem, mentre tot això passa a Espanya, Itàlia, Roma, Pedro Sánchez es troba amb el papa Lleó XIV.
3: L'audiència en la qual estava previst que parlin, que acabin de preparar la visita del Pontífex a Espanya, que arrenca la propera setmana.
2: A les 11, per l'antena de la cadena SER, hi ha una roda de premsa en la que Sánchez parlarà del cas Zapatero. I aquesta tarda hi ha una nova trobada després de la d'ahir acabés sense acord entre els sindicats i Educació. Això sí, amb un acostament de posicions. Sobre la taula, un complement salarial d'uns 35-40 euros al mes. De fet, la consellera Esther Niubó s'hi ha mostrat positiva.
7: Soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui doncs, han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin doncs, a l'acord i, evidentment, fem gran i fem créixer aquest acord. Hem de sumar.
2: Ho deia fa una estona a Ràdio Televisió Espanyola, mentrestant la jornada de vaga continua a les escoles. Però no és l'única vaga del dia. També n'hi ha el sector del refinatge a Espanya. Reclamen la jubilació anticipada. Catalunya s'ha notat sobretot el polígon de la petroquímica, Eva Hidalgo.
8: Fa 4 hores que més d'un centenar de treballadors impedeixen amb carpes, pancartes i uns escuts que simbolitzen els romans l'entrada de la refineria de Repsol a la Pobla de Mafumet. El mateix passa a Constantí i els accessos de Cessa del Port, sense afectacions en la mobilitat a les carreteres properes. El seguiment de la vaga està sent del 80% segons el sindicat majoritari convocant STR. Comissions i UGT se'n desmarquen. Toni Carmona, portaveu.
9: I creiem que ha sigut un èxit total. Han baixat càrregues, coneixem que ha baixat càrregues a Repsol Fuels, això pot afectar el subministrament, lleument o massivament, però sí que pot afectar.
8: Tenen previst estar-s'hi fins a les 4 de la tarda. A les dues plantes catalanes afectades per aquesta protesta, convocada a nivell estatal, hi ha serveis mínims per garantir la seguretat.
2: I a l'Audiència de Lleida es condemna a 16 anys de presó l'home acusat de cremar viva la seva parella amb líquid inflamable i calar-hi foc dins d'un pis d'Artesa de Segre el novembre del 2022. Mercè Marc.
10: Tal i com va relatar la víctima durant el judici, el tribunal considera provat que els fets van passar de matinada mentre ella dormia en un matalàs situat al costat del sofà. Segons la sentència, l'home la va ruixar amb alcohol i li va calar foc davant la lenta combustió. Afegeixen els magistrats, l'acusat la va agafar pel coll, la va arrossegar fins a una cantonada i la va tornar a ruixar aquest cop amb acetona mentre li deia ara sí que cremaràs, filla de puta. Els magistrats conclouen que l'acusat va provocar l'incendi del pis amb la intenció evident d'acabar amb la vida de qui aleshores era la seva parella, assumint l'alta probabilitat de posar en risc la resta de veïns de l'immoble.
11: Nací en el Mediterráneo.
2: Sempre ens agrada que soni Serrat, però és que més aquesta nit li han entregat el Premi de l'Acadèmia de la Música, el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música per la seva trajectòria, i ell doncs ha llançat aquest emotiu discurs.
6: Todo sucede muy deprisa, todo va muy deprisa. Y quién sabe, como yo también me olvido de las cosas... I sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también
2: deia Serrat que espera no oblidar-se d'aquests moments i d'aquests premis i de l'auditori que tenia al davant, un Serrat que té 82 anys. Però en aquests premis de l'Acadèmia hi han estat altres guardonats, com per exemple ella.
1: Home, no es podia saber.
2: Tindríem el duet per excel·lència, no? Serrat i Rosalia, que podríem fer alguna cosa junts, no?
1: Exacte. Que t'ho paguin, la idea, que et paguin la idea si acaben fent-ho.
2: Demanaré royalties. Rosalia, que ha estat la gran guanyadora amb 8 premis, destacant el de millor artista, millor àlbum per Lux i millor cançó per aquesta que sona Perla. Però també hi ha hagut altres premis i homenatges, com per exemple a Robe Iniesta. Diversos artistes han homenatjat el cantant, però a més també hi ha hagut altres premis, com per exemple doncs, Guitarrica de la Fuente, avui com estic, se m'enganxa la llengua, que ha obtingut també 2 premis.
1: Doncs molt
2: bé. I que
1: bé.
2: No va estar a la gala, eh? No, Guitarrica no hi era, Rosalia tampoc.
1: També et dic que escoltar el Robe cantat per un altre, no és lo mismo. No
2: doncs
1: lo
2: res, canviem, posem Serrat, que s'entendrà més.
1: Gisela, gràcies,
2: vinga,
1: fins ara.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Sabeu que estem pendents d'aquest escorcoll que hi ha ara mateix a la seu de Ferrada, a la seu del Partit Socialista. No té a veure directament amb el cas Zapatero, però clar, tot suma. Puc saludar a aquesta hora el company de tribunal, el Miguel Ángel Campos, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, no es tracta d'un escorcoll, és un requeriment d'informació.
1: Val, i ens matises la diferència?
11: Sí, clar, no és el mateix entrar trencant una porta o amb una ordre judicial de poder incautar documentació que anar a una oficina, en aquest cas a la seu de Ferrat del Partit Socialista, a demanar informació. Se presenta un document i se li diu als funcionaris que hi ha que faciliten aquesta informació, aquests documents. No s'entra, ni s'incauten, ni s'intervenen ordinadors o dispositius i se'ls enduen en caixes.
1: No? Per tant, què és el que estan buscant exactament en aquest requeriment d'informació per part del jutge ara mateix?
11: Bé, el que es tracta aquest cas és una ampliació del cas Leire Díez, l'exmilitant socialista considerada fontanera, que instruïix el jutge Pedraz, el titular del jutjat número 5 de l'Audiència Nacional, i que roman en aquests moments baix secret. Segons ha sabut la SER, de fonts jurídiques directes del cas, els investigadors han trobat indicis de que Leire Díez havia tractat de desenvolupar un operatiu per atacar a jutges, fiscals i altres parts que investigaven els casos del germà del president del govern o de la seva muller, Begoña Gómez, i suposadament aquestes operacions eren pagades per el Partit Socialista. El jutge ha enviat els agents a Ferraz, a la seu del PSOE, per a reclamar nombrosa documentació relacionada que avale o descarta aquests pagaments i també altres circumstàncies que en aquests moments es desconeixen. Però el que sí que descarten les mateixes fonts és que es tracte d'un cas de finançament irregular. A més d'aquest requeriment d'informació, el magistrat ha ordenat 3 entrades i registres i escorcollaments, aquests sí, als domicilis de l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán, de Gaspar Zarrías i de l'empresari amic de Leire, Javier Pérez Dolcet, per la seva suposada implicació en els fets.
1: Per tant, aquest és el matís, eh? Una cosa són requeriments, l'altra són escorcolls, en fi, en tot cas la imatge és dura pel Partit Socialista, pel govern també de Pedro Sánchez. Tu ens dius, no us imagineu que ara veureu veurem al llarg del matí agents de la Guàrdia Civil sortint amb caixes de Ferrat, simplement sortiran, no sé, amb pendrives, què ens hem d'imaginar que pot arribar a passar al llarg del matí?
11: No, poden sortir amb caixes, però no entren a la força.
1: Ja.
11: Saps? És que és la diferència fonamental. No és una entrada i registre.
1: Això vol dir que ho sabien ja, el Partit Socialista, que ja aniria avui la Guàrdia Civil? No,
11: ho saben, no tenen per què.
1: Val.
11: D'acord, Marina?
1: Molt bé, Campos, gràcies. Adeu. Tenen feina avui els companys de tribunals a Madrid, això, amb el que està passant aquest matí. Vaja, matí intens. Ens aturem un minut per la publicitat i tornem per obrir el racó de pensar.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
12: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Vinga, que som en el racó de pensar dels dimecres. Núria Casas, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, Marina.
0: I el Miqui Puig, que d'un moment a l'altre el podrem saludar. Estem tenint algun problema que altre per poder-lo connectar. Avui, conciliació familiar, el tenim des de casa. Coses que passen, escolta'm.
1: Sí, no passa res, home, i tant.
0: Què t'ha fet pensar a tu aquests últims dies?
2: Doncs mira, que gràcies a Instagram, les xarxes socials en general, hi ha moltes coses de la nostra personalitat que ara ens defineixen d'entrada de forma, jo considero, una miqueta exagerada. A veure, no dic que no passés abans, però ara és extremadament exagerat, com dèiem, i em fa una miqueta de ràbia. Entrem en l'exemple concret, que seria l'horòscop, Marina. No és nou d'ara, però sí s'ha normalitzat que et diguin si ets d'una manera o una altra segons el signe zodiacal que
0: ui,
2: tens.
0: Ui, sí? Això, el signe zodiacal. Tu quin signe ets?
2: Jo sóc taure. Val? Llavors,
0: i com sou, els tauros?
2: Doncs, per exemple, ara quan jo dic sempre taure, no sé per què, és un horòscop que sempre crea un... Ostres! Ui!
0: Però som tots,
2: que duret, aguantar-te!
0: Això som tots, jo
2: sí,
0: crec, eh?
2: Sí, però sempre és... Ostres! Tu,
0: Miqui Puig,
2: fort.
0: Què tal? Bon dia. Miqui Puig, a veure si tenim en línia. Vaja, avui estem com al dia, eh? Miqui Puig, què tal? Bon dia. Doncs vaja, que no el tenim, tu. Continua, no sabem quin signe és. Jo sóc Aquari.
2: Doncs mira, Marina, el que t'hauria de dir aleshores és alguna cosa tipus ostres, els Aquari, que forts, no? Llavors, a partir d'aquí, hi ha una altra cosa que encara ara va més enllà, que tothom s'ha fet ara Miss Fuster i et diuen, però de quin dia i de quin mes dins Aquari?
0: Jo?
2: Sí.
0: Del 4 de febrer.
2: Perfecte, doncs a partir
0: d'aquí... Del mateix dia que l'Alexia Putellas.
2: Molt bé, doncs ja estàs. Això és bona collita, llavors. Però a partir d'aquí...
0: També totalment gratuït, eh? Com si una persona que ha nascut el mateix dia que una altra tingués alguna cosa a veure.
2: Però el que a mi em flipa més és que abans tu deies l'horòscop com a molt, però és que ara quan tu contestes això, fins i tot un cop t'han dit el dia i el mes, ja et comencen a dir, ah, d'acord, llavors tens Saturn mirant-te el sol i després ve Venus i et mira el cul i això vol dir que ui, ui, ui, ets molt tossut, però a no ho veig tant. De debò, i a mi em peta moltíssim el cap. Aleshores, a partir d'aquí, un exemple allò il·lustratiu que us porto. Ràdio Primavera Sound, Anna Polo, ha sabut explotar millor que ningú aquest tema i em quedo frapada de com grans artistes de tota mena, diferents entre ells, passen pel seu podcast a ser analitzats segons l'horòscop i és que es creuen la trola zodiacal. Vaig dir, és un exemple.
3: No puc no estar al mar, és que sou peixos. Quan jo vaig a treballar a Miami, vaig a quedar-me davant del mar, perquè després estic 8 hores entancada en una sala d'estudi mínim i a l'estona del matí que em desperto i sento les ones del mar, he dit moltes coses que t'aixeran molt de pija i de... Però bueno, m'estic obrint i és lo que hi ha. Però és real, o sigui, jo la connexió amb el mar, per exemple, Madrid m'encanta, però jo no viuré mai a Madrid, saps? Jo haig de viure a un lloc on hi hagi mar, acabo de tornar de Brasil, és la segona vegada que vaig a Rio, vaig ser una vegada i no vaig tenir quasi temps, he tornat perquè necessitava tornar i veure què era, perquè tenia com... Vaig tenir un àpice d'aquesta energia i vaig dir, a mi això m'encanta, i no he tingut temps.
0: Ara sí, Miqui Puig, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, estic de conciliació familiar.
0: Ho hem dit. Quin signe ets, tu?
4: Jo, cranc.
2: Cranc.
0: Ui, cranc.
2: I a partir d'aquí hauríem de dir, ostres, els crancs, i llavors la segona pregunta que es fa el 2026 és el dia i el mes, Miqui.
4: 27 de juny.
0: Hòstia, perfecte. El dia abans que la meva filla. És del 28.
4: Sí, i a més voleu saber una altra cosa astral?
2: Ah, que tu ets aquest club.
4: Ascendent cranc.
2: Si veus, això em fot molta
0: ràbia. Ascendent cranc, encara pitjor, tu. Això
2: jo
0: ho sento
2: molt. No. Això dels ascendents, tot, eh? Els descendents, el planeta urani que et passa pel cap quan neixes. No ho entenc, és que no ho entenc. O sigui, és com que, Núria, va, has de respectar-ho tot, però és que realment és una trola de les fortes.
0: No, escolta, un moment. No, home, no, no, home, no. A veure, Casas, no pots venir aquí i dir que l'astrologia absolutament tot és una trola, òbviament.
2: Home, jo considero que això sí. És a dir, aleshores, és que de debò que molta gent que potser no és catòlica, que jo tampoc ho soc, ostres, potser fins i tot en un cert punt, no sé si és una miqueta més discutible i tot. De debò, des d'aquí, escalf per totes les creences, però jo considero que gent, no sé, que hem estudiat i que tot, i que amb els horòscops tingui, doncs aquesta, no sé, aquesta afició tan bèstia, a mi em sorprèn moltíssim. Què vols que et digui? Jo no ho entenc, no ho entenc i està.
4: Però una pregunta, no, vostè, senyora Casas, no estaria més d'acord que és molt més fiable això que l'altre?
2: No, perquè no, cap de les dues coses, Miqui, cap de les dues coses. O sigui, com pot ser que el dia que neixis, perquè hi ha un pla planeta que diuen que és el que és ascendent o descendent, que no sé ni què vol dir. O sigui, saps què passa? Que parlo des de la ignorància absoluta dels horòscops i vull seguir sent una ignorant dels horòscops, perquè és que jo crec que amb les dues línies que em donava l'Avantguàrdia quan llegia de petit l'horòscop, ja en tinc prou, ja en tinc prou. Però vaja, que jo crec que sí que s'ha posat de moda definir les persones en base al que ets, al que escoltes, però sobretot amb aquests detalls que per mi són molt, molt insignificants. També et dic, prefereixo fer càbala sobre horòscops i planetes que mirar Horizonte, d'Iker Jiménez, aquest programa que ha de parlar de fenòmens paranormals, ara en parla d'un de concret i a sobre el ven com si allò fos la veritat, que és l'extrema dreta. L'últim, dic que a través de Movistar els tallen expressament el programa en directe.
5: Lo pongo porque ha desaparecido todo el canal 4 de la plataforma de la app de Movistar.
6: Eso a mí...
7: Será un error de algo, ¿no?
6: No, a mí me lo han dicho varios televidentes habituales.
5: Es que lo estaban diciendo en Twitter.
7: A ver, Yolanda, nos están venga a decir que igual esto es una leyenda urbana, no lo sé, pero todo el mundo está escribiéndonos de repente que algo pasa, ¿no?
8: La aplicación ha desaparecido el 4.
6: Esto los
5: casualidad, todo el canal ha desaparecido, justo cuando estamos nosotros. No hombre, 1, 2, 3, 5, 6.
6: Es el único que está desaparecido. Tú.
9: Hombre, y Movistar Plus. Movistar Plus, ¿por quién está presidido?
7: Me voy a asustar, no, hombre, que claro. Esto será una tontería, no me festeríais, claro, hombre.
2: Bé, això va passar aquest dilluns. La plataforma, en aquest cas Movistar, ha aclarit que no va existir cap mena de censura sobre el programa presentat per Iker Jiménez i que tot va ser degut a una fallada tècnica puntual relacionada amb la informació del canal. I per no carrissar-me, Marina, només amb els horòscops, a favor diré que hi ha petits detalls del dia a dia que moltes vegades ens pregunten com si jo també definís la nostra personalitat i jo continuo fent-me creus. No cal fer una entrevista personal quan coneixes algú, és que tampoc dirà la veritat. El més important per mi, per conèixer les persones, és que passi el temps i no sé, i que transcorrin les anècdotes que et definiran aquell personatge. Però seguim, al que anàvem. Una pregunta pot ser, per exemple, que també últimament he vist que em fan per definir la meva personalitat, és en quin sentit remenes la cullereta del cafè? Que aquesta està una mica viciada, i t'ho compro, eh? Però l'altra és...
4: Com?
2: En quin sentit remenes la cullereta del cafè? És a dir, de la tassa, cap a l'esquerra o a la dreta?
4: Jo crec que... Cap a la dreta, vale.
2: Perfecte, vale. Aquesta està una mica viciada.
0: Com? I en funció de com remenes...
2: Doncs
0: manera
2: també et donen una personalitat, i que com que jo vull ser sent ignorant, tampoc us l'explicaré, val? Després, l'altra pregunta que també últimament es fa molt és amb quin sentit tires el paper del rotlle de vàter quan estàs fent les teves necessitats? Si el treus per dalt o per baix?
0: Home, sí, per dalt sempre.
2: Val, jo per exemple per baix, Marina. Sóc un alien.
0: Miqui, desempata, sisplau.
4: No, per dalt.
2: Val, sí, perdoneu. I l'altre, i aquí és on vaig en el fet d'actualitat últim, i aquest a mi m'ha semblat molt fort, és que l'última moda és dir-te en quin sentit et dutxes si tens un plat de dutxa i et cau l'aigua de dalt. Mirant l'aigua o d'esquena? Atenció, perquè només... No, és que això és molt bèstia. Només per aquesta pregunta, aquest mes de maig que tancarem, una usuària anònima acaba d'arribar als 2 milions de visualitzacions del seu missatge a través de la plataforma X. No perquè en siguem conscients, com a mínim, de què realment interessa la gent, no cal trencar-se gaire el cap, però jo és que jo us ho dic en sèrio. O sigui, flipo que les primeres preguntes que facis siguin aquestes. Horòscop, com et dutxes, mirant a l'esquerra, mirant a la dreta... No sé, hi ha altres preguntes a fer les persones.
4: Cases, sí. Això abans de follar o com?
2: No, abans. Tot és abans. Tot és d'inici perquè després no t'agafi cap sorpresa. Però és veritat que en aquest cas, si us ha picat la curiositat, dir-vos que la resposta, segons els científics, sempre és dutxar-se, en aquest cas, d'esquena, perquè, òbviament, tot el sabó i tot, quan allò t'esbandeixis el cabell, no t'entri en els ulls.
0: De fet, jo em quedaria que la cosa és dutxar-se a punt.
2: Correcte, la cosa és no fotre puro. I mira, el contingut i el que tira sempre és tot això que estem parlant, coses més banals. I un que ho sap fer i que sap vendre i que per això continua sent líder d'audiència és Josep Pedrerol, novament des del Chiringuito, fotent la pilota oficial. De Florentino Pérez al rei Felip VI per haver protagonitzat el darrer anunci de la selecció espanyola cap al Mundial.
10: Que el rei haya sido el locutor del vídeo me parece muy llamativo. El rey, además, que su majestad, está incluso invitado, por si quiere ser tertuliano del Chiringuito, también nos gustaría. Si quiere, que además sé que nos ve y le molestan mucho los planos cortos que ponemos. Dijo que él tiene una pantalla muy grande, su majestad el rey, lo ve con doña Leticia, muchas veces a él le gusta más, y nos dijo en una ocasión que los planos eran tan cortos que a él la tele casi le asustábamos.
4: La sangúnia. Sí. Veure aquelles cares de senyors que prenen cocaïna tan a la boca...
0: Hosti, que fort que ets! No, però...
4: Va fer una mica d'angúnia.
0: Però és així, és així.
4: Dic que el rei veu el teu programa és tenir l'ego una mica gran, no?
0: Molt. Però és que pensa que no li cap ni en tot el plató, eh? I mira que no és petit. No sé si l'has vist mai, però... Chiringuito, sí, sí. Té un gran plató, eh? Però vaja, no, aquest senyor no sap on té l'ego i no té àvia. I atenció, vale. Perquè em quedo amb la reflexió ara que parlàvem a nivell de continguts, no? De què és realment important o quines converses realment et poden donar una mica de valor. I jo crec que fa un exercici de reflexió i d'autocrítica al director de cinema, Dani de la Orden, que és molt bo. I que jo crec que, sobretot, pensa en el que ell ha fet i que a vegades doncs, tampoc ha captat suficient l'interès.
11: No m'importa gens reconèixer que un percentatge molt alt, ara no entrarem en quines pitjor, quines millors, igual, però hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé. I no dic que és una merda per respecte als productors o als actors que han participat, però jo podria dir, a mi, aquesta pel·lícula que he fet, he dirigit o el que sigui, em sona una merda.
12: Tu en algun moment et vas convertir en un idiota quan vas triomfar de tan jove?
11: Sí, perquè creus que allò et defineix com a persona. Vull dir, creus que fer una pel·lícula molt jove, 22 anys, que rodar més, et crees com una identitat a través de la feina, i és un error.
0: Està bé reconèixer. Tota la raó. I deixa'm dir-te una anècdota personal amb Dani de la Orden Marina, que em va passar justament quan va fer el Barcelona Nit d'Estiu, que no sé si te'n recordes, que d'aquesta em va fer una seqüela, que era la segona. Doncs entre la primera i la segona, jo amb el Dani també, doncs, en un moment de la vida, doncs, teníem també molt, molt bon rotllo, li vaig ensenyar un dels primers llibres que vaig escriure, que es diu On Pau m'ha deixat.
3: Sí.
0: Ostres, em vaig quedar de pedra i sempre tindré el dubte de que quan vaig al cinema veig la prèvia al Barcelona Nit d'Estiu, que era com un petit gag de 5 minuts, i la història que va donar Dani de la Orden era el meu llibre que li vaig donar mentre estava
3: vols dir que ets la font d'inspiració de Dani de la Orden?
0: Li vaig dir i des de llavors ja no hem tornat a parlar.
3: Uau!
4: Sí. Ah, no, pues això, tinc un advocat que d'això en fa, eh?
0: És molt difícil, això, no. Tampoc, ho dic no des de la crítica ni des de l'atac, perquè és que, a més, a mi fan des d'aquí de Dani de la Orden. Però sí que és d'aquelles coses que sempre et quedarà el cuquet de dir, hosti, quan l'estava escrivint, jo li vaig ensenyar el llibre, li va agradar molt, quan encara ni s'havia publicat, i després vaig veure el meu llibre reflectit en 5 minuts a la pel·lícula.
3: Uau. Núria, Miqui, com heu dormit avui?
4: Apropiació d'idees, eh?
0: No.
3: Com heu dormit?
0: Bé, cada dia pitjor, perquè amb aquesta calor que fa,

0: Finestres obertes, totalment destapats, aire condicionat, no ho sé. Europa està travessant una onada de calor molt bèstia, amb temperatures que arriben a superar els 30 graus a llocs com el Regne Unit, per exemple. Avui hi ha una portada a La Vanguardia on apareix tot de gent a Londres amb el Big Ben de fons, amb pantaló curt i mànigues de camisa, amb tirants, moltes noies. Què està passant i què ens espera, sobretot?
1: Què ens espera? Que no sé, però Benidorm, per exemple, es quedarà sense anglesos. Clar, on està el turisme?
0: No els cal que vinguin a buscar
1: clar,
0: la calor, no?
1: Aniran a aquelles platges que tenen per allà a l'Atlàntic.
0: Luismi Pérez, meteoròleg, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, companyes.
0: Clar, que fa dies que estem vivint aquestes temperatures acusadament caloroses, que això sí. Ha d'anar a més. La pregunta és, això ens anticipa un estiu dramàtic amb la calor?
2: A veure, anem a pams. Mira, el primer de tot és que tot això, aquesta calor a mi em fa anar a guitejar una mica, perquè a veure la lliga de Balcònin a Mallorca, com la podrem fer enguany? Perquè si no hi ha guiris, es quedaran als seus països. Després d'aquesta nota tècnica, doncs sí, aquestes temperatures elevades estan trencant rècords en alguns països de l'oest europeu. Ahir, al sud de Londres, es va arribar a 35 graus i, per exemple, ahir, que era dia 26 de maig, no 26 d'agost, hi havia a les 5 de la matinada 31 graus a Oviedo. Saps allò que, mira, me'n vaig al nord d'Espanya perquè allà no hi estiu i es dorm bé? Doncs tot el contrari, està sent de la zona d'Espanya on més calor està fent. I aquesta temperatura, doncs, que encara ha de pujar més. Sembla mentida, però estem davant d'un episodi de calor anòmala completament, que en vista demà dijous i divendres, o de fet demà dijous i divendres, seran el màxim a Catalunya. No serà estrany fregar els 40 graus, que es diu molt aviat.
0: Mare
2: 40 graus, per exemple, a les comarques de Ponent, a la terra ferma, a Lleida, farà moltíssima calor. Això vol dir que l'estiu serà igual o més calorós que de costum, que ja de per si lògicament és molt calorós a casa nostra? És molt difícil poder-ho assegurar, de fet. No hi ha una relació directa, o sigui, en meteorologia, la majoria de vegades, un més un no són dos. Per tant, si tenim aquestes temperatures tan altes ara, tampoc vol dir que el mes d'agost, per exemple, hagi de ser tòrbid o hagi de ser problemàtic, hagi de ser perillós. Però sí que és cert, s'ha de dir una cosa, sí que és cert que a casa nostra la calor ve per dos motius. Un, perquè ve el vent des del sud, i si el Sàhara està més calent del compte, serà més fàcil, lògicament, que a casa nostra també en faci de calor. I dos, la mateixa península ibèrica és com una mena de forn. Crea la seva pròpia calor, i de fet a l'hivern també crea el seu propi fred. Per tant, els dos elements ens fan pensar que, com ja estan passats de voltes, probablement aquest mes de juliol, aquest mes d'agost, fins i tot ja el juny, podrà haver-hi episodis bastant calorosos, molt més del compte a casa nostra.
0: I, clar, això vol dir que l'estiu no sabem si serà tan o no terrible. És una onada de calor, en tot cas sense precedents. Hi ha registres així de calorosos en un mes de maig?
2: No. De fet, mira, mirant dades d'altres països, o sigui, primer començant per Catalunya, s'ha de dir que de moment, a dia 27 de maig, que som a les 10 i 27 minuts del matí, de moment no s'han batut rècords per un mes de maig. També s'ha de dir una cosa, la temperatura més alta a gran part de Catalunya es donarà entre demà i el divendres. Per tant, molt possiblement sí que passarem d'aquests rècords de temperatura per un mes de maig que consti, en vista el divendres. Demà, per exemple, en alguns racons de Girona, el divendres a les comarques del Pla de Lleida. El divendres a la tarda podrem estar en condicions de poder veure si aquest... farem una mena de carrusel, estarem seguint les temperatures, anirem posant el morse per veure en cada estadi, en cada estació meteorològica, doncs com s'han anat marcant gols de temperatura en aquest cas. Probablement estarem parlant el divendres d'alguns rècords. Dit això, de moment no s'han produït, sí en alguns racons d'Espanya. Per exemple, per un mes de maig, el que dèiem, aquests 37 graus que es va arribar a assolir a Oviedo, 37 graus també a Bilbao, no s'havia passat dels 34 fins ara. Té molt de mèrit que s'hagi passat per 3 graus la temperatura més alta assolida fins ara.
0: Sí.
2: O en d'altres països, per exemple, el que dèiem d'allà al Regne Unit, 35 graus al sud de Londres, la temperatura més alta fins ara eren 31 graus, per tant, 4 graus per sobre, que és una bestialitat. O, per exemple, una dada molt curiosa, que també doncs, esgarrifen al fons, és en el cas de França, les onades de calor de França, les més habituals i les més primerenques, de fet, arrenquen a mitjans del mes de juny, els que s'han tingut constància. I les més potents es donen a finals de juliol. Doncs bé, enguany, aquesta setmana, de fet, ja han tingut la primera onada de calor que es coneix de la història de França, o almenys, que consti, la història instrumental. Ja. No sabem fa 2.000 anys què passava a França, però fa 150 anys, com a mínim, no hi havia una onada de calor tan primerenca i, sobretot, tan potent, perquè les temperatures que estan tenint al sud de França no tenen res a envejar a les onades de calor que es donen a l'agost. O sigui que la cosa està dopada, però d'aquí a Lima.
0: I la cosa és que això, vaja, a més, dibuixa un escenari preocupant de cara als incendis, no?
2: Sí. Sí, de fet, bàsicament, per dos motius. El primer, venim d'un hivern que ha estat molt plujós. I clar, més pluja vol dir més vegetació. Qualsevol racó de Catalunya a hores d'ara està ple de màquia, d'arbustos, d'herbes, que en molts casos s'estan assecant, perquè, clar, també fa setmanes que no hi plou amb una mica més de ganes. Per tant, què vol dir? Que hi ha molt més combustible preparat. I, segon, doncs que aquestes temperatures elevades fan que el terreny encara s'estressi més, s'assequi més, per tant, que sigui més propens a poder-se cremar. Sempre amb una dada que és molt important saber-la, perquè això a la gent molt sovint també se'ns escapa o se li escapa, se'ns escapa als mitjans de comunicació. Els incendis forestals tenen una causa humana del 92%. O sigui, de cada 100 incendis forestals, 92 són per causes humanes. Vol dir que l'incendi no es crea sol, no crema sol al bosc. Per tant, sí que és cert que quan cau un llamp, que això és una causa natural, també hi ha un incendi, hi pot haver un incendi important. Per tant, tenint en compte que el bosc no es crema sol, una vegada que s'ha cremat, amb aquestes condicions que se'ns preparen, potser la campanya d'enguany no serà la més falaguera possible. Esperem que m'equivoqui, però no pinta bé.
0: Parlem d'una cosa més bonica.
2: Sí.
0: Aquest diumenge tenim la lluna blava. Què és això de la lluna blava?
2: Teniu esbarrufets aquí a la mà o què? Doncs la lluna blava, a veure, no deixa de ser... Hi ha gent que m'ho ha preguntat en plan, hòstia, però es posa de color blau, o mira, part de la nostra aigua se'n va allà i reflexa. No, la lluna blava, la lluna seguirà sent blanca, això està claríssim, i la lluna blava no deixa de ser que en un mateix mes hi ha dues llunes plenes, i la segona és la blava, la segona és la dels barrufets. I per tant, doncs, això es dona molt de tant en tant, bàsicament perquè pensa que les fases lunars arrodonint són 28 dies. Per tant, els mesos que hi hagi una lluna plena justament el dia 1 i que aquell mes, per exemple, sigui el mes de maig, és fàcil que hi pugui haver una segona lluna plena, per tant, la lluna blava, a finals de mes. Però clar, si aquesta lluna plena es dona entre el 5 i el 15 de cada mes, ja vol dir que has de saltar un mes i un altre i un altre, i per tant, no es donen cada any aquestes llunes blaves, però s'ha de dir que no deixa de ser la segona lluna plena, molt lluminosa, molt blanca, molt bonica, a finals de mes, però no és blava, ni vermella, ni negra, ni
0: que
2: res
0: que
2: se li sembli.
0: Que no
2: nos enganyen,
0: que nos diguen la verdad. Que la Núria Casas no hi creu en això, però això ens afecta l'estat d'ànim segur.
1: No, això sí.
0: La lluna sí, eh?
1: Sí, i fins i tot sempre m'he preu... No, i per exemple, veig una correlació directa en els 28 dies, que és el cicle lunar, amb els 28 dies, que és quan ens ve la menstruació de la dona.
2: Sí.
1: Això seguríssim.
0: Això les que sou regulars.
1: Sí, clar, això també. Però tot la resta em costa més, no ho sé, eh?
2: A veure, jo us diré una cosa. Està molt bé per omplir literatura i per els horòscops dels diaris i aquestes coses. Però, com deia l'altre, pom-ho bien, saps? Tampoc.
0: Gràcies, ets el meu club.
3: Miqui. Aviam, aquí.
0: Posa 100.
3: Cranc, ascendent cranc. Jo tinc un mal dia. Tinc un dia d'aquells girats. Un dia d'aquells que m'ho fotria tot en l'aire. Sí. Arriba el vespre i què surt majestuosa per darrere del cingle? La lluna plena.
2: Sí.
3: Vull dir que...
0: No sé que tu fas que, una associació directa, eh? Sempre que hi ha una lluna plena, tu tens un mal dia.
3: Bueno, mal dia, tens el dia girat, tot és una merda, i què em passa, saps? Tal i qual. I apareix allà darrere majestuosa. Vale, la Núria Casas no hi creu,
1: però... No coneixia aquesta vena de Rafael, de Miqui Puig, eh?
0: Home, a veure...
2: Però una cosa, però la meva pregunta és si et poses a odolar també quan veus la lluna.
3: Doncs ahir estaríamos. Sí, i també recordeu que les dones heu parlat de la menstruació i en les èpoques hi havia barbers que segons quina lluna tenien menys feina. Perquè la gent de pagès deia que els hi creixia més. Com que el pare sempre explicava que de plantar, depèn quines coses, s'havia de plantar amb una lluna o una altra.
1: No. Això 100%.
2: Sí, no, a veure, i sí que hi ha una relació, la Lluna té una relació directa, i està demostradíssim, amb les marees del nostre, dels nostres oceans. Això està demostradíssim. Després es diu allò que hi ha més, o sigui, hi ha més naixements. Les embarassades doncs donen la llum més en lluna plena. Vaig mirar una estadística concretament de, no sé si van ser 10.000 naixements als Estats Units, i naixien nens, en tota, nens i nenes en totes les fases lunars. Per tant, tampoc seré jo aquí ara qui tiri per terra aquesta idea, però sembla que no hi ha gaire relació amb lluna plena i naixements, i sí que està, sembla demostrat que plantar, per exemple, patates, pastanagues, tot el que serien tubercles, si les plantem en lluna nova o en lluna creixent, sembla que després tindran més força.
0: Perdona, i la meva àvia sempre em deia que quan et tallis el cabell no sigui, que sigui en lluna creixent, no en lluna minvant, perquè si no, bueno, després triga més a créixer.
2: Jo us dic una cosa, jo ja fa 15 anys que estic com la lluna, però com la superfície lunar, per tant a mi m'és igual tot això, però no ho sé.
0: Doncs Luis Mi Pérez, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres, ja paï la calor. I'm bored.
0: Ara són les 10 i 35 minuts, actualitzem tot el que sabem en relació a l'operació que està tenint lloc aquest matí a la seu del Partit Socialista a Ferraz. Ens ho explicava el nostre company de Tribunals i el Matís, doncs també s'ha de tenir en compte, no és un escorcoll el que hi està fent, és un requeriment d'informació per part de la Guàrdia Civil. És un cas no directament relacionat amb el cas de Zapatero, sinó amb el de l'exmilitant socialista Leire Díaz, que això, que amb ella se l'acusava d'haver cobrat comissions amb el cas de la SEPI. La SEPI és aquest òrgan que és com un braç inversor del govern per intentar animar, per donar estabilitat a les empreses en determinats moments. I està havent reaccions polítiques en relació a tot això. Des d'Esquerra Republicana, fons del partit, el que ens comenten és que estan seguint amb atenció tots els esdeveniments que van succeint, que la corrupció és estructural en el sistema polític a Espanya i que això té una afectació directa en la qualitat democràtica. Al mateix temps, en els darrers anys també afegeixen que s'han vist molts escorcolls de la UCO, d'aquest braç de la Guàrdia Civil, i molts informes de l'UDEF, de la policia, que fan ser prudents a l'hora de valorar què està passant. Sabeu que tots els dits, totes les mirades es planten també en els aliats, en els socis de Pedro Sánchez, per veure si, veient com de collat, com de correlat està per aquests casos de corrupció, doncs efectivament l'acaben deixant caure. La cosa és, una cosa és deixar de donar-li suport, l'altra, abraçar-se al Partit Popular per una moció de censura. Això, de moment, no era damunt la taula, si més no, fins fa poques hores. El que tenim també és la Míriam Nogueras, que acaba de parlar a Antena 3.
4: Sí, ha llançat pilotes fora, li han preguntat si hi ha converses amb el Partit Nacionalista Basc, si estan discutint amb el PNB la possibilitat de donar suport a una moció de censura instrumental, que no signifiqués que Núñez Feijóo hagués de ser el nou president del govern en funcions. Ha dit que hi ha contactes amb el PNB, però que no han parlat d'aquesta qüestió específica sobre Feijóo, que els està acollant, com deies. Diu que veu una guerra de litumes amb Sánchez i que no es pot posar la responsabilitat de la legislatura a les espatlles, això és textual, d'un partit catalanistes. A Sánchez, el retret ha estat que ha de deixar d'amagar-se en l'agenda internacional perquè els problemes els té aquí. Això és el que ha dit Míriam Nogueras en una entrevista a Antena 3 amb la Susana Griso, entrevista que continua en marxa a aquesta hora.
0: Ja, és curiós que li han demanat a la Míriam Nogueras que parli en aquest programa, prefereix anar a Antena 3.
4: Hi ha una altra reacció rellevant, no sé si tinc 15 segons. Sí, sí. Marina, Òscar Puente, el ministre de Transports, que qüestiona el do de l'oportunitat d'aquesta operació a Ferraz, diu d'una banda que ha dinamitat la sessió de control i ha posat en safata a Feijóo. Seguia amb el seu discurs i d'altra banda que això arriba quan el papa rep a Pedro Sánchez i afegeix la frase aquesta que tant s'està mencionant aquests dies per part de les files socialistes, el que puede hacer que haga, una frase que és d'Aznar i que ell mateix, l'expresident espanyol Aznar, va dir que tenia més validesa que mai.
0: Sucampa el Partit Popular en tot això i el que ens sorprenia, somriures i riures durant la sessió de control mentre assenyalaven el Partit Socialista, que dius, tu assenyala, però com a mínim no riguis perquè no fa res riure de tot el que està passant ara mateix. En fi, insistim, a les 11 del matí, comparteixen compareixença de Pedro Sánchez després d'aquesta reunió que té amb el Papa per la visita que ha de fer aquí a Espanya. Compareixença amb preguntes dels periodistes, que òbviament aniran centrades més amb el cas Zapatero i amb aquest, amb aquesta operació a la seu de Ferraz, que no pas amb el que pugui passar amb el Papa. Ho seguirem en directe, insistim. Fins aquí, de moment, aquesta actualització, que déu-n'hi-do.

0: Miqui Puig, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: Bueno, jo aquests dies he estat viatjant molt, he patit molta la calor perquè m'he creuat a Espanya amb el cotxe dues vegades i tot això que esteu dient em fa bastanta por. Però jo he pensat en una altra cosa. Jo tinc una amiga que ens escolta molt a aquesta secció i em diu que li agrada molt. I l'altre dia em va renyar perquè em diu que sempre us dic que sóc gran, ¿vale? Que si dic que sóc l'avi d'aquesta secció o que dic allò jo que vaig camida. Diu que no m'ajuda i clar, jo vaig començar a preguntar per què no m'ajuda. I vaig caure en això que està tan de moda, escric la secció i ahir, quan acabo d'escriure la secció, em surt un anunci de la Diputació que parla precisament d'això, de l'edatisme. Que, clar, he buscat en alguns llocs i què és, edatisme o edatisme?
0: La primera.
2: Edatisme, em té, no?
1: Bueno, però hi ha
0: jo deia la primera.
1: Sí, hi ha llocs que em posa pota mema, ¿vale? Però, bueno, per situar-me, crec que us estic explicant bé el que és, no? I em vaig començar a preguntar, primer, per què hem perdut el respecte a les persones més grans com a societat? Ho heu notat últimament, que sembla que les persones més grans... Aquest anunci de la Diva diu, per què no puc ser gran, haver-me jubilat i tenir una vida activa, sense tenir aquesta mirada que té molta gent de, ai, pobre, està sol. Per què no pot una persona gran estar sol de manera escollida, eh? Suposo que també hi ha d'haver-hi casos de gent que ha perdut això. Però centrar-te, no? Per què no podem veure la saviesa, que és una cosa que a mi em preocupa molt, de la gent gran? La saviesa de la gent. Més sàvia, més que res, perquè han passat molt més anys, la figura del que jo reivindico el sènior. ¿Vale? Quan jo competia amb trial, els grans, els que tenien més anys, eren el sènior. ¿Vale? Perquè eren els experimentats en anys, en conducció, en saber respondre a problemes i obstacles. I els juniors eren els inexperts que havien de fer el seu camí i fixar-se en els sèniors.
0: Sí.
1: Ara sembla, en molts aspectes, o el que acabes de dir, lo del Dani de la Orden, no, Núria?
0: Sí.
1: En certs aspectes sembla que la joventut és millor. Fet una pel·lícula amb tants anys és molt millor. I em vaig plantejar, per què en els podcasts, si són joves, són millors? Jo sóc d'aquell paret, que això en parlàvem amb la Laura internament i vas dir, això donarà discussió, jo crec que un menor de 30 anys no hauria d'accedir a un podcast. Ara aquí faig un... Vale, va, una parada. Aquí faig la parada, ara tu diràs l'home amic i ara tu rebretré. Sisplau, Núria Casas, té la paraula?
3: Home, és que menor de 30 anys i que li prohibeixis un podcast, a mi em sembla...
1: No.
3: Home, si no té accés, és prohibit.
1: No, accedir, jo no donaria tant accés, però, i ara aquí és on també
3: I també et dic una cosa, Miqui, perdona, estic molt d'acord amb que la veu de l'expertesa és molt important, potser ara ens hem anat a l'altra banda, però també et dic una cosa, una persona que amb 25 anys és un capullo, amb 80 segueix sent un capullo.
1: Totalment, això...
3: Sembla que els grans ens hagin de pontificar. No.
1: Això
3: va amb la persona, no amb l'edat.
1: Exacte, això arribarà al final, però per això mateix et dic que el del youtuber, el podcaster, tal qual, és per dir que has d'evitar fins on t'arribes, de què pots parlar o no pots parlar, m'entens? A mi m'agrada quan un tertulià diu jo d'això no en sé, ¿vale? Fa molt poc vam veure, jo el que dic és això, que una persona de 30 anys o de menys de 30 anys no pot accedir en un podcast i dir-li a un professor d'història, dir-li que estava equivocat en una cosa que és història. O sigui, un youtuber no pot validar-lo, m'explico, els seus seguidors, els seus followers. I aquella base que sempre tornem del meu gran ídol, Goebbels, no?, que ha lograt que allò que ell va instaurar als anys 30 amb la Segona Guerra Mundial, de que una mentida dita moltes vegades, cridada molt fort, és una veritat.
0: Que també et dic que hi ha sèniors, alguns sèniors que estan encantats d'haver-se conegut, És a dir, que compro la part dels joves que van de flipats, però també hi ha sèniors que dius, escolta'm...
1: Sabia perfectament que arribaríem aquí, i això també és reivindicable, absolutament. Llavors hi ha una cosa que em té bastant curiosa, que em té molt flipada, un veí meu em va explicar com uns nanos el van insultar al crit de viejo, ¿vale? I va ser aquell moment que em vaig plantejar a quin moment hem deixat convertir viejo en insult, no?
3: Quina edat tenien, Miqui? Perquè jo, per exemple, escolto ara nens molt petitets que potser sense consciència, i òbviament aquí estem els pares per rectificar, però passa algun home que no té cabell i li diuen calvo. M'entens? Sí, dir que...
1: bueno, sí no però, vull... això, però això, mm. però que algú és evident i viejo, tu no saps si aquella persona és més vieja, perquè yeah. en coneixem de 20 i aquí també ho anirem parlant ara, que sembla que siguin viejos. No, no, aquest senyor estava demanant a uns xicots que apartessin el cotxe per entrar al seu vado, tu viejo que nos tienes que decir, tu viejo no sé què, i resulta que la paraula viejo es va acabar quan va sortir el fill de 20 anys a enfrontar-se. Aquí, no?, també és una mica el que hauríem d'intentar d'evitar, no? Com la paraula viejo o la paraula aquesta d'intentar confrontar la persona per l'edat, doncs no hauria de funcionar. Yeah. Notícia d'aquesta setmana. La canalla no surt de nit, no balla, no beu i només va al gimnàs. ¿Vale? Ojo el dato. Heu llegit, tot això? No, no surt de nit, no balla, no veu i només va al gimnàs. Mentre, paral·lelament, em surt en el meu timeline tot el rato un artista de 63 anys que fa electrònica. Tots els comentaris, sense excepció, són sobre l'edat. A favor i en contra. Ojo el dato. Cap es fa sobre la música, fa aquella persona. Excel·lent, per un altre vessant. Excel·lent la música que fa aquesta persona. Però tot és per la seva edat. I aquí és on em pregunto jo, on és el fet excepcional? Yeah. Per què en certs aspectes de la vida ens fixem en els productes i d'altres no? Per què Manolo García no es pot tirar al públic? Sí o no?
0: Sí, sí, perquè va tenir, perquè no el van acabar d'agafar. Escolta'm, Miqui, bueno, t'he de tallar perquè tenim en línia ja l'Igor Fernández, ell és el director del Jueves, què tal, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I el volem incorporar a la conversa perquè hem conegut que us han imposat una altra multa
4: sí.
0: per una vinyeta, per haver inclòs Abogados Cristianos i la seva presidenta a la secció de gilipolles de l'any al 2024. 6.000 euros per això.
4: Eso es. A ver, estábamos esperando. El juicio fue en febrero. Llevábamos 3 meses esperando la sentencia y, a ver, por un lado, pues... Por un lado, no te sorprende porque era algo dentro de lo esperable, pero sí que nos ha sorprendido el motivo por el que nos sentencian, que es por una frase que, bueno, en realidad es un número en el que a todo es los gilipollas del año, seleccionamos a 20, ellos son uno más de esos 20 y por lo que sea, pues esta, según la sentencia, aquí nos hemos pasado. On està,
3: home, doncs la selecció és totalment encertada. No?
0: Home, que és el que tens 6.000 euros a la butxaca. Tu,
3: oh, no, però és una dada molt objectiva la que dona el Jueves.
0: Anava a dir, Igor, clar, vosaltres claro. Esteu acostumats ja a que us vagin perseguint. De fet, és una manera, i nosaltres n'hem parlat abans, a partir de les 9, quan hem fet la nostra secció per desmuntar l'extrema dreta, ens hem fixat en Manos Limpias, però vaja, sí. No només, aquí també hi ha Abogados Cristianos, com deien, són organitzacions totes aquestes que el que intenten és que hi hagi sancions que puguin ser exemplaritzants per d'alguna manera treure les ganes de fer segons quines coses.
4: Claro, claro, a ver, lo que buscan es eso, porque en realidad, o sea, si nos basamos en el número de juicios y de demandas que ganan, pues los números les salen negativos casi, pero claro, lo que hacen su estrategia es de desgaste, de que al final te hagan gastar tiempo, recursos, esfuerzo en estar defendiéndote y esto, y entonces al final pues lo que consiguen es que mucha gente pues se acabe echando atrás o diciendo, ay, pues no me compensa seguir haciendo esto. Porque al final es eso, es una cosa de desgaste.
0: Claro, una de las portadas polémicas que acabó con multa también fue la del 2007 con Felipe y Leticia en portada. Delito de injurias a la corona ese.
4: Sí, sí, esto fue, pues ya ves, hace casi 20 años. Y fíjate, pues mira, ahora yo llevo 3 años de director y me ha tenido que tocar pues la primera, porque es el primer caso que perdemos en 20 años y yo creo que pues más o menos debe ser el primero que ganan ellos también en tanto tiempo. Pues mira, ha cuadrado todo para que...
3: A veure, sí, sí. Jo no és per res, però vull dir que a Jueves doncs ha de pagar aquests 6.000 euros per el premi aquest de gilipolles de l'any, però Pablo Hasél, per fer una cançó, segueix empresonat i no sé quants anys porta. Vull dir que la normalitat democràtica d'aquest país és molt qüestionable.
0: Igor, no sé si les empapareu, si teniu empaparades les parets de la redacció amb totes les denúncies que heu anat acumulant al llarg d'aquests anys.
4: Hombre... Pues mira, lo podíamos haber hecho porque denuncias llegan muchas, denuncias, amagos de denuncias, o sea, no es raro que de repente vengan, creo que están un piso más arriba, el departamento jurídico, y vengan y nos digan, en plan, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Y nosotros por qué? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que nos ha llegado aquí, a ver, tenemos esta denuncia, pero muchas de ellas mueren en el camino, no llegan más allá. Pero esta gente es muy insistente. O sea, incluso nuestros abogados se sorprendieron de la insistencia. En plan de, bueno, pues esto tira para adelante.
0: Podéis hacer una publicación, si no, pues sacar una revista con todas las denuncias ahí, tac, tac, tac, tac, tac, y que la gente las pueda consultar. Ahí te lanzo la idea.
4: Le daremos una vuelta a esto, porque, oye, yo creo que ya después de tantos años podemos empezar ya a recopilar, y tenemos unas cuantas historias ya con esto.
0: Habéis demostrado que no es vuestro caso el de achicaros ante este tipo de denuncias, no. Pero no sé si siguen los planes eso,
4: No, no, por supuesto que no. O sea, la idea es, nosotros hacemos cada diciembre, hacemos nuestro número de los gilipollas del año, pero es que cada mes seleccionamos a los gilipollas del mes y en cada número digital semanal elegimos a uno, a la persona que más ha destacado en esta faceta todas las semanas.
0: ¿Y quiénes son los candidatos de este año, de 2026?
4: Uy, todavía esto es una... Esto tengo yo como un Excel en el que me los voy apuntando, pero todavía no sabemos qué... A ver, bueno... Hay gente en estos mismos, pues están haciendo méritos para revalidar nominación el año que viene, pero después del verano más o menos es cuando decimos, bueno, a ver, ¿quién ha hecho gilipolleces de que merecen estar en el anuario? O sea, que esto ya te lo diré, ya te digo, a partir de septiembre-octubre es cuando ya empezamos ya a decidir, en plan de, bueno, esto es como la carrera de los Oscars.
0: Igor Fernández, volveremos a hablar, seguro. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquest matí.
4: A vosaltres.
0: Adeu, que vagi bé. Em toca acomiadar-vos perquè és que se'ns està acabant el programa, però abans incorporo a la conversa Jordi Martí i Sique Rodríguez. Què tal? Com esteu? Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Mira que estan passant coses, ens atropella l'actualitat d'una manera que a vegades acaba sent esgotador. Però vaja, avui i ara, d'aquí 10 minutets, la gran notícia tindrà a veure amb Alexia Putellas,
5: que s'acomiada del Barça. Avui té l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda, Barça-Real Societat. Es vol acomiadar de l'afició i per això ha anunciat abans d'aquest últim partit a casa que se'n va del Barça després de 14 temporades al primer equip i 30 títols, entre els que destaquen les 10 lligues i 4 Champions, a banda de guardons individuals com les dues pilotes d'or i els dos premis de Best que la van coronar com a millor jugadora del món.
6: El futbol femení que coneixem avui sense l'Alexia no és possible. És a dir, la figura de l'Alexia és la que explica el futbol femení que tenim avui. No només la seva eclosió esportiva, perquè ella va encapçalar tot el relat de les pioneres, tot el relat de les referents, aquest paper, aquest impacte esportiu hi és, però després hi ha un futbol femení fora de la gespa, un futbol femení en els despatxos, en la professionalització d'aquest esport, i recordem que, per exemple, Alexia va tenir un paper capdal a l'hora de plantar-se davant de la federació, aquell grup de 15 jugadores que van ser titllades de capritxoses, de forma frívola, però ella va encapçalar, diguem-ne, aquesta lluita contra la discriminació que patia el futbol femení en aquest cas, va participar en els convenis col·lectius, va participar i va donar suport als sindicats. Per tant, la figura d'Alexia té dues potes que jo no sé quina és més important de les dues, tant l'una com l'altra. L'altra com l'una, l'impacte esportiu, clar, com a referència. Moltes noies que avui juguen a futbol i molts nens i nenes que avui llueixen la samarreta d'Alexia ho fan com a conseqüència d'aquest impacte esportiu, però també, diguem-ne, aquest lideratge social també hi ha estat.
5: Clàudia Pina, la setmana passada al Que t'hi jugues, ens va dir que Alexia és el Barça, el Barça és Alexia, que ha estat un referent per a que ella fos futbolista, ara del primer equip del Barça, i comparava la deu d'Alexia amb el de Messi. Diu que Alexia és el femení, el que Messi ha estat el masculí.
3: Doncs per mi no. Per mi és Aitana Bonmatí. És a dir, per mi Alexia representa el futbol femení, Aitana Bonmatí representa els colors blaugrana. Dintre de les tonalitats, que les dues representen...

0: sobre per què és molt més atractiu el futbol anglès que el futbol espanyol per a les jugadores. És a dir, s'han fet passos endavant, però en queden molts per avançar, perquè una cosa és el Barça i l'altra és la resta d'equips de la Lliga Espanyola, que és un desastre, no té competitivitat. I l'altra és que aquí ja sense ànim de buscar polèmica, bueno, la relació entre Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, quina és? Com les veuen al vestidor? Com cohabiten? I si eren compatibles dos figures de la seva dimensió. Mm. El que passa és que, com que encara hi ha un cert, crec, paternalisme amb el futbol femení, hi ha aspectes que costa més abordar-los perquè són delicats.
1: I aquest lideratge de la selecció espanyola que es va plantar està molt bé, però el va fer ella des d'una posició de poder que la majoria de les seves jugadores o companyes no el podien fer, aquest plantón. I bueno, això també s'ha de dir.
2: Però hi va ser.
1: Sí, sí.
2: També va fer discursos, insisteixo, contra la discriminació. Va tenir
1: un paper...
2: un paper molt important amb la tolerància zero, amb el s'acabó. Jo crec que això s'ha li ha de reconèixer. És a dir, l'impacte, insisteixo, el lideratge social i institucional que ha tingut l'Alexia a l'hora d'explicar com és avui el futbol femení, crec que hi és. I l'impacte esportiu ja el sí que l'ha subratllat. No? La qüestió dels lideratges. Escolta'm, qui tindrà l'ascendència sobre el vestidor que pugui tenir Alexia? La podrà tenir Aitana? La podrà tenir Patrick Guijarro? Ja ho veurem. Igual no convé comparacions.
1: Insisteixo, el que volia recuperar, que volia recordar, és les paraules que ens deia el Roncero aquest dilluns, que crec que són molt indicatives de com s'han fet bé les coses al Barça amb això del femení, de com s'ha transformat la idea del futbol femení. Ell ens deia, és que les veig al mateix nivell que els homes del Real Madrid, no? En nivell competitiu. Sí. I de fet deia, diu, ja es pot posar les piles al Madrid doblant, ell ho xifrava, diu, ha de multiplicar per dos la inversió, els diners que es gasta en el futbol femení al Real Madrid, per començar a pintar alguna cosa una mica pel que deia el Sique, perquè la Lliga és que no té color ni té cap tipus d'al·licient.
0: La guanya el Barça. I sense despentinar-se. Vull dir, el Barça és un equip professional i la resta d'equips, la gran majoria, no ho són.
1: Clar, per això que
0: s'ha d'anar cap aquí. I te'n vas a Anglaterra i la diferència és abismal. Bueno, a Estats Units la diferència és abismal i després hi ha equips com l'Olympique de Lyon. Bueno, el Paris Saint-Germain va voler fitxar Alexia Putellas al mercat d'hivern. Mm. Va estar a punt de marxar, es va quedar fins a final de temporada. Crec que triplicaven el salari pel que explicaven i pagaven la clàusula de rescisió que tenia. Ella es va quedar fins a final de temporada. Hi ha equips alemanys, el futbol femení allà és molt més potent que el d'Espanya. Vull dir, bueno, s'ha avançat, evidentment, però crec que el Barça és una anomalia dintre del panorama del futbol a Espanya.
1: A les 11 compareix l'Alexia Putellas al Camp Nou, a les 11 compareix Pedro Sánchez des de Roma. Sí, home,
0: avancem,
1: clar,
0: el que t'hi jugues una hora, tu et quedes per allargar l'aquí Catalunya una altra hora i farem una Macedònia aquí i aviam com queda, no?
1: Sí, bé,
0: lligarem la maionesa.
1: És que a més, totes dues coses al mateix temps, això, Pedro Sánchez...
0: Però això és la ràdio.
1: Sí, home, sí. I
0: on passen coses i a la ràdio, per explicar-les.
1: De moment acomiado la Núria Casas i el Miqui Puig, pobre, que el tenim allà des de casa.
0: Home, una abraçada al Miqui Puig.
3: Petons a tots.
1: Que vagi bé. Adéu. Dèiem, deixeu-me fer un resum de com tenim el matí ara mateix en relació a aquesta operació que està havent-hi a Ferrat. No li podem dir escorcoll perquè tècnicament és un requeriment d'informació. Aquesta operació de la Guàrdia Civil a la seu de Ferrat està provocant reaccions de tota mena i creix la pressió perquè els socis de Pedro Sánchez el deixin penjat. I aquí, doncs, no tothom s'hi posa, però qui sí que diu, escolta'm, potser sí, que això ja està acabat, és la Ione Belarra, és Podemos. Ho explicava així, aquest mateix matí, a la cadena SER.
4: Me parece una anomalía terrible que...
1: Aquest és Rufián, òbviament, que ell el que deia, i ho deia als passadissos del Congrés, és que, vaja, que sí, que sona malament, que fa molta pudor, però que la UCO, que l'UDEF ja han vist que a vegades també s'inventa coses. Insisteixo, a qui volíem escoltar és a la Ione Belarra.
5: Yo es que pienso que la legislatura ya estaba agotada, ya estaba muerta antes del caso de Zapatero, pero ahora evidentemente al gobierno se le pone aún más cuesta arriba. Yo creo que todo el mundo ve que el auto no es el auto del juez.
1: Aún más cuesta arriba de ella, y también ha parlat Míriam Nogueras, que al final també són els que apuntalan al govern de Pedro Sánchez.
6: Y la moción la puede presentar solo un partido, nosotros no podemos presentar una moción y nosotros no hemos visto nada encima de la mesa.
7: Pero el PP estaría dispuesto a presentar una moción instrumental siempre y cuando tenga los apoyos.
6: Yo,
1: això passaria perquè Junts prestasse sus votos.
6: Jo me remito a los hechos.
1: Ni sí ni no, ni tot al contrari. Així tenim les coses, però vaja, agafem una mica d'oxigen, escoltem l'Alexia Putellas i d'aquí a res, escassos segons, el Sigue, amb el que t'hi jugues.
0: Però tu et quedes, no?
1: Una cosa sí. Dic,

0: dia, no us heu tornat bojos, no estem en hora canària, són les 11 del matí i sí, arranca el que t'hi jugues, un especial per escoltar en directe el comiat d'Alexia Putellas, que ja ha anunciat que marxa del Barça. Avui s'acomiadarà del seu públic, del públic del Johan Cruyff, en l'últim partit de Lliga a casa contra la Real Societat. A les 7 de la tarda, el tancament de temporada serà diumenge, a les 4 contra el Madrid Club de Futbol. Alexia volia acomiadar-se de la gent i per això va anunciar ahir amb un vídeo que deixava el Barça després de 14 temporades i ara s'ha organitzat l'acte de comiat. En un moment connectem amb el Camp Nou, on tenim l'Anna Palet i el Nil Solà, que estan accedint ara al recinte per poder escoltar i viure en directe, Flaqui, aquest comiat d'una futbolista de llegenda.
1: Sí, una futbolista que ha canviat la història del futbol femení al Barça, a Espanya i arreu del món, no? I deia la Clàudia Pina l'altre dia que era com si marxés Messi, doncs em sembla que és la comparació més encertada del que estem vivint a punt, del que estem a punt de viure, oi?
0: Avancem una hora el que t'hi jugues i allarguem també l'Aquí Catalunya. Ens queda un Aquí que t'hi jugues o que t'hi jugues Catalunya, Marina, com li vols posar?
2: Aquí que t'hi jugues m'agrada més.
0: Aquí que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues Catalunya no està mal,
0: tampoc.
1: Jo li diria Keticat.
0: Keticat.
2: Keticat. Clar, a mi m'ha mogut la cadira. Ara, que és el que li pot passar a Pedro Sánchez en els propers dies, veient com van les coses.
0: Perquè estem pendents també d'una roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, en un matí complicat per a ell.
2: Sí, que ja havia de ser paliaguda aquesta compareixença que farà des de Roma. Aquest matí s'està reunint amb el papa que, d'aquí 4 dies, la setmana que ve, el tindrem de visita a Espanya. Entre la visita, entre les parades que farà, serà també aquí a Barcelona, a Catalunya, i clar, han de preparar aquesta visita. Pedro Sánchez se'n va cap allà a preparar la visita i li esclata tot aquest tinglado de Zapatero, que ja es preveia que en la compareixença posterior que fes els periodistes li demanessin sobre això, perquè encara no n'ha fet cap de roda de premsa Pedro Sánchez des que va esclatar el cas. Va sortir al Congrés, sí, però no s'ha sotmès a les preguntes del periodista. I no, ja no és només el cas Zapatero, és el que ha passat avui a la seu de Ferraz amb la Guàrdia Civil, amb els agents de la Guàrdia Civil fent una operació allà a la seu del Partit Socialista.
0: La UCO ha accedit a la seu del PSOE a Ferraz per buscar documents que acreditin pagaments organitzats per Leire Díez. Aquesta és la que era exmilitant socialista, no?
2: Exacte, aquesta li havien dit la fontanera del partido.
0: La fontanera del partido, la lampista del PSOE, que hauria fet pagaments per atacar jutges, fiscals, gent del món de la judicatura que havia obert causes contra Pedro Sánchez i gent socialista.
2: Clar, és important aquí ressenyar que són casos diferents. Una cosa és el cas Plus Ultra, que és Zapatero, l'altra és el cas CEPI, que és el que afecta aquesta exmilitant socialista. El CEPI, que ens sentirem parlar perquè els oients tinguin clar de què es tracta. És un òrgan de l'Estat que el que fa és actuar com a braç inversor per poder donar estabilitat a determinades empreses que es consideren que són estratègiques, no? I aquí per això també CEPI l'hem escoltat en el cas de Zapatero, no? Perquè Plus Ultra es podia considerar en aquell moment que era una aerolínia estratègica i que s'havia de salvar. Doncs això és el que tenim ara mateix, aquest requeriment per part d'un jutge de l'Audiència Nacional en aquest altre cas del CEPI fent escorcollar al Partit Socialista. I aquí, al final, el que hi pot haver és un presumpte, o el que s'investiga si hi ha hagut un presumpte finançament irregular del partit. Això ja són paraules majors, perquè ja no són persones aïllades només.
0: Per tant, Pedro Sánchez, que donarà explicacions del cas Zapatero, dels registres que avui la UCO fa a la seu del PSOE a Ferraz, també a cases de diversos exdirigents socialistes com Gaspar Zarrías, Santos Cerdán o Javier Pérez Dolcet. Evidentment, d'això en parlarà el president del govern en aquesta visita preparatòria del papa de Roma a Espanya en els propers dies. O sigui que la Marina Fernández Flaquis queda amb nosaltres.
2: Que no es podia saber, va tard. La compareixença era prevista per les 11.
0: No surt mai puntual, Pedro Sánchez.
1: Tot va tard, avui.
0: I Alexia Putellas, també va amb una mica de retard. Anna Palet, al Camp Nou, què tal, com estàs?
3: Què tal? Bon dia. Sí que, doncs sí, amb una mica de retard aquest acte d'Alexia Putellas. La imatge ara mateix a la gespa de l'Spotify Camp Nou és de tots els títols que ha guanyat la capitana del Barça ja col·locats a la gespa. Veiem també tres butaques, veiem les dues pilotes d'or que Alexia va guanyar l'any 2021 i 2022, el personal del club preparant aquest acte. També veiem un plafó amb la imatge d'Alexia fent un petó a l'escut on es llegeix llegenda d'aquest club, com dic, lluint a la 10 lligues, lluint les 4 Champions, lluint també les 10 Copes de la Reina i les 6 Supercopes, que ha guanyat també Copes Catalunya, tots els trofeus d'Alexia Putellas, en un acte que hauria de començar en breus, on estarà tota la plantilla del primer equip femení i també tota la junta directiva.
0: Escoltarem en directe el comiat d'Alexia Putellas i el podreu veure també al live del Que t'hi jugues. La ràdio s'escolta, la ràdio es veu, ja connectem el live del Que t'hi jugues al canal de YouTube, també a la resta de xarxes socials, Facebook, X, teniu vídeos a, com sempre, Instagram i TikTok, podreu escoltar i veure aquest comiat d'Alexia Putellas, que marxa del Barça després de 14 temporades, 30 títols, 2 pilotes d'or, 2 premis de best, 507 partits amb el Barça, 233 gols, una Alexia Putellas que és llegenda i marxa als 32 anys, en principi, a Anglaterra. Nil, què deies?
4: Anava a dir que, entre d'altres, mentre ara continuen arribant diferents autoritats, també hi ha l'excapità del Barça, Carles Puyol, que ara mateix està baixant les escales també per situar-se ja a la seva posició. Anirà amb uns minuts de retard, però tot a punt perquè comenci aquest acte de comiat d'homenatge a Alexia Putellas.
0: És un adeu anunciat, és un adeu que es va fer oficial ahir amb aquest vídeo que va publicar la pròpia Alexia Putellas.
5: Aviam per on començo. Culers, recordo el primer... Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
6: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
5: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
7: Dicen que si vieras pasar a tu lado.
5: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat ell ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
7: Tira'm en mà...
8: L'acció tècnica d'Alexia.
7: Tira'm en mà...
8: Màgia pura, talent pur, quina jugadora...
5: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

0: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes, de les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Aquest és el vídeo amb el qual Alexia Putellas va anunciar ahir a la tarda que marxava del Barça, un vídeo que és una joia cinematogràfica, Flaqui.
3: Sí, amb la banda sonora de la cançó Magnòlies de Rosalía, acompanyant-la, i amb un llegat de frases que Alexia deixa pel record, repassant la seva trajectòria, la seva vivència personal, professional, aquest camí com a culer per sempre, i aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo m'he buidat, que seria l'explicació del per què decideix posar punt i final a aquesta trajectòria que la converteix en llegenda del Futbol Club Barcelona.
2: És la deu d'una futbolista que ha canviat la història del Barça. Ens va dir Clàudia Pina la setmana passada al Que t'hi jugues que el seu comiat seria com el de Messi, que Alexia Putellas era el femení, el que Messi havia significat pel masculí, que el Barça és Alexia i Alexia és el Barça. Després escoltarem a Clàudia Pina i per això avancem el Que t'hi jugues una hora per viure en directe l'adeu d'Alexia Putellas i després al programa abordarem la importància de la seva figura amb jugadores del Barça que han estat companyes d'Alexia Putellas al club, Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, amb entrenadors que han tingut Alexia Putellas, com per exemple Lluís Cortés. Abordarem la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista directiu. Estarà al programa Maria Teixidor, que va ser directiva a l'etapa de Bartomeu i una de les grans impulsores del Barça de futbol femení. També, òbviament, amb directius del Barça actual que acompanyen Alexia Putellas en aquest comiat des del Camp Nou. Alexia té diferents puntes, la estrictament futbolística, també la mediàtica. El José Manuel Lázaro ens explicarà com ha crescut la seva dimensió amb ella i al Barça, una persona que ha estat al club durant molts anys i ha vist el creixement del futbol femení i la lluita pels drets de les futbolistes que Alexia ha liderat i que ens explicarà fins a quin punt ha estat important Amanda Gutiérrez, que va ser la presidenta del sindicat de futbolistes que ha aconseguit doncs moltes millores i encara, Flaqui, queda molt camí per recórrer.
3: Sí, i tant, això continua, evidentment amb una pèrdua important pel que és el Barça, que és aquesta figura capdalt, però vaja, el camí que ha fet Alexia, l'empremta que deixa, el segell que deixa, el llegat que deixa, com ella diu, per les que vindran, doncs el camí continua i ara la història l'han d'escriure a d'altres. És una pèrdua molt, molt sentida, més pel que dèiem ahir, no? Perquè Alexia abandona el Barça en un moment de plenitud futbolística. És veritat que són 32 anys i com pot pensar doncs, que pot estar evidentment ho està als anys finals de la seva carrera, però és que aquesta temporada ha estat a nivell de pilota d'or. De fet, juntament amb Eva Pajor segurament serà una de les grans candidates a guanyar la que seria la seva tercera pilota d'or, amb aquest llegat de títols i amb imatges molt icòniques, no? Ha estat la cara visible d'aquest Barça que ha omplert el Camp Nou. Crec que són molts els que se'ns posa la pell de gallina encara recordant el gol d'Alexia Bilbao, els que hem tenit la sort d'estar a la graderia aquell dia a veure aquell ambientàs que hi va haver en aquella final davant l'Olímpic de Lió i aquell gol al darrer minut. És una de les imatges més icòniques de la reina, no? que ha deixat una història escrita en majúscules, amb lletres d'or i que evidentment la converteix en icona d'aquest Barça femení amb tot el que ha suposat aquest equip.
2: Com a reina té dos documentals, també el Que t'hi jugues estarà amb nosaltres la directora dels dos documentals que s'han fet d'Alexia Putellas per abordar la seva figura que transcendeix el món del futbol i òbviament un comiat de llegenda com el d'avui ha de tenir la seva cançó. L'Albert Bermúdez estarà al Que t'hi jugues per dedicar-li una cançó a Alexia Putellas. És un quart de 12 del migdia, escolteu un Que t'hi jugues especial a SER Catalunya. Marina, hi ha professors
4: Clar, és que pobres, estan fent vaga i no ens estem recordant d'ells amb tot el que està passant. Avui hi havia convocada una altra d'aquestes jornades de vaga maratonianes que tenen els profes a casa nostra. Avui era vaga al conjunt de Catalunya i avisàvem des de primera hora. Si us heu de moure amb cotxe, vigileu, perquè hi pot haver talls durant tot el matí. Doncs bé, ara mateix és quan estan tallant l'AP7 en sentit Barcelona des de Torredembarra. Per tant, si s'ha de moure la gent per allà, que ho tinguin en compte, perquè hi pot haver afectacions al trànsit en una autopista que no ho posa fàcil ja de sortida. I si hi ha, a més, aquests talls de trànsit, doncs malament rai.
2: I ara mateix l'AP7 tallada a l'alçada de Torredembarra per la manifestació dels professors.
4: Sentit Barcelona. I a més, aquí a Barcelona, a Pla de Palau, ha arrencat la manifestació, està arrencant a aquesta hora la manifestació dels professors també. Per tant, problemes de la mobilitat també a dins de Barcelona.
2: La Marina Fernández es queda aquí que t'hi jugues, o el que t'hi cat, com li vulgueu dir, aquesta maionesa que hem fet a la ràdio per seguir en directe el comiat d'Alexia Putellas, pendent la Marina de la roda de premsa que ha d'oferir el president del govern, Pedro Sánchez, que va amb retard, on ha de donar explicacions del cas Zapatero, dels registres que la Guàrdia Civil fa avui a diferents cases de dirigents socialistes i a la seu del PSOE a Ferraz, i també de la visita del Papa a Espanya.
4: Aquest sí que té una bona maionesa per explicar, eh? Perquè, clar, la visita del Papa, home, realment s'havia venut com un acte d'interès nacional, i fins al punt que ahir el Consell de Ministres li va posar aquesta etiqueta d'acte d'esdeveniment d'alt interès públic, penso que és aquesta l'etiqueta exacta, i això té implicacions. Això vol dir que es donen exempcions, bonificacions fiscals als patrocinadors de tota aquesta visita del Papa. Per tant, no és menor, tampoc.
2: Anna Palet, al Camp Nou. Suposo que van arribant ja autoritats per seguir en directe el comiat d'Alexia Putellas. Quina és la fotografia ara mateix? Perquè s'acomiadarà des de la mateixa gespa de l'estadi, des de la gespa del Camp Nou.
5: Exacte, sí, que des del costat de la banqueta d'aquest nou Spotify Camp Nou, des de la gespa, allà és on estan col·locats tots els títols que ha guanyat Alexia, 30 durant la seva carrera, també les dues pilotes d'or, i la imatge ara mateix és d'estar tot ja pràcticament llest, perquè ha arribat la plantilla del Barça, han arribat les seves companyes, evidentment cap d'elles s'ho volia perdre, també està Pere Romeu, el cos tècnic, Marc Vivés, el director esportiu del Barça, i moltíssims periodistes. L'acte, sens dubte, d'aquesta temporada, i et diria de les darreres temporades, amb més atenció mediàtica, plena a la grada del Camp Nou per seguir aquest comiat, aquest homenatge d'Alexia Putellas, que ja només és qüestió de temps que arrenqui, perquè l'única que falta ara mateix és la protagonista, és Alexia, preparada ja per dur a terme aquest acte de comiat on diu adeu al club de la seva vida després de 14 anys.
2: Mentre esperem Alexia Putellas, el Joan Tejedor ha preparat un muntatge de sons que resumeix tot el que significa Alexia, les Champions que ha aixecat amb el Barça, l'impacte social dels èxits de l'equip, les pilotes d'or que va aconseguir, el Camp Nou ple, els 500 partits, el rècord de César. Aquest és el resum del Joan Tejedor sobre les 14 temporades i els èxits que ha aconseguit Alexia Putellas amb el Barça.
6: Si haguessi de fer un guió en el 2012 quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió, no?

0: escalón más en la historia del club de su vida.
1: Ja ets la segona màxima golejadora històrica d'aquest club. 232 gols d'Alexia Putellas.
0: 232 goles de Alexia vestida de azulgrana.
1: Quina barbaridad, Alexia.
0: La reina igual a César y se corona a Cleopatra en la historia del Barça.

0: per tot el camí que hem anat fent. Mires a la grada i la gent està feliç, està orgullosa. Vas al vestuari, la gent està feliç i està orgullosa i ens en fa, com a capitanes, sentir més felicitat.
1: Atenció perquè caurà l'estadi. Marxa Alexia Putellas.
2: I tenemos que despedirla sin saber si es la última final.
1: Ara Alexia es treu el braçalet.
2: De la reina, de la capitana del Barça, de esta futbolista que es el símbolo de toda una generación, de la generación que ha roto el techo de cristal. Esta futbolista que ha hecho historia, que hoy no se ha podido besar el escudo ni hacer esa reverencia que se acaba diciendo adiós, le tendrá que devolver toda la afición, no solo del Barça, sino del fútbol mundial.
1: Ovació cap a Alexia Putellas.
2: Nos postramos a los pies de la reina.
1: Reverencia cap a la reina.
2: Y por si no nos vemos luego, Alexia, hasta siempre, siempre, siempre. I gràcies.
0: I haguessi de fer un guió en el 2012, quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió.

0: Tremendo, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, són molts anys, moltes batalles, molts bons moments, dificultats, una carrera llarga amb 30 títols, 10 lligues, 4 Champions, la última, la que vam narrar aquest cap de setmana, dues pilotes d'or, dos premis de best, 233 gols, eh?
1: Sí, està amb César allà amb... No, és que és història. Ho deia una de les frases que recull el Teje en aquest magnífic reportatge de la trajectòria Alexe, no? Si hagués escrit ell el guió, segurament no s'hagués atrevit a posar tantes coses, perquè és que ha deixat empremta amb moltíssims registres, tant a nivell de palmarès col·lectiu com individual.
0: Marina, que tu també ets futbolera.
2: Sí.
0: Alexia, què?
2: Ho explicava aquest matí. Jo sóc futbolera gràcies al meu avi, soci 8.370 del Barça.
0: 8.000?
2: Sí, sí, sí. Pobre, fa molts anys que ja no hi és, el meu avi, però recordo que era ell el que em va començar a entrar al Camp Nou i recordo que allò, clar, recordo, jo què sé, les lligues guanyades a l'última alè gràcies al Tenerife, recordo Wembley, no? L'altre dia era... I en aquella època encara no existia. Alexia Putellas era un projecte, ni tan sols un projecte de vida, perquè ella neix el 94, per tant, dos anys després de Wembley. Clar, en aquell moment els referents femenins no existien i això ha canviat i s'ha transformat absolutament. És veritat que hi va haver una època que ja vaig deixar d'aficionar-me al futbol, no? Jo em vaig quedar...
0: Et vas passar a la política?
2: Jo em vaig quedar... No, vull dir que ho vaig anar molt tenejant, però és igual, per circumstàncies de la vida, vaig deixar d'anar tan sovint al Camp Nou i també va anar lligat a quan es van començar a perdre coses.
0: Però una periodista com tu, que viu el dia a dia de la actualitat política i tal, no agraeix de tant en tant sortir del carril i parlar de futbol?
2: Absolutament,
0: que és més, no?
2: I tant, clar que sí, sí, sí. A més, tenint en compte que estem en un context de futbolització de la política cada vegada més gran, no?
0: La Marina pendent de la roda de premsa de Pedro Sánchez, també pendent de les manifestacions dels professors. Hem explicat que la P7 a l'alçada de Torredembarra està tallada. També ho està a altres punts de Catalunya.
2: Sí, la P7 a Torredembarra és en sentit Barcelona, però a més la P7 molt més cap amunt, a l'altura de Salt, està tallada en els dos sentits. Tot això també per les protestes dels professors. I a Lleida, a l'A2, també en els dos sentits de la marxa està tallada, l'estan tallant ara mateix els professors, els docents. Hi han manifestacions, a més, a altres punts, a Barcelona, ciutat, ho estem dient, també a Granollers i a Tarragona.
0: Són 2:15 del migdia. Què t'hi jugues especial pel comiat d'Alexia Putellas? Hem avançat una hora el programa i ja ha arribat al Camp Nou la llegenda blaugrana. Anna Palet comença aquest acte de comiat.
3: Tenim l'Anna Palet acabant de fer uns últims reajustos tècnics perquè podem escoltar el que t'hi jugues al so. Ara mateix, la presentadora de l'acte, Marta Torné, ha donat pas al vídeo amb el qual ahir es va acomiadar Alexia Putellas a les seves xarxes socials, a l'espera de que arribi la llegenda. L'expectació és màxima ara mateix al Camp Nou.
0: Doncs en breu començarà aquest acte de comiat, que en principi són discursos sense preguntes dels periodistes. Flaqui deies que més enllà de les 14 temporades que Alexia Putellas ha estat al Barça i de la quantitat de títols que ha guanyat, se'n va amb 32 anys després d'haver tancat una grandíssima temporada. De fet, mires els seus registres de partits jugats i gols marcats i estan a l'alçada dels millors de la seva carrera.
1: Sí, sí, per això. També és un exemple de superació, no? Després de la greu lesió que va patir, que la va deixar doncs fora dels terrenys de joc durant molts mesos, doncs fixa't el nivell amb el que ha acabat tornant, que insisteixo, per la trajectòria, per les xifres, pel que ha guanyat, i fins i tot pel simbolisme de ser la seva darrera temporada al Barça, la converteixen en gran candidata, juntament segurament amb Eva Pajor, a guanyar aquesta pilota d'or per tercera vegada a la seva història. No?
0: Són 42 partits aquesta temporada d'Alexia Putellas, ha marcat 20 gols, n'ha fet 9 a la Lliga, 7 gols ha marcat a la Champions, 3 a la Copa de la Reina i 1 a la Supercopa d'Espanya, repartits, insisteixo, aquests 20 gols en diferents competicions, 42 partits, són 24 de Lliga, 11 de Champions, 5 de la Copa de la Reina i 2 de Supercopa. Són registres alts perquè Alexia Putellas tanca una temporada amb 42 més avui, segur 43 partits. Veurem si juga també diumenge l'últim partit de Lliga. Podria sumar-ne, per tant, 44, que serien els partits tope que ha disputat amb una temporada al Barça. Van ser els 44 de la temporada 2021. La temporada 2021, Alexia Putellas va jugar 44 partits, la següent 42, després es va lesionar i només en va jugar 6, 27, 39 la passada, aquesta ja en porta 42. Això vol dir que està amb registres importants. Els 20 gols que ha aconseguit s'apropen molt als 22 de la temporada passada. La millor xifra de la seva carrera amb el Barça són els 34 que va aconseguir la temporada 21-22. Vull dir que, més enllà de que el Barça acomiada una llegenda, Alexia Putellas se'n va, però a seguir competint, perquè ja ens ha explicat l'Anna Palet que possiblement marxarà a Anglaterra.
1: Sí, això és el que ens fa mal, no? De veure-la competir en un altre club, veurem quin acaba sent, si acaba sent un dels clubs de Michel Kang, que evidentment és com una mica de la villana d'aquest Barça femení, no? que ha anat doncs, fitxant peces que han estat importants en el creixement d'aquest projecte i... Sí, sap greu al final, perquè la sensació és que Alexia, doncs, per futbol i condicions, ara ho estem dient amb aquestes xifres i aquestes estadístiques d'aquesta temporada, doncs tenia corda per estona, però evidentment és una llegenda que s'ha guanyat el dret a decidir. Ella ho deia en el vídeo, veurem què és el que explica ara, però que aquesta samarreta del Barça no es pot defensar a mitges i que ella s'ha buidat després de 14 temporades al més alt nivell. No?
4: Mentre no se'n vagi un rival dels d'aquells, de l'Arsenal, com la Mariona, el de la Caldante, i em va saber greu. Sí, ens va guanyar una Champions.
0: T'he vist molt carinyosa amb Alexia Putellas ara al Camp Nou?
4: Sí, home, ens portem bé, eh? A les celebracions ens portem molt bé.
0: Vau cantar l'altre dia junts?
4: Cantar.
0: Vau ballar?
4: Vam ballar una estona, ella demanava ajuda.
0: Anna Palet, la fotografia ara mateix és Alexia Putellas observant el vídeo del seu comiat acompanyada de la seva mare, no? Està sentada a la grada del Camp Nou esperant a baixar la gespa per fer el comiat.
5: Sí, està absolutament tothom mirant aquest vídeo que ahir va publicar a quarts de vuit a la tarda a les xarxes socials, tant Alexia com el club. Ara veiem el final d'aquest vídeo, és quan arrenquen els aplaudiments a l'Spotify Camp Nou, un final de vídeo que va signat amb aquest La vostra 11 2012-2026 i el nom d'Alexia, que està acompanyada, com deies, de la seva família, la seva mare, també està el seu tiet Ricard, no s'ha volgut perdre també amics propers d'ella com la Míriam, l'encarregada de gestionar la seva fundació, la Fundació Eleven, un dels projectes que va arrencar Alexia quan estava lesionada, i ara mateix la reina, la capitana Alexia Putellas, es dona una abraçada amb la presentadora d'aquest acte, amb Marta Torné, i procedeixen totes dues a seure en aquestes butaques a la gespa del Camp Nou, rodejades de les pilotes d'or.
0: Està Alexia Putellas ja a la gespa, acompanyada de tots els trofeus que ha guanyat amb el Barça. Aquest comiat em recorda, més que el de Messi, que va ser una roda de premsa, el d'Andrés Iniesta.
1: Sí.
0: Amb Jordi Évole es va acomiadar també a la gespa del Camp Nou, en un, diguem-ne, sonografia similar a la que estem veient ara amb Alexia Putellas.
6: Sí, yo me fui de esta forma, me fui exactamente igual.
0: Escolta'm, Alexia Putellas.
7: I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. Estic molt, molt feliç.
8: Perquè hi havia una mica d'esperança que et quedessis, no?
7: Aviam, és complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Està acomiadant-se Alexia Putellas del Barça, la vegada que surt a parlar també el president del govern, Pedro Sánchez. Ja sabeu que a la cadena SER teniu doble oferta. Podeu escoltar la roda de premsa de Pedro Sánchez a la SER. I continuem amb Alexia Putellas a SER Catalunya, a l'aplicació per a telèfons mòbils. Teniu la possibilitat d'escoltar i seguir les dues rodes de premsa en directe. Aquí la Marina Fernández pendent de Pedro Sánchez per resumir el que digui el president del govern en una compareixença que és molt important.
9: Continuem
0: escoltant a...
9: Jo no me vull, eh?
0: No se va,
9: eh? No me voy a ningún sitio, eh?
2: No, vostè vol aguantar fins al 2027, tu. Encara que no hagi aprovat ni uns sols pressupostos, en tota la legislatura. Per cert, ara seguim amb Pedro Sánchez, però dèiem, els talls a les autopistes van a més, l'AP7 ja no són només dos punts, són una pila, també la Roca del Vallès en són com 5 o 6, per tant, mala idea agafar el cotxe ara mateix, la 2 també tallada, i n'hi estan havent més. Els professors deien, volem sortir al pati, això era sortir al pati, començar doncs a tallar carreteres de tort i a dret.
0: De tot, avui a Catalunya, us ho estem explicant a la cadena SER, a SER Catalunya, continuem escoltant Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça.
8: Què li diries a aquella nena que va venir aquí amb 6 anys amb el seu pare?
7: No només per tot el que acabes de dir, sinó per tot el que ha succeït. No m'ho hagués cregut mai, a sobre ens assentàvem allà, me'n recordo perfectament. No s'ho hagués cregut mai que tot això vindria. Però, de fet, aquests dies parlant de com anunciar-ho, com em sentia més còmoda, quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre pel següent, i els que ja han passat els deixes com en una motxilla que no n'ets conscient.
8: Clar.
7: I allà va ser com, ostres, realment quina pena que no hagi estat de gaudir-ho i ser conscient, però a la vegada quin has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
8: Tens encara aquesta sensació?
7: I seguir.
8: Home, ja pots esperar, no?, tranquil·la i sentir-te...
7: Sí, mira, he fet una promesa que és que avui m'obriria en canal, obriria el meu cor, perquè al final durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final... Com deia, no? Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors, si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem de que és fes
8: lo normal,
7: així i ho aconsegueixes, costa moltíssim. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix. Per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
8: Bé, per conèixer una mica la teva història, jo crec que necessitem que vingui el Xavier Llorenç amb nosaltres. On és el Xavier? Un aplaudiment.
0: Xavier Llorenç és el primer entrenador d'Alexia Putellas, el primer equip del Barça ja fa, òbviament, molts anys, eh? Alexia Putellas a la seva esquerra una cadira, una butaca, on entenc Anna aniran passant persones que han estat importants a la carrera d'Alexia Putellas.
5: Sí, això sembla, hi ha hagut molt secretisme al voltant de com seria l'acte, però sembla que aniran passant diferents persones importants, com Xavi Llorenç, que estava a Oslo celebrant la quarta Champions del Barça. Ho escoltem.
10: Ells tinc que anunciar que no poden continuar el club perquè deixem de tenir equips a la seva edat. Llavors, sempre el procés d'anar creixent amb el femení era quan tornarà, i ara és per al moment ideal tant per ella com pel club. Pues, el 2012 decidim que és l'hora de tornar a casa i em reuneixo amb ella i amb la mare i arribem a l'acord de tornar i el futur és meravellós. Busques el talent que té, la jugadora que és, la personalitat, el competitiva que és guanyadora, sempre vol més i més i més i més. I bueno, això és el que la porta a ser el que és.
8: Com la definiries a ella?
10: Compromesa amb el futbol femení, compromesa amb el Barça, sempre vol més, vol créixer. Ara té una edat i encara voldrà fer moltes més coses i no té un tope ni com jugadora ni com persona.
8: Què vas aprendre del Xavier? Què és el que en aquests primers anys, no? que encara ets molt jove i molt petita i que qualsevol cosa et condiciona molt cap al futur, ell què et va ensenyar? Què destacaries?
7: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família. I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
2: no t'ho creies.
7: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
2: Ala.
7: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó. Ha passat i en aquest sentit gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs ha tingut raó.
2: També això és una característica d'ella.
5: Aquest moment difícil al que es refereix Alexia és la mort del seu pare amb 18 anys, que l'enganxa mesos abans de fitxar pel Barça quan Alexia jugava pel Levante.
0: I està clarament emocionada, la podeu escoltar, també veure a través del live del Que t'hi jugues a YouTube, a Facebook, a les xarxes socials del programa. Aguanta el plor com pot, Alexia Putellas, que s'emocionava recordant aquesta primera conversa amb Xavi Llorenç en un bar de Mollet. Tu marcaràs un abans i un després de la història del Barça.
1: Seràs un emblema del club, li va dir. Déu-n'hi-do. El caràcter visionari de Xavi Llorenç, que la va encertar de ple, ja ha dit a Alexia Putellas, una de les seves primeres intervencions, que s'ha promès que avui s'obriria en canal, emocionalment parlant. Doncs aquí tenim l'emoció d'Alexia, només amb el primer testimoni de Xavi Llorenç.
0: 11:43 és el comiat d'Alexia Putellas a la gespa del Camp Nou, acompanyada de Xavi Llorenç, mentre parla el president del govern, Pedro Sánchez. Després de l'audiència amb el Papa, ha dit alguna cosa important?
2: No. No, de moment està fent el repàs de com ha anat la reunió amb el Papa, parat de la guerra, de que s'ha de lluitar contra la llei de la selva que imposa Donald Trump, defensa de la pau, que s'ha de gastar no tant en armes, sinó, per exemple, en lluitar contra la fam o contra les malalties, i vaja, és que no ha dit res interessant encara.
0: Recordem que surt a parlar després de que esclati el cas Zapatero i després de que avui la Guàrdia Civil hagi anat a la seu del PSOE a Ferraz a buscar factures que certifiquin pagaments organitzats per Leire Díez, que és una exmilitant socialista, ja ho sabeu, per atacar jutges i fiscals.
2: Exacte, permet-me aclarir sobre aquest punt, perquè dèiem, això és una peça separada del cas CEPI que comentàvem abans. Aquest cas CEPI sí que té a veure amb possibles mossegades en adjudicació de contractes públics, això ho investiga l'Audiència Nacional. D'aquí hi ha una altra derivada, que és aquesta de possibles pagaments a jutges i fiscals que estiguessin enfilant gent de l'entorn de Pedro Sánchez per desprestigiar-los, per dir aquests jutges no valen res, estan obrint causes contra el germà, contra la dona i tal, doncs sí, s'hagués organitzat tota una arquitectura per desprestigiar-los. Aquesta és la peça separada, això és el que s'està investigant. Per tant, el finançament irregular doncs encara no tindria a veure exactament amb aquesta operació que està tenint lloc ara mateix. Estan començant
0: seria
2: ara mateix...
0: Seria un Barça-gate a lo bèstia,
2: sí,
0: això.
2: Sí, estan començant ara mateix el torn de preguntes. Per tant, ara mateix segur que és quan Pedro Sánchez pot referir-se a aquest cas. Ah, no, encara no, mira, li estan preguntant per immigració.
0: Ara anirem a Pedro Sánchez. Aviam què diu Alexia Putellas, que encara parla amb Xavi Llorenç. No sé si Anna desfilarà amb molts protagonistes importants en la carrera d'Alexia Putellas per la gespa del Camp Nou, o no ho sabem?
5: Jo crec que algun més segur. Mira, Alexia acaba de dir que no es veu sent entrenadora de moment en un futur, perquè li han fet la broma de si seria presidenta o no. Xavi Llorenç ha respost, home, jo la veig més en la parcel·la esportiva, i Alexia ha dit, home, de moment entrenadora no, però vaja, ja veurem com va canviant o no la idea. Ara ja Xavi Llorenç se'n va i veurem qui és el següent protagonista en aquest homenatge d'Alexia Putellas.
0: Ja tenim preparat Pedro Sánchez per a respondre el torn de preguntes. Per tant, Marina, quan creguis que hi ha alguna reflexió important, també l'escoltarem. escoltem a Ser Catalunya, tot i que insistim, hi ha doble oferta a la cadena Ser. Si voleu escoltar íntegra la roda de premsa del president del govern a l'aplicació per a telèfons mòbils, ho podeu seguir.
2: La resposta la donarà Pedro Sánchez, calculo, en 30 segons exactes, perquè li han fet una doble pregunta, una que té a veure amb immigració, però la segona que ha de respondre en aquest mateix torn té a veure amb si manté el suport a Zapatero, si té informació sobre l'operació, l'actuació que hi està venent ara mateix a la seu del seu partit, i sobre si li preocupa que els seus aliats demanin eleccions anticipades o la possibilitat que arribin a orquestrar una moció de censura amb el Partit Popular per fer-lo fora, encara que ens deia el president aquí que no té intenció de marxar.
9: Jo no me voy a ningún sitio, evidentemente. No me voy a ningún sitio.
11: La Sagrada Família o incluso, como bien antes se comentaba, pues en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, precisamente para hablar sobre la migración y ver la migración. Y no quiero tampoco olvidarme de una visita que va a hacer precisamente una prisión en Cataluña.
0: Està parlant de l'agenda que tindrà el Papa quan visiti Espanya.
2: Sí, però és la cua d'aquesta pregunta.
0: En diferents llocs, aviam si Pedro Sánchez parla del cas Zapatero.
2: Per cert, ja que ha parlat de Brians, nosaltres hi serem a la presó el dia que vingui el Papa. Ja ho
0: podem... Hi haurà aquí Catalunya des d'allà?
2: Aquí Catalunya serà a Brians.
11: Por tanto, el que haya sintonía en algunas cuestiones, como pueda ser la migración...
2: Que també és una estratègia, això, d'allargar les respostes a les preguntes que li convenen, perquè d'aquesta manera queda menys temps perquè els periodistes li puguin preguntar per la teca, per allò que... Vaja, segur que té preparada la resposta del que ha dit en relació als casos de corrupció.
11: La revolució tecnològica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el gobierno de España. Porque creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni por supuesto tampoco por la experiencia histórica de un país que durante sus años de democracia lo que ha hecho ha sido... regularizar hasta en 5 ocasiones a muchísimos migrantes que han venido a nuestra sociedad y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan...
2: Està costant acabar aquesta primera pregunta per anar a la segona, que és la que està esperant absolutament tothom.
11: Sempiterno llamamiento o el efecto llamada que dicen que puede tener la normalización o la regularización.
2: Hype, li diuen els joves.
9: Hype, li llaman los
11: jóvenes. Los datos lo que avalan es justo lo contrario. Estamos teniendo caídas de los flujos de migración irregular del 60%, lo que llevamos de año respecto al año anterior. Y estamos en un proceso de reconocimiento de esos derechos a la migración. Por tanto, creo que, volviendo a su pregunta sobre la sintonía...
2: Ya dame un moment ara que faci la finta de dir, y sobre su segunda pregunta...
11: Hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente... Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. y por tanto lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente, y es que hemos estado en situaciones muy parecidas a esta, en otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años. Y por tanto, creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
0: Aquesta és la primera reflexió del president del govern després d'aquesta audiència amb el Papa des de Roma. Analitzant el cas Zapatero, suport total a l'expresident del govern, a José Luis Rodríguez Zapatero, i sobre l'actuació de la Guàrdia Civil aquest matí, respecte per la justícia, però reivindica l'obra de govern i a l'espera de conèixer exactament què és el que es busca, què és el que es troba i quines conseqüències pot tenir.
2: I no hem d'oblidar que aquest últim missatge anava adreçat als seus aliats, als seus socis d'investidura. Clar, Pedro Sánchez està en minoria. Fa molt de temps, o sigui, va aconseguir la majoria absoluta per poder ser investit president, però poc més ha pogut anar aprovant alguna coseta d'aquí d'allà, però vaja, fa temps.

0: L'acció més interessant del president del govern l'escoltarem a Ser Catalunya en aquest especial comiat d'Alexia Putellas, pendents, òbviament, de l'estat de les carreteres catalanes, perquè hi ha talls a diversos punts del país per les manifestacions dels professors.
1: Estan tallades les rondes ara ja. La
0: també?
1: Ronda, sí, per manifestacions de profes, dèiem l'AP7, l'A2, però ara també aquí s'hi afegeix la ronda litoral, els accessos a la ronda litoral, un moment, que ho estic actualitzant, ja que ho diem bé, no? A la ronda litoral a Barcelona, tallada al port en els dos sentits de la marxa per manifestar. Estació. Es desvia cap a la sortida 22.
0: I mentrestant, al Camp Nou, hem vist un seguit de vídeos de diferents personalitats acomiadant-se d'Alexia Putellas, no, Nil?
2: Sí, estan sortint aquests vídeos ara mateix. El que parla és Joan Laporta.
3: Estarà instal·lada.
0: Sí, ja escoltarem a Joan Laporta, però repassem quins són els personatges que han sortit en aquests vídeos, que hi havia jugadors del primer equip masculí, jugadores del primer equip femení...
2: Han sortit Virginia Torrecilla, Melanie Serrano, Risto Stoikov, els cantants d'Estopa, Carles Puyol, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Rafinha, Pedri, Pere Romeu, el tècnic d'Alexia, Patri Guijarro. Quan ha sonat el vídeo de Patri Guijarro, Alexia ha trencat a plorar. No és la primera ni serà l'última vegada, però s'ha emocionat moltíssim amb les paraules de Patri Guijarro. També Marta Torrejón, que deixarà el Barça també aquesta temporada. També una altra llegenda del club blaugrana, Graham Hansen, Irene Paredes. Els estic anomenant en ordre tal com han anat sortint, i ara continuem amb aquest vídeo del president Laporta, molt emocionada Alexia, mirant atentament i escoltant els vídeos amb missatges tots d'estima, de molt amor i de molta emoció cap a la capitana.
0: No ha dit res més Alexia Putellas del que ja hem escoltat en directe amb aquella conversa amb Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant la conversa en un bar de Mollet, on li va dir que marcaria un abans i un després en la història del club. No es veu com a entrenadora. Encara no ha desvetllat on marxarà, suposo que avui no ho dirà perquè és el dia d'acomiadar-se del Barça. Una Alexia Putellas, l'hem escoltat, emocionada, Flaqui, aguantant el plor, no sé si ho aconseguirà fins al final de l'acte perquè li costa parlar.
4: No, ja ha dit ella que avui s'obriria en canal, que era un dia d'emocions fortes, d'acomiadar-se, i dins del missatge d'acomiad del per què marxa, doncs em quedo amb aquest reforç del que ja va dir en el vídeo d'acomiad d'ahir, que continuar tenint en compte l'exigència que implica jugar en un club com el Barça, doncs hagués pogut desdibuixar aquest camí tan brillant que ha tingut, no?
0: El vídeo és llarguíssim perquè han aparegut, com
2: ara,
0: explicàvem,
2: ara
0: futbolistes del primer equip masculí, del femení, artistes com Estopa, exjugadors com Risto Stoikov o Andrés Iniesta, i ara han acabat el vídeo.
2: Ha acabat el vídeo, aplaudiments, i seguim escoltant Alexia.
5: Trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vaig, i que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
6: Però, independentment de la decisió que prenguis aquest estiu, estaràs vinculada a la Fundació del Barça.
5: Sí, que per cert fan un treball increïble. Que reconec que jo com a culer de tota la vida m'ha costat conèixer, i per sort durant els meus anys com a jugadora he après moltíssim de tot el que fan i a tot on arriben, i per mi més que un club també és això, per tot el que fa el Barça des de la seva fundació.
6: I ens ho explica, clar, avui tothom es pregunta això, no? Què serà de tu? Vinculada amb el Barça, ens pots adelantar alguna cosa dins de la fundació?
5: Sí, bueno, com ja sabeu, fa 2 anys, més o menys, vaig voler iniciar-me en aquest món. Vaig crear la meva fundació i actualment estem amb 300 nenes, impactant a les nenes i a totes les comunitats des d'un projecte que a través del futbol tenen una formació emocional i educativa, no, en aquell sentit, i fem un treball en xarxa amb famílies, escoles i amb elles mateixes, no? Llavors barregem educació social en el camp amb els entrenadors i les formem en aquest sentit. I en el moment que vaig començar, la Marta em va ajudar moltíssim per bueno, entendre com és una fundació, i llavors va néixer la idea de poder obrir acadèmies arreu del món, i m'agradaria anunciar doncs, que en un futur el Barça

0: jo n'obrirem una junts i que serà doncs, impactar més de 400 nenes, que és algo que em fa molta il·lusió i és un projecte super especial perquè són a nenes on potser no tenen totes les facilitats familiars, econòmiques o culturals que he pogut tenir jo. Llavors és algun molt molt especial i veure el transcurs de com evolucionen aquestes nenes amb l'equip increïble que tenim és algun molt molt especial.
1: O sigui que estaràs, seguiràs vinculada amb el club, no?
0: Sí, treballarem junts i ajudarem a més de 400 nenes.
1: I et planteges en un futur aquesta entrenadora? Et crida l'atenció això?
0: Saps què passa? Que ara mateix l'únic que sé és que he donat tant, m'he buidat, o sigui, és com, no penso en el futur. Ara mateix la primera decisió que havia de prendre era si seguia tenint energia o no i reconèixer que m'he buidat o que no podia seguir de la manera amb l'exigència que he estat durant 14 anys. Que mira, reconec que el dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho. I li vaig dir, no? I llavors em va posar a plorar i em va dir ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit.
1: Sí, sí, a casa.
0: I poder-me buidar, ha estat un privilegi poder-me buidar. O sigui, al final em queda aquesta espinyeta
1: tot.
0: Com a una dona competitiva que sóc de, ostres, no ho he pogut allargar més, quina ràbia. Però després toco de peus a terra i dic,
1: clar,
0: has estat 14 anys i si diei, mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Doncs el president Rafael Juste et vol dedicar unes paraules, sisplau, un aplaudiment.
2: Ara baixarà la gespa Rafa Juste, president de manera formal, diguem-ne, del Barça, perquè Joan Laporta no pren possessió fins al dia 1 de juliol. Ha repetit diverses vegades, Flaqui, Alexia Putellas, que marxa perquè porta 14 anys de màxima exigència al Barça i s'ha buidat.
3: És la seva idea, és l'explicació que ja va donar en el vídeo que va fer públic ahir, on anunciava la seva decisió. Però escoltem a Juste.
4: Alexia, pensava, m'havien preparat unes breus paraules, però com això va d'acord i va d'estima, tot el que us digui anirà, sortirà del meu cor, segur. Li deia a la teva mare, a l'Eli, a la teva germana, que avui per mi és un dia molt especial, i ho és perquè jo ahir, després de veure aquest vídeo tan meravellós que has fet, em vaig emocionar. I no em vaig emocionar només per tots els títols, per ser referent del Barça, per ser una icona del futbol mundial. Em vaig emocionar perquè em va ser escoltar una cançó de la Rosalía que es diu Magnòlies i que parla de les punyalades que dona la vida. Punyalades que, Alexia, a tu te la va donar perdent el teu pare, en Jaume. A molts dels que estem aquí també ens l'ha donat perdent els nostres éssers estimats. Però avui, Alexia, segur que els nostres pares t'estan veient des d'aquí gaudint d'aquest acte trist però joiós per tot el que has donat en el club. Per tant, jo només et vull agrair en nom del Futbol Club Barcelona donar-te les gràcies de tot cor, donar-te les gràcies per tot el que has fet. Us ho deia l'altre dia, t'ho deia l'altre dia, per cada gota de suor que heu portat als entrenaments, per fer felices i feliços a tants culers del nostre club, pel teu compromís, per la teva forma de ser, no només en el camp, sinó també fora del camp. Has donat exemple de respecte, has donat exemple de quins són els nostres valors com a club. També estic molt content que, a part de cor, tinguis l'ànima de seguir fent història amb les fundacions, tant la teva com la nostra, perquè amb això ajudarem a molts nens i nenes de tot el món. Gràcies també perquè ets ja una icona per moltes nenes i nens que creixen en el món de futbol, que voldran ser un dia una Alèxia. Agrair també i gràcies al vostre equip, aquest equip que has fet és liderat amb tot el cor. I res, per acabar, dir-te que et portarem sempre amb el cor. Diuen que ets eterna, ho ets, però per mi ets una persona entranyable, una persona humil, una persona que estima, i avui en dia costa molt estimar. I tu ens has ensenyat que l'estima és molt gran. Per tant, Alèxia, vull dir-te a tu, i també vull agrair en Xavi Puig, que m'ha ensenyat a estimar molt, molt, molt i molt el femení, a l'Helena Fort, que també m'ho ha ensenyat, perquè jo estava abocat amb el futbol masculí, amb el president Laporta durant tants anys, que el futbol femení forma part d'aquest escut tan meravellós que és el Barça, i que de tot cor et dic que t'estimo. Alèxia, gràcies.
0: Gràcies, moltes gràcies.
2: Són les paraules de Rafa Juste a Alèxia Putella. Són les 12:05, estem en aquest Què t'hi jugues especial comiat d'Alèxia Putella, pendent també de la roda de premsa del president del govern Pedro Sánchez, que està a punt d'acabar. En breu ja fusionarem les dues emissores, la cadena SER a Catalunya i SER Catalunya, que semblen lo mateix però són diferents, de vegades amb la mateixa programació, de vegades desdoblant programació, com per exemple al matí, on podeu escoltar una l'Oi por Oi a l'altra aquí a Catalunya amb la Marina Fernández, que continua el Què t'hi jugues especial, i tu et pots quedar l'estona que vulguis, eh?
5: Encara xerra Pedro Sánchez.
2: Sí, però ara, està l'última pregunta, no?
5: Sí,
2: diuen?
5: És l'última pregunta, exacte. Encara està just acabant de parlar més o menys del mateix. Quan vulguis t'actualitzo, eh?
6: I li podeu dir al Rafa Juste que no s'ha mort ningú. Que no és un funeral, eh? Que hi ha una mica de... Mica. Va, eh? Una mica de... Eh?
7: Ara, moment molt especial, per cert, a baixar Vicky López, companya i absoluta doncs, referent per l'Alèxia, a la gespa parlant amb ella.
8: Ejemplo en el que fijarnos día a día y no solo por lo que hace dentro del campo, que solo ve todo el mundo, sino también cómo se comporta con nosotras fuera del campo. Siempre está para nosotras cuando nos ve tristes, ya sea para animarnos o para mostrarnos su cariño.
0: ¿O para qué?
8: Mostrar-nos su cariño.
0: Ah. Com veus aquesta nova generació?
2: S'ha emocionat, eh, Vicky López?
0: Mira, nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que elles se'ls menjaran.
2: Oh, quina frase més bonica.
0: Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te. Crec que són unes jugadores que en un futur seran increïbles, només els hi... Ja els he dit aquestes setmanes, dic, espero que en 10 anys us en recordeu de mi i ens anem a sopar i puguem recordar doncs, aquestes coses i estan més que preparades per seguir aquest camí i per fer història en aquest club.
1: Avui és una mica, els hi deixes el llegat, no?, de tot el que has aconseguit tu. Què és el que t'agradaria que els hi quedés molt clar, el més important que han de mantenir?
0: Que ser jugadora del Barça són 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, i que no passa res per reconèixer que quan t'has esgotat o t'has buidat, aixeca la mà i fer-ho des del respecte, perquè aquest club no mereix menys, però mentre estàs aquí has d'estar amb aquesta ambició.
1: Li vols dir alguna cosa, Vicky?
8: Pues, bueno, ella ya lo sabe todo. Para mí es, bueno, al final en el fútbol siempre ves caras nuevas. A cada club que vayas, pues tienes muchas compañeras, pero al final siempre hay gente que te marca más. Para mí ella es mi hermana, es mi familia. En mi familia la queremos muchísimo y darle las gracias por estos 4 años a mi lado.
2: Doncs són les paraules de Vicky López amb Alexia Putellas en el seu comiat. Ràpidament, Marina, requadrem el que ha dit el president del govern, Pedro Sánchez.
5: Col·laboració màxima amb la justícia amb el que faci falta en relació a aquesta operació que ja està ben a la seu de Ferraz. Suport total a Zapatero sobre la sostenibilitat de la legislatura. Això és nou, li han preguntat si encara creu que és sostenible. Ell diu que ha posat en valor la seva estabilitat. Ell porta 8 anys al capdavall del
2: govern. Sí, que no convocarà eleccions per un interès partidista.
5: I que a més és diferent del que està passant en molts països europeus que han anat canviant de primer ministre al llarg dels últims anys. Ell posa en valor aquesta estabilitat.
2: 12 i 10.
9: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
10: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
11: És un animal.
10: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
10: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
11: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
9: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: Bon dia, com esteu? Incorporem ja els oients de Ser Catalunya, els que estaven escoltant la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, de la cadena SER. Flaqui, en un dia on estan passant moltes coses i la ràdio està aquí per explicar-les.
3: Sí, tenim diferents fronts oberts. En clau Barça, evidentment, el més emotiu i transcendent és el comiat d'una llegenda com Alexia Putellas, que ens està emocionant a tots des de la gespa del Camp Nou.
2: Des de les 11, en un Què t'hi jugues especial a Ser Catalunya, estem seguint aquest comiat. Ara us resumirem el més destacat per als que us incorporeu al programa ara mateix, i amb la Marina Fernández d'aquí Catalunya. Hem escoltat la roda de premsa també del president del govern, Pedro Sánchez, per requadrar, Marina, i abans ja d'alliberar-te per a que puguis anar a preparar el programa de demà.
5: A viure una mica, també.
2: Amb què et quedes del que ha dit Pedro Sánchez?
5: De moment em quedo actualitzant que hi ha talls a l'AP7, sobretot perquè s'hagin de moure aquest matí. Hi ha diversos talls a diversos punts de l'AP7 per aquesta vaga de professors. Això el primer. Sobre Pedro Sánchez, dos focus. Un, el que està passant amb el que sabem d'aquesta actuació de la policia. Hi ha nous focus, a part d'aquesta entrada a la seu de Ferraz, s'ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, és a dir, la Guàrdia Civil ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil per demanar expedients disciplinaris, que hi ha comandaments que investiguen casos relacionats amb el PSOE. Això està passant ara, i també hi ha imputats per aquest cas. S'ha conegut que hi ha hagut la imputació de Santos Cerdán, de la gerent del Partit Socialista, de l'expresident i exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps de Manuel Chávez, per tant també socialista, imputat també, i un empresari amic de Leire Díaz. Hi ha aquestes quatre imputacions relacionades amb aquesta actuació. Sobre el que ha dit Pedro Sánchez, segueix donant suport absolut a Zapatero, diu que la justícia ha de fer el seu camí, però vaja, suport. Sobre l'actuació a la seu del Partit Socialista, diu col·laboració amb la justícia en el que calgui, i sobre si és sostenible que continuï la legislatura, que és la gran pregunta que es fa tothom avui, també als aliats de Pedro Sánchez. Ell diu, escolteu, quants primers ministres hi ha hagut en una pila de països europeus en els últims anys? Jo porto aquí 8 anys, i el fet que jo porti aquí 8 anys és el que ha contribuït, per exemple, i ha tornat a treure les dades econòmiques, l'atur, per exemple, aquí estem amb un 10% d'atur
2: que no convocarà eleccions, vaja,
5: estructural.
2: Que de esgotarà
5: moment,
2: la legislatura.
5: El que ell apunta és que no, a més diu,
2: almenys
5: és que
2: si anem, intenció.
5: Si anem a una investidura, hi haurà mesos per posar-nos d'acord.
2: Escoltem el tram final del comiat d'Alexia Putellas, que s'està emocionant una altra vegada.
0: La part més familiar, emocional, aquest vincle com a tants i tants culers, i això sempre seguirà passant generacions rere generacions, perquè es porten a la sang al Barça, tal com ens van ensenyar els nostres pares, i us desitjo el millor. I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present, i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència, jo també els he arrastrat a ells en moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família, doncs, també es buidi, i agrair-los, perquè gràcies a ells i a recolzar-me com ho han fet des de ben petita, pues, he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
1: Doncs, Alexia, guapa. Gràcies per deixar-me acompanyar-te.
2: Una història perfecta és l'última frase d'aquest comiat que s'ha realitzat a la gespa del Camp Nou. Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades, 30 títols, entre els que hi ha 10 lligues, 4 Champions, són 507 partits, 233 gols, dues pilotes d'or, dos premis de best. Alexia Putellas, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del públic del Johan Cruyff. Partit de Lliga, últim de la temporada a casa, Barça-Real Societat a les 7 de la tarda. Es tanca la temporada de diumenge al camp del Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. Alexia Putellas, que encara no sap on marxarà, però ha repetit diverses vegades, Flaqui, que se'n va del Barça perquè s'ha buidat.
3: Sí, tenint en compte l'exigència d'aquesta samarreta que no es pot defensar mitges, continuar hagués pogut desdibuixar aquest camí que ha traçat Alexia i que ell ha acabat definint com aquesta història perfecta. Una Alexia emocionada, una Alexia que ja ha anunciat, només començar aquest acte, que s'obriria en canal, que s'havia promès a si mateixa, que s'ho devia i que per tant volia avui viure amb emoció aquest comiat com a jugadora del Barça, i que se'n va amb un acte, crec que emotiu, a l'alçada de la llegenda que és, i que tanca, com ella deia, una història perfecta.
2: Pels oients que us heu incorporat després de la roda de premsa de Pedro Sánchez a la cadena SER, el discurs d'Alexia Putellas ha començat així.
0: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal, per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, per l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte, i així ho he sentit.
2: La quarta Champions ha estat l'últim dels 30 títols d'Alexia Putellas amb el Barça, en una temporada on ha jugat 42 partits, ha marcat 20 gols, estan registres importants. Amb 32 anys se'n va encara a un lloc per decidir, molt possiblement sigui a Anglaterra. Agraint a tothom els moments viscuts d'una trajectòria que ha estat un somni.
0: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi, com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Alexia Putellas s'ha acomiadat en un acte a la gespa del Camp Nou, on han parlat diverses persones importants al llarg de la seva carrera. Ha tancat l'acte Vicky López, futbolista jove del Barça, que ha tingut en Alexia Putellas un referent. Li ha dit a Alexia Putellas que elles han mogut el món, però altres, com Vicky López, se'l menjaran. Frase textual: hem mogut el món, però altres se'l menjaran. I la primera persona que s'ha assegut al costat d'Alexia Putellas ha estat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir, en un moment emotiu, emocionant, on Alexia ha plorat.
0: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família, I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa de, del pis on vivíem a Mollet, ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
1: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
1: Ala.
0: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar el... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com... Tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs, ha tingut raó.
2: Aquestes són les paraules d'Alexia Putellas a Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant un moment complicat per a ella perquè el seu pare va morir quan tenia 18 anys i explicant com ha canviat des de llavors la dimensió del futbol femení gràcies al Barça i gràcies a jugadores com Alexia Putellas, que s'ha acomiadat amb un acte que ha durat més o menys una hora, que hem seguit en directe a SER Catalunya des del Camp Nou amb l'Anna Palet, el Nil Solà, Anna, un acte que acaba amb Alexia abraçada a les seves companyes.
7: Sí, la veritat sí que ara mateix la imatge és superemotiva, estan totes les companyes, tota la plantilla a la gespa amb Alexia, s'han abraçat, han fet una enorme pinya, tot l'equip junt, l'han mantejat, i quan s'ha abraçat amb Patri Jarro, una de les abraçades més sentides, hem vist també a Patri plorant moltíssim en aquesta abraçada amb Alexia Putellas, que ara va acomiadant-se una per una de les seves companyes, ja està baixant també el cos tècnic, per tant ara vindrà el comiat amb tot l'estaf dirigit per Pere Romeu, però sens dubte aquesta imatge jo em quedo amb totes les companyes abraçades en una enorme pinya.
3: De fet,
12: també,
3: Anna...
12: I també sí que... Acaba de dir que li han fet entrega també d'una placa a Rafa Juste i Joan a la porta i també d'un quadre magnífic en una imatge molt i molt potent d'Alexia amb totes les copes a darrere, com la mateixa escenografia que hi havia ara mateix sobre la gespa del Camp Nou. Li han fet entrega d'aquest quadre just abans que baixessin les seves companyes, realment emocionat. I crec que no només Alexia, sinó que pràcticament tothom que està ara mateix aquí al Camp Nou està molt emocionat en el moment que ja arriba l'estaf també a la gespa.
3: Li anava a preguntar a l'Anna, que coneix bé el vestidor del Barça, que em sembla prou simbòlic, no?, que s'hagi triat la figura de Vicky López, 19 anys, com la persona que ha volgut, no sé si triar el vestidor o com a representant de les companyes per acomiadar l'Alexia, no? En aquest llegat que ens ha portat aquesta frase tan bonica de que nosaltres hem mogut el món i ja se'l menjaran, però tu que coneixes aquell vestidor entenc que la figura de Vicky López pren prou envergadura, no?, després d'aquest acte.
7: Sí, és la relació més especial. Evidentment, Alexia és una referent per totes les seves companyes, però amb Vicky, des que va arribar al Barça amb 16 anys i amb fitxa de filial de l'equip B, Alexia ha estat una figura diferencial per ella, l'ha apadrinat, l'ha acompanyat, li ha fet de guia. Per exemple, jo em quedo amb un fet molt recent. Vicky estava molt decebuda per no haver jugat ni tan sols un minut a la final de la Champions, perquè Vicky encara no ha tingut la sort de poder gaudir de què és jugar una final de Champions. Les ha vist des de la banqueta, però no ha jugat, i Vicky estava molt decebuda i Alexia en tot moment l'ha acompanyat. I per exemple, a la celebració a Maria Cristina, Alexia agafava Vicky, l'empenyia, vinga va, celebra-ho, no estiguis trista. Sempre Vicky ha remarcat que Alexia sempre ha estat pendent d'ella, sempre ha vist quan estava malament, inclús o fins i tot abans que Vicky volgués mostrar que estava malament, i tenen una relació, et diria, inclús familiar, com ha dit Vicky. Segurament jo crec que les uneix una desgràcia familiar, perquè Vicky també va perdre a la seva mare quan era petita, i en aquest sentit jo crec que se senten identificades l'una amb l'altra, i la relació sobretot entre Vicky i Alexia sempre és molt, molt, molt especial.
2: La fotografia al Camp Nou, per requadrar-la, Anna, ha estat amb presència de diversos directius, de, òbviament, Rafa Juste, també Joan Laporta, de familiars d'Alexia Putellas, de totes les companyes de la primera plantilla. Qui més hi havia al Camp Nou?
13: doncs també amics, professionals que han acompanyat a Alexia durant tota aquesta trajectòria, la junta directiva del Barça, encapçalada per Rafa Juste i també per Joan Laporta, però està Xavi Puig, està Josep Cubells, Jordi Finestres, és a dir, una àmplia representació, moltíssims mitjans de comunicació, l'acte més seguit, més mediàtic d'aquesta temporada, i ara Alexia que es va abraçant un per un també a cada membre de l'estaf tècnic, i aquesta tarda seguirà el comiat, perquè un cop acabi aquest Barça-Reial Societat a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff també dirigirà unes paraules a l'afició, als 6.000 culers que estaran a les grades del Johan.
3: De fet, Anna, en aquesta tarda, evidentment Alexia és Alexia i és la que s'emporta la portada i el focus, però pot ser que hi hagi més comiats, no?
13: Sí, segurs, hi haurà els comiats d'Ona Batlle, de Mapi León, de Marta Torrejón, també Marta, una autèntica llegenda que deixarà aquesta temporada al Barça als seus 36 anys, i veurem també si de Salma Parayuelo, que encara no està clar el seu futur, però que també podria marxar. Serà un estiu de repte per aquest Barça, perquè s'estaran anant quatre titulars a la final de la Champions, d'Oslo, Mapi, Ona, Alexia i Salma, per tant, un gran repte el que tindrà Pere Romeu de seguir mantenint l'exigència i l'excel·lència en aquest equip, i ara sí es fan la foto familiar, cos tècnic, jugadores, Alexia al centre, rodejada de les dues pilotes d'or, la del 2021 i la del 2022, i de tots els trofeus que ha guanyat en aquests 14 anys que ha vestit la samarreta del Barça.
2: 12:25, què t'hi jugues a SER Catalunya?
14: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
15: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
14: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
2: Alexia Putellas es va anunciar ahir a la tarda amb aquest vídeo que marxava del Barça. Avui s'ha acomiadat en un acte des de la gespa del Camp Nou.

0: Que t'hi jugues especial per acomiadar una llegenda des del Camp Nou amb l'Anna Palet, amb el Nil Solà, si hi ha protagonistes, ens demaneu pas. Al llarg d'aquesta hora i mitja llarga de Ràdio Flaqui desfilaran pel programa companyes d'Alexia Putellas al Barça, com Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, entrenadors que ha tingut, hem escoltat a Xavi Llorenç, també parlarem amb Lluís Cortés, persones que ens ajudaran a entendre millor la dimensió de la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista mediàtic, la directora dels seus dos documentals, dels dos documentals d'Alexia Putellas, l'excap de comunicació del Barça, José Manuel Lázaro, que va viure des de dintre el creixement del futbol femení, persones que han lluitat amb Alexia Putellas per a que les jugadores millorin les seves condicions laborals, com Amanda Gutiérrez, i directius que han vist com creixia la figura d'Alexia Putellas, actuals, han estat acompanyant-la al Camp Nou, i també d'altres juntes com Maria Teixidó. Per tant, tenim un gran repte, Flaqui, que és encabir molts protagonistes en aquesta hora i mitja de ràdio en un dimecres on, òbviament, com sempre, anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
1: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
0: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que acabes d'oferir a tota Catalunya.
0: Doncs que si la gent connecta el live podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
2: No estic del tot allò, però bueno.
0: Tens aquest color color blanc i aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí, ha sigut així. Ha sigut així.
0: 12:28, Anna Palet al Camp Nou. Quina és la fotografia ara mateix?
3: Ara mateix, sí que mentre Anna Palet acaba de recollir a Olga García perquè ens vingui aquí a explicar més sensacions, ara mateix Alexia Putellas continua rebent la visita a la gespa de més autoritats, de familiars, d'amics, tothom vol tenir aquesta fotografia abraçada ara també amb Xavi Puig. Ha desfilat, ha marxat tant l'estaf com la plantilla, ara hi ha la mare i també la germana d'Alexia Putellas. Insisteixo, i m'està sorprenent molt la imatge de tothom, pràcticament tothom, amb llàgrimes ara mateix aquí en el Camp Nou, tant la gent com que està amb Alexia a la gespa com els mitjans de comunicació, la porta també visiblement emocionada. S'ha intentat arrencar un Barça d'aquests que li ha d'anar a Bermúdez, però ha quedat una mica tímid.
0: La fotografia és molt potent perquè hi ha tots els títols que Alexia Putellas ha guanyat amb el Barça, acompanyada de totes les futbolistes de la primera plantilla, i ha estat emocionant. Un comiat que ja anticipàvem fa dies al Que t'hi jugues, de fet, a la prèvia de la final de Champions, quan Flaqui vam entrevistar a Clàudia Pina, vam parlar d'un moment que seria molt emotiu. Escoltem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, que ja ens deia que el comiat d'Alexia Putellas estaria a l'alçada per dimensió i importància del de Leo Messi.
4: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Clàudia Pina, eh? Alexia és el Barça és Alexia, i el seu comiat està a l'alçada del de Messi, perquè Alexia és el femení, el que Messi va ser al masculí. Al Camp Nou, Anna Palet, amb Olga García, no?
5: Sí, però s'acaba d'anar perquè ha de fer-se la foto amb Alexia, i clar, entendràs doncs que l'Olga prefereix primer anar a fer-se la fotografia amb l'Alexia a la gespa, i res, en un parell de minutets la tindrem aquí, però està l'Olga, que és una persona també molt especial per l'Alexia, que va compartir 4 temporades amb ella al Barça en els seus inicis, i que ara de seguida ens atendrà el Que t'hi jugues, però primer va a la gespa a fer-se aquesta fotografia amb la capitana.
0: És una de les persones que a la festa de celebració per la Champions diumenge a Barcelona, va recordar en un moment divertit Alexia Putellas, no només a Olga García, sinó també a Laura Ràfols i Marta Unzué.
6: Aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
7: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera.
0: Era l'acte de celebració amb Andrea Ginés, Alexia Putellas mencionava algunes de les seves companyes. Laura Ràfols, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Marta Unzué, bon dia.
9: Oh, hola, bon dia.
0: Us heu emocionat seguint el comiat d'Alexia Putellas?
8: Home, sí. O sigui, i al final l'Alexia és el que deia la Pina, al final l'Alexia és el Barça. I serà difícil, veure un partit sense l'Alexia al camp, però bueno, ella es mereix tot el que sigui i decidir el que vol fer.
1: La veritat és que l'homenatge ha estat a l'alçada de la llegenda i del tros de futbolista que hem pogut gaudir durant aquests 14 anys,
9: Sí, yo creo que también al final la gente se ha emocionado desde ayer, ¿no? Desde que salió la noticia, el comunicado, el vídeo, y bueno, ha sido entre ayer y hoy, pues bueno, un par de días muy, muy emocionantes y bueno, al final lo importante yo creo que es que ella se haya podido despedir a su manera, como ella ha querido también, y bueno, pues con este homenaje.
1: Enteneu aquest missatge de l'Alexia, tenint en compte l'exigència d'aquest club, continuar igual hagués desdibuixat tot el camí?
8: Sí, jo sí. Al final és algú, l'Alexia és una persona que ho ha de donar sempre tot més al 100% i crec que si es quedés i ella sentís que no ho està donant, sentiria com que està traient el club de la seva vida i a vegades pues, arribes a un punt que ja no pots més de la sensació de que no li pots donar i jo entenc molt a l'Alexia del que ha fet i em sembla molt, molt honrat per la seva part fer-ho i seguir els seus principis com ella ha dit. Em sembla molt bé el que ha fet i com ha dit la Unzu, el que està fent de poder-se despedir de la manera que ella vol.
0: Unzu.
9: Yo creo que ha sido difícil la decisión y es muy difícil también tomar la decisión de irte en un momento bueno, ¿no? Porque es cierto que ahora Alexia está bien y de tomar esa decisión al final creo que a ella le hace ser valiente, ser honrada, como dice Ràfols, y que no es una decisión fácil y a la vez es una bonita forma de poder acabar, ¿no? Porque si por lo que sea quieres alargar otros años, quizá esa sensación de acabar así no la tienes, ¿no? Y tendrías una sensación peor a poder acabar tu trayectoria en el Barça, ¿no? Es como un poco cuando te retiras, ¿no? Que no sabes el momento justo y siempre tomar la decisión más adecuada es muy complicado, ¿no? Y yo creo que la decisión es totalmente acertada.
0: Estem amb Laura Ràfols, també llegenda del Barça, va estar al club del 2005 al 2018, al primer equip, amb Marta Unzué, 14 temporades des del 2006 al 2020 i al Camp Nou. Nil, estàs amb una de les persones que més ha emocionat a Alexia Putellas i que segurament també farà molta gràcia escoltar amb Laura Ràfols i Marta Unzué.
3: I tant, i ara ja reconeixia la veu d'algunes d'elles. Què tal, Xavi Llorenç? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Has sigut una de les persones que més ha emocionat a l'Alexia, fins i tot ara et veig una mica emocionat. Com ha estat a l'altura, no, del que es mereixia aquest matí d'acomiadaments?
10: Sí, s'ho mereixia tot, com tantes jugadores s'ho mereixen, no? Perquè ja ha arribat a un lloc que ningú pensava que arribaria. Tantes Champions i dues pilotes d'or, era impensable. Quan van començar tot això, mira, guanyar una Champions ja era un èxit. Si a més tenen quatre i dues pilotes d'or, ella i tres la Aitana, ja et dic que impensable.
3: De totes maneres, tu ja ho veies, no? Una mica visionari, no? Alexia t'ha fins i tot agraït que tinguessis aquesta capacitat de ser tan visionari.
10: Bueno, perquè és que al femení només li queda créixer i encara queda molt. O sigui, és que tot ho tenim per fer encara. I mira que hem guanyat coses. Però el futbol femení, el futur que té és increïble.
5: I què has pensat, Xavi, quan l'Alexia t'ha dit que volia que formessis part d'aquest comiat?
10: Bueno, ja vaig parlar amb ella a Oslo i més o menys ja sabia per on anava les coses. Home, és un agraïment cap a la seva persona, que a la seva família, i encantat de ser-hi com tanta gent s'ho mereixia.
5: Doncs les paraules de Xavi Llorenç, el primer entrenador d'Alexia Putellas aquí al Barça i protagonista del dia de comiat i l'homenatge al Camp Nou.
0: Xavi Llorenç, que va entrenar Alexia Putellas, i la pròpia Alexia ha recordat una conversa que van tenir en un bar de Mollet amb, fa molts anys, on li va dir, segons ha explicat Alexia Putellas, que marcaria un abans i un després a la història del, del club. Al Camp Nou encara queda molta gent, anirem escoltant-la. Estem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, repassant aquest acte de comiat, la trajectòria d'Alexia Putellas, com ha canviat el Barça en aquests últims anys, com s'ha multiplicat la dimensió mundial del, del club, i què és el que passarà a partir d'ara, no? Perquè ho dèieu, Laura, Marta, que marxa en un gran moment perquè ha completat una bona temporada, aconseguint títols. No ha desvetllat on anirà. La veieu a Anglaterra o on la veieu, a Alexia Putellas?
9: Yo ahora mismo creo que está entre Estados Unidos e Inglaterra, pero no sé. La verdad es que no tengo ni idea y creo que donde ella decida ir acertará seguro.
8: Sí, jo sí que igual que la Marta, que vagi, és que vagi un vulqui, és que la veritat l'Alexis s'ha guanyat poder fer el que ella cregui que és millor per ella, i segurament és el que ha dit la Unzu, que és una decisió molt difícil, i marxar al club de la seva vida és una decisió super difícil, però jo crec que anirà on ella cregui que estarà bé i que pot aportar més al futbol femení.
0: Ara nosaltres tenim una estructura de programa que preveia anar saludant a diferents protagonistes amb un cert ordre, però n'hi ha un que està atent al que t'hi jugues i ens ha demanat entrar ara.
1: Vol entrar,
0: sí.
1: Ara,
0: eh? I com moment. Que ja nosaltres el considerem...
1: I no per nosaltres, suposo.
0: L'avi del programa, i segurament vosaltres també, li hem concedit aquest honor, ja que avui entra en un dia no ho havia de fer i està pendent de coses familiars, amb la seva mare i tal. José Manuel Lázaro, què tal, com estàs?
11: Hombre, bona tarda. Sí.
0: Aviam, per què vols, Marta, entrar ara al programa? Explica'ns.
11: Hola, perquè... Marta, Laura, què tal?
9: Hola.
8: Hola.
11: Mira com riuen. Aviam, no, volia entrar ara, primer perquè... aviam, estem acomiadant a l'Alexia Putellas, però jo és que voldria recalcar i remarcar que quan el club em diu que s'ha de professionalitzar de la mà de Jordi Mestre, a l'època de Bartomeu, s'ha de professionalitzar l'equip, el primer que vaig fer va ser agafar a la Laura, a la Marta, a Alexia, a Marta Torrejón i dir, a veure, què necessiteu, què tenim? Tingueu en compte que en aquell moment Laura, Marta i companyia entrenaven a la nit, perquè al matí hi havia jugadors que tenien que treballar. No tenien metge, no tenien preparador físic, perdoneu que m'estic emocionant, no tenia cap de premsa, no tenien, tenien el mínim, portaven elles les bosses, bueno, encara ho fan, però no hi havia utiller. Vull dir, era una sensació que l'equip s'havia de construir, i gràcies a Marta, a Laura, a Marta Torrejón, a Alexia i companyia, van poder fer realitat el que avui estem vivint, perquè recordeu que en aquells moments, quan es guanyava una lliga, es pagava amb tiquets del Corte Inglés, sí o no?
8: Sí.
11: Va arribar un moment que vam dir, escolta'm,
8: oye, si volem... Es pagaven tiquets al Corte Inglés, no les primeres, eh?
0: Les primeres ni això, no?
8: Anàvem a sopar i ho pagàvem nosaltres.
0: Oh, epa, hòstia, tele,
11: O sigui, estem recollint l'esforç de totes aquestes jugadores que ara no juguen, que no figuren entre els pòsters que veiem, Champions i tot això, però que són la base del que s'ha construït. Alexia Putellas significa el que significa. Té el dret de fer el que vulgui. Té el dret d'escollir el seu comiat. Ho ha fet molt bé. Però jo voldria reclamar la presència d'aquestes jugadores com la Marta i la Laura, i per això volia intervenir ara, primer perquè tinc una molt bona relació amb elles, i després perquè crec que vam intentar, doncs, donar forma a un Barça professional que en aquests moments està recollint els fruits. Esperem que en el futur, perquè jo crec que hi ha base per fer-ho, però la sortida de certes jugadores, i sobretot amb la marxa d'Alexia, crec que es perd més que una jugadora. I tu saps quan una persona entra en una sala i tothom calla? Aquesta és l'Alexia. Una persona que es faci escoltar i que es faci estimar, i sàpiga manar sobre el grup sense sobresortir de sobre manera. En aquests moments, aquest paper l'haurà de recollir, pues, o Marta Torrejón, si finalment es queda, Patri o Aitana. La figura d'Alexia, en aquest sentit, per mi, és molt difícil de substituir. Jo hi estic d'acord, però jo és la meva manera de pensar.
0: és molt interessant el que explica el Lázaro i el que recorda Laura, Marta, perquè sembla una eternitat, però no fa tant que guanyàveu lligues i com ara acabes de explicar, Laura, havíeu de pagar-vos vosaltres el sopar o ja en un següent pas us donaven tiques del Corte Inglés. És que no, no fa tant, d'això.
8: No, no.
9: Pues no.
8: Però bueno, és la idea. Nosaltres ja sabíem que... Bueno, jo ho tenia molt clar, que no acabaria vivint el guanyar Champions, però de debò que la sento com si les hagués guanyat, eh? O sigui, la sensació que tinc és de... Ja sabíem en el seu moment que nosaltres el que estàvem fent era no per nosaltres, sinó pels que venien darrere, de la mateixa manera que les que van venir abans que nosaltres ho van fer per nosaltres. Llavors, era algo que nosaltres sabíem que passaria. Llavors, ja et dic, jo aquestes Champions és que no les he guanyat, clar que no les he guanyat, però sento com si les tingués. És una sensació molt estranya, no? Però al final, tant la Marta com jo hem estat molts anys al club i sabem el que ha costat tot això i tenim aquesta sensació, no? Al final és algo maco i s'ha de seguir construint i és el mateix que pues, diu el Lázaro, no? Que és algo que ara queda a veure qui agafarà aquest rol i a veure com continuaran guanyant, però jo estic seguríssima que el club i el futbol femení del Barça seguirà sent dels millors.
0: Laura Ràfols, esperem que sí. Una abraçada molt forta. Jo no oblido ni oblidaré mai aquell partit a la Ciutat Esportiva que vam fer oients de la cadena SER contra jugadores del Barça. Que bé que ens ho vam passar, eh?
8: Això sí. Ens en recordem.
0: Sí. I el resultat... vam tenir sort, però quin repàs futbolístic ens vau donar.
1: Home.
0: Quin repàs. Una abraçada forta, que vagi bé.
8: Una abraçada.
0: Marta Anzué, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
9: Vale, un abrazo.
0: Lázaro,
9: chao.
0: Tus deseos son órdenes. Por eso has sido el jefe,
11: no,
0: siempre.
11: No, sí, que yo creo que era importante, porque vull dir que aquestes jugadores se'ls ha de donar el valor que tenen. Perquè quan l'Alexia l'altre dia a la festa de comiat que es va fer a la plaça, a l'Avinguda Maria Cristina, les anomena, és per alguna cosa. Perquè aquestes noies han patit, no tenia aigua calenta a la nit. És que és, el canvi està radical en 10 anys. S'han guanyat 4 Champions, s'han arribat a 6 finals consecutius. Sabeu l'esforç que han hagut de fer molt aquí. S'estan recollint els fruits. Però crec que s'ha de donar valor a aquesta gent quan hi ha un comiat. Com també dic que crec que estan fent un esforç per ser solidàries amb l'Alexia, la Mapi León i la Ona Batlle, perquè marxen. Avui també serà el seu últim partit. Però fixa't com les dues han tingut l'honor de silenciar el seu adeu oficialment, perquè tot el protagonisme ho tingui l'Alexia. Això és el que fa valor a la capitana.
0: Una abraçada forta, Lázaro, que vagi bé.
11: Igualment, moltes gràcies.
0: El comiat d'Alexia Putellas ha portat la música de Rosalía.

0: Camp Nou perquè el Nil Solà està en protagonista. Nil.
1: Hola, què tal? Sí que de nou, doncs sí, amb Helena Fort, directiva electa del Futbol Club Barcelona, que està visiblement emocionada. És així, no, Helena?
2: Sí, crec que porto plorant des d'ahir i en bucle, directament.
1: Perquè ara t'escoltava aquí mentre pujava, et saludava gent i deies que pràctica que portaves realment plorant des d'ahir i que fins i tot a casa teva hi havia gent que et deia que no havia plorat tant des de la marxa de Messi.
2: El meu fill, i això crec que és precisament una part del llegat de l'Alexia, és entendre que ha calat tant amb la gent jove, amb les nenes, amb els nens, que han crescut amb aquest referent d'una jugadora extraordinària i d'un referent també com a persona, i per tant molt, molt emocionada, perquè a més personalment jo me l'estimo molt. Li deia, jo he après molt de tu, crec que ens ha ensenyat molt de moltes maneres i crec a més és que és la història perfecta, amb la qual bé, és un dia molt agradós, contenta, perquè crec que ella ha pres una decisió i per tant està a la seva, l'ha pres i l'ha pres conscient, però trista perquè aquest doncs, té un final.
1: Sí que ja t'escolta Helena Forta en directe al Que t'hi jugues.
0: Helena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara recordàvem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, també amb el Lázaro, com ha canviat la pel·lícula des de fa no tants anys a ara, on quan guanyaven una lliga se'ls hi pagava amb tiquets del Corte Inglés, quan sí, no tenien aigua calenta per dutxar-se.
2: I quan anaven, com han dit, no? Amb un camp de terra, 50 persones i totes eren les famílies, que això ha passat.
0: I on està el final del camí? És a dir, què queda per recórrer? Ho dic perquè, clar, ara Alexia Putellas, no sé si marxarà a Anglaterra, marxarà als Estats Units, però allà compares el futbol femení amb el que hi ha a Espanya i la diferència és abismal, tant a un país com a l'altre. Aquí, clar, el Barça guanya lligues i el Barça és un equip professional, però el compares amb altres clubs i és que no hi ha competència.
2: No, jo crec que el Barça ha de fer el seu camí, que és el que fem, independentment del que passa a l'entorn, tot i que el que passa a l'entorn evidentment ens afecta. Jo crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà d'haver-hi una reflexió per part de tots els estaments de l'estat espanyol per entendre la importància que té aquest equip, que ha tingut aquest equip, la transcendència i el que significa el futbol femení per la gent. I per tant, jo crec que com a Barça no tenim sostre. Arribarem allà on la gent vulgui i allà on la gent que estigui al club vulguem. La resta ens haurà d'acompanyar i jo també espero que hi hagi un replantejament en general. Crec que s'està treballant amb això, m'agradaria pensar que aquesta lliga de l'estat espanyol doncs millorarà, serà molt més competitiva i jo el que veig és com han dit, és un futur esplendorós perquè a més el femení també té aquest missatge de Barça, d'ADN, de Masia. Nosaltres generem talent, creem talent. Recordo quan vam generar la Masia, especialment per l'avinguda de la Vicky López, que jo crec que la Masia es crea quan comencem a pensar perquè la Vicky necessita un espai per créixer, a partir d'aquí ha de seguir creixent i jo crec que el sostre del Barça no existeix, el sostre és el que posi la gent, el que posi els seguidors, les seguidores i però sí que necessitem que algú ens acompanyi, això també és cert, i hem de treballar per això.
3: M'agradaria preguntar-te un dia com avui què és Alexia Putellas per l'Helena Fort.
2: Doncs és una persona extraordinària i un referent. I jo, ara comentàvem algú, no? És d'aquelles persones, heu sentit que ho dèieu, no? Que quan entres en una sala, doncs la gent calla. Doncs Alexia és llum. Jo crec que és llum pel que transcendeix, pel que explica, pel que representa. I perquè és cert, com deia el Lázaro, no? Doncs que tot això, ara tenia aquí les pioneres, la Lolita, la Carme, que als anys 70, quan jo estava a la cuna, elles ja jugaven i quan l'Alexia no existia. Tot això és la suma de la història de moltes dones que un dia es van sentar i van dir, volem jugar a futbol, que han passat millors èpoques o pitjors èpoques, i al final jo crec que l'Alexia el que ha aconseguit és matxembrar tot això, posar-li un nom i un cognom i un sentit i una estructura, i ella ha representat tota aquesta eclosió, no? I des del Barça és això, i personalment una persona extraordinària que m'estimo moltíssim, que sé que ha tingut una vida dura, que compartim algunes coses personals en aquest sentit de vida i que li desitjo tota la sort del món, perquè segur que la tindrà.
0: Helena Fort, una abraçada forta.
2: Gràcies.
0: 12:49.
4: Doncs mira, i el que sí, això tot plegat ha estat wonderful, que en diguéssim, no? Tot plegat ha estat molt bonic, ha estat wonderful. Però és que ara el que t'hi jugues també tenim el Mr. Wonderful.
5: Què en dius ara?
4: Ui, tant.
0: De fet, tenim una caixa.
4: Fan una col·lecció que és mundial. La col·lecció
0: Cobrin,
4: clàssica dels capibares de Mr. Wonderful.
5: Per favor.
4: Que es diu Wonder Gold. I és una col·lecció del Mundial. Són 15 seleccions, sorpresa. Aquí el sí que us les ensenya. Escolta, mira, oita que macos. Oita que macos, aquí el live del que t'hi juga.
0: Són bolígrafs que es poden esborrar.
4: Exacte, són bolígrafs esborrables i a més és una col·lecció d'aquestes de col·leccionista de veritat.
5: La farem.
4: De les bones.
5: La farem.
4: 15 seleccions sorpresa, un boli esborrable, un clauer i un cromo en cada d'aquestes caixes que es diuen blind box.
0: Blind box.
4: T'has d'unir a la febre, escolta. Wonder Goal. És una col·lecció mundial!
0: Val, 933-44-14-11. A la segona hora del Que t'hi jugues, no truqueu encara.
5: Ah, pues no, truqueu.
0: A la segona hora del Que t'hi jugues, obrirem telèfon. I el primer que truqui, o la primera que truqui i ens digui tu no, Flaqui.
5: Sí, sí, en vull una.
0: És que és molt guapa, eh,
5: molt.
0: La caixa. S'emportarà aquests 15 bolis esborrables, personalitzats del Mundial.
5: M'encanta.
0: La primera persona que truqui i ens digui per què li hauríem de donar a algú aquesta caixa.
4: Efectivament, tal qual. I això, qui voleu
0: dir,
4: que
0: qui mereix una caixa?
4: Qui mereix una caixa tan bona com aquesta?
0: Personalitats conegudes. I pel mateix preu,
4: jo,
0: qui no
4: exemple,
0: la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple,
0: si li donaries a la porta, no li donaries, no sé, a Florentino Pérez.
4: Molt bé. Va, així anem-hi, anem-hi.
0: Estigueu atents, que a la segona hora del Que t'hi jugues obrim concurs. Lluís Cortés, què tal, com estàs?
6: Hola, què tal, bon dia.
0: T'ha emocionat Alexia Putellas en el seu comiat?
6: Sí, molt. Molt, molt. Va ser emocionant el vídeo d'ahir, però avui, el comiat, les seves paraules, el veure-la ella també emocionada, jo crec que ha estat molt, molt bonic i a mi personalment sí que m'ha tocat la fibra, sí.
0: A nivell futbolístic, com ha evolucionat? Perquè recordo parlar-ne alguna vegada amb tu que, com a jugadora, Alexia ha anat creixent en aquestes 14 temporades al Barça i s'ha fet una futbolista més completa. Com ha evolucionat com a jugadora tu que l'has tingut d'entrenador?
6: Pues mira, quan jo començo al Barça el 2017, que començo com a analista, Alexia no era titular. Alexia no era una jugadora imprescindible en el Barça a nivell de joc, no? També era veritat que no s'acabava de trobar quina era la posició d'Alexia, perquè hi havia gent que deia que no, que la veia més d'extrem, gent que la veia més de migcampista més ofensiva, gent que la veia més de migcampista més defensiva, més posicional. Llavors no s'acaba de trobar massa bé la posició d'Alexia. Aquí sí que crec que va ser la temporada 19-20, quan ja Alexia ja es decideix que Alexia havia de ser important. De fet, jo també la faig capitana. I comença a jugar ja en aquesta posició de 10, que al final és la seva posició més... on ella se sent més còmoda, també, no? Llavors, tot i jugar en la mateixa posició, sí que Alexia s'ha anat creixent, primer, i jo crec que jo la definiria com una futbolista total, podríem dir, perquè és una jugadora que et pot ajudar molt en la construcció del joc. Aquí ella ha anat creixent molt en l'entesa de quan ha de baixar la seva posició per ajudar una mica més a mode d'un doble pivot en algun moment del partit. Després, com ha millorat també en la seva arribada a l'àrea, crec que això sí que l'ha fet una jugadora més determinant i només cal veure la quantitat de gols que ha fet jugant com a migcampista i la seva manera de com entendre l'arribada a l'àrea en centrades laterals, les entrades de segona línia i també algo que ha millorat molt amb els anys és el seu xut exterior.
0: Per què la vas fer capitana?
6: Perquè, bueno, una mica el que deia l'Helena Ford, no? De quan entra en una sala i la gent calla, una capitana ha de ser això. O sigui, una capitana no ha de cridar més que ningú, ni ha de ser més... fer-se veure o fer-se notar més que ningú. No, el que ha de fer és fer-se respectar i que la gent, quan ella parli, la gent l'escolti. I aquesta era Alexia. I amb Alexia també anàvem molt alineats en el que volíem de l'equip. Crec que és una noia que també s'alinea molt, una persona, amb els valors de lo que és el Barça. I sobre el camp, jo veia que era la més entrenadora o l'extensió de la meva mà o de la nostra mà dins el camp que podia ser ella.
5: Lluís, evidentment és un dia d'emocions i tal, però pel Barça, futbolísticament parlant, és una gran pèrdua. És a dir, marxa una jugadora que aquest any ha estat a nivell pilotador.
6: Sí, així és, perquè, clar, la gent pot pensar, no, té 32 anys, ja està acabat,

0: a les companyes quan ella juga. Jo recordo la meva última temporada, 52 partits vam jugar aquell any, i que sempre buscàvem fer rotacions i que totes poguessin descansar, però al final amb Alexia quasi sempre l'acabàvem posant, no pel que ella pogués fer, sinó per com ella influenciava tota la resta de l'equip, i l'equip era molt millor quan Alexia estava al camp.
1: Avui s'acomiadarà Alexia del públic del Johan Cruyff, però també ho faran Mapi León, Ona Batlle, veurem què passa amb Salma, ha de decidir també el seu futur Marta Torrejón. Ho explicava abans d'Anna Palet, que quatre de les titulars a l'última final de Champions que el Barça ha guanyat se'n van. S'acaba un cicle o és llei de vida, o l'afició ha d'estar preocupada o no per tantes baixes?
0: A veure, jo crec que s'acaba un cicle sí, o es canvia o s'adapta una mica o es matisa una mica el cicle. Això sí que és veritat, quatre jugadors titulars que poden marxar en els pròxims dies, doncs això és significatiu en un equip. No obstant, jo crec que l'afició pot estar preocupada, però relativament preocupada. Perquè al final, quan veus a Clara Serra Jordi l'altre dia jugant la final de la Champions de titular, fent el partidàs que va fer, veus que el Barça té futur. O sigui, Vicky López no va jugar ni un minut, però Vicky López està jugant també aquell partit. Després, Esme Brugts, lateral, superjove, va fer un espectacle de final l'altre dia també. Entra a eixa Camarà i veus que també pot competir, igual que va competir el dia que va jugar de titular contra el Madrid a la Champions també. Llavors, jo crec que el barcelonista, l'aficionat culé, ha d'estar, bueno, no preocupat, però ha d'entendre que la situació serà diferent, perquè jugadors molt importants pot ser que marxin, però també hem d'estar contents, i això forma part del Barça i del nostre ADN, de que jugadors molt bones estan venint per sota amb un altíssim nivell.
1: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Està molt content el Lluís Cortés, Flaqui.
2: Està molt content?
1: Molt.
2: Ah, mira.
1: Té motius.
2: El celebrem.
1: Una abraçada forta.
0: Ja es pot dir.
1: Ah, sí, es pot dir? Es pot dir o no?
2: Sí. Vinga, va.
1: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
2: Que la doni ell.
0: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
1: Pares de la vostra primera filla. I ja teniu nom?
0: No, encara no. Tenim dos a la final. Estem a la final.
1: Dos a la final. Aviam, la notícia al que t'hi jugues quan l'hagueu decidit. Una abraçada i petons a la Cris.
0: Adéu.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
5: I també totes les eines i ferreteria.
4: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
5: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
6: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
7: Cristo Stoikov, què tal? Muy buenas.
8: Oh, sí. Bon dia.
9: Aviam, què li vols preguntar al Risto?
10: Jo li volia dir felicitats i...
8: Gràcies.
10: Volia dir que sóc tan admirador d'ell que jo vaig tindre un gos que es va dir Risto, era un coli. Era molt bo, molt bo, molt bo. Tenia aquell puntet de mala llet, saps? Que m'agradava.
8: Hay que canviar algunes coses.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
9: Trepitjava el gos.
11: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
12: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
13: No m'hi caben els pantalons.
12: No, clar.
13: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
12: Però estàs guapa,
13: motomami,
12: igualment.
13: Motomami... Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, és perquè veritat. Entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, només... és molt guai.
11: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Com a meravelles, tu
3: i jo som estrelles. Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
14: Es la una mediodía en Canarias. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy, Pedro Sánchez.

0: plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
2: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
3: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
4: Así es, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
3: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
6: Perdone, que nos la quedamos.
5: ¡Ea! Otro.
7: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.
8: Cada día ando más despistado.
9: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior. De Pharma OTC.
10: Dale, José. Venga, va.
11: Una nana canila. Podría andar a dormir.
12: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
13: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
14: Una i cinc, Flaquer, ens ho passarem bé.
15: El que t'hi jugues?
14: Amb el Ramon Pérez.
16: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
14: Què rius, Ramon? Què rius?
17: És que, a més,
18: jo sóc molt avorrit.
15: No, no ets avorrit.
18: Sóc una persona avorrida.
15: No.
18: Gens,
15: no,
18: dir, gens. Per a res.
17: Però és que, a més,
18: jo ens ho passarem bé per divertir-me.
17: Una i cinc, li falta la rima.
15: Clar.
17: I pensava, amb qui ens ho passem bé? Amb el Tintín. I pensava, no sé, saps?
15: Amb el Tintín.
17: Amb algú que acabi a mi.
14: I a veure-m'ho, tio, de veritat, estàs malament avui.
17: Estic malament.
14: Fem una cosa. Cantes la cançó i te'n vas a descansar.
17: Tranqui,
14: que m'estàs preocupant.
17: Tot està bé. Tot està bé avui.
14: Ens ho passem bé?
17: I l'únic que passa és
14: escoltant la cançó ens ho passem bé?
17: Sí, home, sí, suposo que
14: va,
17: sí.
14: Tira, va.

0: Tu el vas tenir d'alumne a l'Albert Bermúdez, Ramon?
1: No només el vaig tenir, sinó que recordo que la seva nota va ser un excel·lent.
2: Va treure un 9.5.
0: Un 9.5? A la classe d'Elvesa?
2: Sí, a periodisme esportiu. Ara faig de tot menys això.
0: I t'hauries imaginat que acabaria cantant cançons a la ràdio i imitant a Joan Laporta?
1: No ho sé, però jo tenia la sensació de que tenia molt talent i que no té res a veure amb la persona que ara coneixem. Per què? Perquè era molt introvertit, és a dir, normalment
0: és,
1: no...
0: És, encara ho és.
1: No ho era, però aleshores, al mateix temps, era molt sòlid.
0: És a dir, també ho és.
1: Sabia idiomes...
2: La caca que faig ara, no?
1: Tenia...
3: No espatllis aquest moment.
2: Ah, perdó.
1: Tenia, doncs, solfeig, és a dir, això és una cosa per mi molt important, sí, perquè té un sentit de musical... Tenia molta curiositat i tenia molta passió. Quan avui els alumnes dius en què consisteix el periodisme, sobretot és curiositat i passió. I això, doncs, cada cop es troba més a faltar, perquè segurament les noves generacions són diferents, però ell sí que era un dels alumnes distingits, per tant, sempre n'he tingut un gran record. I vam tenir la relació fins al punt que un dia em va venir aquí a prop de la ràdio, amb un Dicen antic i una revista... recordo, no parlo per parlar. Va dir, mira, sé que et fan gràcia aquestes coses, te la porto com un record.
2: Ah, bueno, vaig dir.
3: Ara, que aguanti Bermúdez aquest moment.
2: No, jo que he d'aguantar, si, ja, si em desfaig com una altra cosa.
0: Ara m'imagino els pares de l'Albert, m'imagino els pares del Bermú escoltant la ràdio i plorant d'emoció.
2: Estan a França, avui
0: estan a França.
3: Doncs aquest fragment l'agafes i els envies. Mora. Que Ramon Besa et digui aquestes paraules.
2: No, sí, no és, no és moco de pavo.
3: No és moc de pap.
2: No és moc de pap.
3: Ai, sempre parles, del solfeig, Ramon. A vegades parlar amb tu...
1: Bueno, segurament és perquè jo sóc molt dur d'oïda. I m'agrada la música, però no hi entenc. Aleshores, només sé si m'agrada una cançó o tinc curiositat. Per exemple, últimament sóc un gran escoltador, però no sé si la paraula és molt correcta, la Rosalía, perquè intento saber aviam de què va, com va, què m'interessa, en lloc de dir, ui, aquests joves d'avui costa més fenòmens com Bad Bunny. O... Però vull dir que tinc aquesta curiositat perquè penso que, en el fons, aquesta sensació de solfeig és molt aplicable al futbol, perquè tu has de dominar el solfeig, igual que pot ser aplicable a la ràdio. Si tu no domines els registres de la ràdio, tu pots fer un programa amb un guió i després carregar-te'l perquè el directe es carrega el guió. Però l'emoció que has tingut preparant aquell guió fa que el directe pensis que és superior fins i tot al guió que has preparat. I això, en aquest temps de la tecnologia, de pautes, en què la improvisació es fa a partir del talent i no a partir de l'exabrupte, i de la gracieta, a mi m'interessa molt. Per tant, tornem al solfeig.
0: Avui al País publiques un article d'opinió sobre Alexia Putellas, una decisió tan dolorosa com sàvia per al final d'un regnat.
1: Bueno, crec que és sàvia perquè li convé les dues parts. És a dir, jo crec que ella s'ha alliberat després de donar moltes voltes. Ara quan et pregunten, bueno, i on anirà? I ella et diu, no ho sé, aquest estiu jo ho pensaré. Ell necessitava treure's això, sàvia també perquè crec que ella veu que hi ha una nova generació que truca a la porta, també perquè creu que no sap si podrà aguantar l'atenció competitiva que ha tingut aquest any, i per tant és un bon moment, és després d'haver guanyat, i pel club, doncs d'alguna manera també li simplifica les coses, és a dir, el club no diu, si nosaltres hem fet el que hem pogut, jo crec que és possible que algú pensi que hi podien haver més alternatives, o se li podien oferir més calés, o hi podia haver... Però no crec que hagués estat una qüestió econòmica la que l'hagués convençut. Crec, eh? Potser estic equivocat, però per això dic que és sàvia, perquè el club no l'incomoda. I la gent, d'alguna manera, té més possibilitats d'assumir-la que qualsevol de les altres que s'han produït amb figures com, jo què sé, ha estat Messi, o ha estat Guardiola, o ha estat... Cruyff... Ha estat molt dolça, jo diria que fins i tot molt catalana. I quan dic catalana, de vegades em fa por dir aquesta paraula, perquè algú pot dir que sóc un xafa guitarres o... Ens falta tenir un punt d'atreviment. És a dir, no sé si la dosis del City amb Guardiola, potser és una dosis que algú pot considerar excessiva, però un punt també de deixar-se anar, saps? De dir, hòstia, tu, fem una festarra, el Camp Nou, les cadires, el sermó, la homilia... Justament aquestes dones o aquest equip s'ha convertit en un fenomen mundial pel seu rupturisme, no? Per un missatge totalment nou. Fins i tot en el seu moment algú podia pensar de dir, bah, aquestes bledes solellades, ja veuràs com això s'anirà en orris. I és clar, quan han convençut a tothom, vull dir, ho han fet des d'una cosa no convencional. Per tant, jo entenc que quan ella diu alegria, quan ella diu, vinga, va, passem-ho bé, ens faltaria un vermude, doncs faltaria un punt aquest de dir, escolta, fotem un salt de qualitat i que no tot sembli igual, no? M'ha semblat molt recordar el temps del Busquets, el temps de l'Iniesta, el temps de dir, bueno, però escolta, hi ha un moment, no tothom pot ser, no tots els cracs poden ser tractats igual. Aleshores, no entenc de màrqueting, eh? El meu fill s'hi dedica. Encara no hi hem discutit aquest punt, li preguntaré, aviam què li sembla.
3: I ho era dir per trencar la pauta ni, i tirar de solfeig. No,
1: ni tampoc estic responsabilitzant el Barça, eh? No estic dient... Jo crec que és una cosa molt catalana, molt nostrada, de dir allò de deixar-se anar, ens fot gràcies i la porta es fot un plat de macarrons o se'n va al flashback, perquè mira, s'ha atrevit. Doncs, per què no ens atrevim algun dia doncs, a ser, de dir, ostres, Alexia, però tu passaràs bé, estàs contenta, bueno, doncs fotem una gran festorra aquí i després vés el que vulguis i ja està.
4: O com hem fet el City, vols dir?
3: Sí, sí.
4: Com
3: hem fet el l'exemple del
0: exacte,
3: City.
0: Exacte, tal qual ha posat el teu exemple, Pep.
4: Sí, és que al final em van preguntar per memes. O sigui, vaig marxar parlant de memes.
0: T'ho va preguntar Bernardo Silva.
4: Bernardo Silva em va preguntar per memes.
0: I un missatge de Michael Jordan vas tenir.
4: Vaig tenir coses rares. Va ser curiós. Va ser curiós.
0: Sí, veure bueno. Michael Jordan i Amishima al mateix acte...
4: I m'haguéssiu dit, doncs res, una escudella o alguna cosa per l'estil.
1: Jo crec que justament Alexia no és igual que Guardiola. Però sí que hi ha un punt en sentir-se estimat que tu quan t'has de sentir estimat, has de conèixer el personatge. Llavors jo crec que la gent del Barça la coneix molt més que no pas del que ell el conec jo, per dir segons què. Però sí que és el moment de dir, doncs escolta, fem la sonada. I afecta tot, ja dic, el catalanisme, la manera que jo percebo com de vegades els catalans som excessivament prudents i no ens deixem anar i de dir, bueno, va, doncs avui se sabrà que la muntarem ben grossa, no? I estem més pendents del pentinat de la Lamine Yamal i estem més pendents d'aquestes coses que dius, bueno, sí, però segurament és que em faig gran, eh? Jo estic demanant una festa juvenil i al mateix temps estic dubtant de si la notícia del pentinat de la Lamine Yamal ha de ser la icona de la jornada.
3: Bueno, és que avui està notícia avui el pentinat de la Lamine Yamal, perquè ha estat un pentinat pel Mundial i
2: l'ha fet
3: públic avui i és una de les imatges de la jornada, per això ho diu el...
2: Jo le quería hacer un... que se pusiera un nugget.
3: Un nugget en la cabeza. Un
2: nugget gigante en la cabeza y que el pelo que le caiga sean macarrones.
3: O espaguetis.
2: Bueno, espaguetis, más que macarrones, claro.
3: Va, depèn de la llargada i de la... Sí. Escolta, no, l'altre dia la Clàudia Pina ens deia pel que ha significat en el context del futbol femení... deia la Clàudia Pina, jo poso el comiat de l'Alexia al nivell del que va significar el comiat del Messi. T'atreveixes a traçar aquesta comparació?
1: Bueno, tenen punts de comparació, és a dir, si ho mirem efectes estadístics a nivell de títols, de partits, de gols, i és, si ho fem a partir del joc, també és una jugadora extraordinàriament intel·ligent, tàctica, tot. El que passa que jo crec que el Messi d'alguna manera era fill de Maradona i d'alguna manera donava continuïtat a una sèrie de futbolistes que tu tenies a l'imaginari. És que Alexia és com si s'ho hagués inventat ella. Tot serà a partir d'Alexia. M'explico? Aquesta, sí, sí, per mi és la gran revolució. És possible, amb això no vull menys tenir les pioneres, però les pobres pioneres van ser moltes anònimes. I has d'anar buscant al Google, o has d'anar buscant com es deia, qui era, si això era els anys 70. És a dir, no és una manera de transcendir, de menys tenir-les, sinó que hem de fer un esforç per recordar-lo. En canvi, a partir d'Alexia tot serà molt més fàcil de recordar, no? Perquè serà el paradigma, serà la referència, serà l'ídol, serà la persona que, a més, ha sabut molt llegir el joc i llegir el timing de les coses. És a dir, la manera que ha suportat la pressió de la Champions, de dir, jo faré tots els possibles i faré que l'equip, en tant que, perquè hem de recordar que no només és ella en tant que gran jugadora, sinó el que ha significat pel vestidor i per les icones del propi vestidor i per les nenes més joves, i diria pels nens. Sí, o sigui, jo veig nens, sí, sí, que parlen d'Alexia.
3: Hi ha nens que volen ser Alexia.
1: Aleshores, això és una... És a dir, si hi ha hagut un fenomen des del meu punt de vista transcendent en els últims temps ha estat l'equip de futbol femení del Barça, i la icona d'aquesta revolució, d'aquesta transformació, es diu Alexia, i a partir d'aquí no es tracta ni de menys tenir ni d'anticipar, però si no, remeto, crec que la frase que ha dit, que m'ha encantat, La nostra generació va canviar el món.
3: Va moure el món.
1: Ara vosaltres us el menjareu.
0: Sí, li ha dit a Vicky López. Amb ella tancat l'acte de canviar.
1: Em sembla que fins i tot amb això, la seva grandesa... És a dir, nosaltres hem mogut el món, perquè ha estat un fenomen mundial. Mireu avui mateix, bueno, no sé, suposo si ho ha fet el Marcos,
0: ara
1: em perdoni, és a dir, la premsa internacional parla d'Alexia Portello quan abans no parlava ningú, i en parlen, clar, perquè tota la premsa anglesa està pendent de si ell anirà a Anglaterra, i la premsa nord-americana està pendent, perquè el soccer allà femení té molta importància, si anirà allà, és a dir, és un fenomen mundial. Aleshores, tornem a allò dels catalans, a dir, bueno, aquí, jo què sé, a Rosalía de Bas, diem un gran... És un fenomen brutal, ho era el Ferran Adrià. Doncs jo crec que Alexia està en el paradigma de la gent que ha trencat barreres, ha trencat absolutament tot, i es mereix un reconeixement internacional a l'alçada que li donen qualsevol país.
0: Ara ho escoltarem, perquè el Marcos López a la revista de premsa parla d'Alexia Putellas. Amb ell tancarem aquest especial comiat de la futbolista blaugrana, que avui a les 7 juga el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat, però per dimensionar des d'un altre punt de vista la figura d'Alexia Putellas i en línia el que ara comentava el Ramon Bes amb el Flaqui, és interessant, Elena, escoltar les reflexions d'Amanda Gutiérrez, que durant diversos anys ha estat liderant el sindicat de futbolistes, i com ella creu que ha ajudat Alexia Putellas en les millores.
5: Sí, sí, que perquè si hi ha algú que ha vist com aquesta generació ha mogut el món o que les ha ajudat molt, ha estat ella, Amanda Gutiérrez, com dius, fundadora de FutPro, expresidenta del primer sindicat de futbolistes dones, exclusivament de dones, i ella ens ha volgut destacar en declaracions al Que t'hi jugues que Alexia no només deixa un llegat esportiu, sinó que també en deixa un de molt important fora dels terrenys de joc.
6: Ha tingut uns beneficis que les altres no han tingut, però ella ha entès molt bé el missatge de he de deixar aquest esport millor del que me l'he trobat, no? Llavors ella ho ha fet tant dins com fora del camp, lluitant tant al seu club, defensant les seves companyes com a capitana, però també amb la resta de jugadores espanyoles del seu país, de la seva lliga, i això crec que ho hem d'agrair tota la vida. Crec que deixa una impronta que serà molt difícil d'esborrar. Per mi és imborrable el que ha fet.
5: Una Alexia Putellas que per Amanda Gutiérrez ha estat una peça indispensable en la lluita dels drets que han aconseguit les futbolistes.
6: Ella va ser una de les fundadores de FutPro, que ha estat el primer sindicat de futbol femení d'Espanya i pioner en la defensa de molts drets, i hem aconseguit moltíssimes coses gràcies a FutPro. I no hem d'oblidar mai que FutPro neix gràcies a jugadores com l'Alexia, que va ser una de les fundadores, que va estar allà a la primera assemblea escollint qui serà la presidenta, i en cada decisió que ha pres el sindicat ella ha estat sempre informada del que fèiem. Perquè la gent ho sàpiga, elles també es van professionalitzar creant aquest sindicat i creant tot aquest moviment. Tota aquesta lluita que ha fet FutPro ha estat gràcies a que jugadores com l'Alexia van crear FutPro i volien professionalitzar-se. Elles entenien que necessitaven aquesta institució per lluitar pel que faci falta, no? Llavors, crec que ha estat una generació molt bonica que, per sort, no ha tingut les dificultats de les jugadores de fa uns anys, però sí que és veritat que han tingut unes altres, no? I han demostrat que juntes es poden aconseguir moltíssimes coses.
5: Molt ha canviat la història des de que, com ens explicaven abans la Marta Unzu i la Laura Ràfols, o celebraven la Lliga pagant-se elles el sopar o els hi pagaven amb vals del Cort Inglés, perquè el que ha aconseguit Alexia i la seva generació és professionalitzar el futbol i aconseguir coses que abans semblaven impensables.
6: Una de les primeres coses va ser signar aquest acord amb la federació per aconseguir el mateix acord de primes entre la selecció absoluta femenina i masculina. En aquell moment l'Alexia i jo, juntament amb les altres capitanes, vam ser qui vam estar a les negociacions. Després també el tema del Mundial, del que va passar quan van guanyar, liderar aquest moviment del S'acabó per intentar aconseguir canvis estructurals, no només fer fora a la persona que va fer l'acte en si, sinó canviar tota la institució de la federació perquè no tornés a passar, perquè com ja sabeu, tota la institució estava protegint el president, no? Llavors, tots aquests canvis també els va liderar l'Alexia juntament amb FutPro i amb la resta de companyes. I, bueno, per suposat, el conveni col·lectiu, aquesta vaga que vam tenir, quan algunes jugadores podien dubtar, doncs, aquest tipus de jugadores com l'Alexia, dir, escolta, jo aniré a la vaga perquè vull que tu tinguis unes millors condicions, que no només les tingui jo, doncs per mi això és deixar una impronta molt important.
5: I per lluites com aquesta, Amanda Gutiérrez, expresidenta de FUTPRO, destaca com d'important és que una doble pilota d'or s'impliqui en lluites que afecten a totes les jugadores.
6: Ho hem parlat molt, l'Alexia i jo, que és, escolta, estem creant aquest sindicat nosaltres, jugadores que estem en una àrea més de confort amb el nostre club, per les demés, perquè elles puguin tenir millors condicions al seu club, saps? I si elles no haguessin fet això, potser FUTPRO mai hagués nascut, perquè les altres jugadores que estan en unes altres circumstàncies ho tenien més complicat, no? per sindicar-se, per crear una nova institució. Llavors, per mi va ser molt important, perquè és que per mi està molt lligat tot el que s'ha aconseguit en el futbol femení amb la creació de FUTPRO, i tot això sempre ha estat gràcies a l'Alexia i a altres companyes. Però clar, l'Alexia per mi va tenir un paper molt, molt important, i jo, per suposat, li estaré eternament agraïda de que em digués que fos jo la presidenta.
0: Són declaracions d'Amanda Gutiérrez parlant de la importància d'Alexia Putellas en la lluita per millorar les condicions de les futbolistes. Han estat 2 hores i mitja d'especial per acomiadar Alexia Putellas, òbviament a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje. També ampliarem la llista de persones que parlen de la importància d'aquesta jugadora, que és llegenda al Barça, que avui s'acomiadarà del Johan Cruyff. Després de 14 temporades, 30 títols, encara amb el futur per decidir, als 32 anys, dubta si marxar a Anglaterra o fer-ho a Estats Units, com ha dit el Ramon Besa, una jugadora de dimensió global.
7: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
8: Hola, Sique. Hola, Fraki. ¿Qué tal? Marcos. ¿Cómo estáis? Alexia Putellas deja Barcelona después de 14 años en medio de un vínculo con London City. Escribe Susan Track en el diario inglés The Guardian. Es, como bien sabéis, el club propiedad de la multimillonaria Michelle Kahn, quien no solo quiere, según el rotativo británico, Alexia, sino que también puja por Mapi León, para que ambas se reencuentren con Yana Fernández. La salida de Alexia, se lee en este diario, marca el fin de una era en el Barça, aunque deja, eso sí, un legado infinito por su contribución a la expansión global y mundial del futbol femenino.
0: Gràcies, Marcos. En un pim-pam, fixa't com ja ha situat el futur d'Alexia, segons The Guardian, passa per London City, que vol també a Mapi León.
3: La Michelle Kahn, Ramon, sembla que si pogués compraria el Barça directament, eh?
1: Bueno, és allò que ara informativament en diem atajos, no? És a dir, escolta, jo quiero ganar ja. Sí, per tant, i després, clar, li devia coure molt el 4-0.
3: Sí, sí, sí.
1: És a dir, clar, que et fotin 4-0 els morros. Aleshores, clar, això està el que també exporta com el Barça masculí. El Barça ha aconseguit que a partir del seu estil de joc, que jo crec que el que fa l'equip femení és el més purista i ortodoxa d'acord als cànons de l'àrea de metodologia del Barça.
0: Això crec... ho deia Guardiola quan Lluís Cortés entrenava el femení, que era l'equip que jugava
3: més fidel,
0: amb més fidelitat a l'estil Barça.
1: És a dir, ara és veritat que ja hi comencen a haver matisos, no? Tu tenies el mig centre, que era molt clar, que era la Patrick Guijarro, ara amb la Clara Serra Jordi és possible que de vegades pugui semblar un doble pivot, és a dir, tot va evolucionant, però el camp obert, la possessió, la posició, la pressió, tot aquells cànons ho han desenvolupat d'una forma extraordinària, per tant té una cultura de joc única. Vull dir que a nivell futbolístic és un goig que hi hagi un equip que faci. Llavors, què faràs? Doncs compres els entrenadors, algú que sàpigui el mètode, i si no hi ha prou amb els entrenadors, doncs algú que sigui una referència que els pugui aplicar. Si tu portes Alexia Putellas, és com si tu de vegades penses que a partir de Messi podrà replicar moltes coses, o a través d'Iniesta,
0: sí,
1: o Busquets.
0: És la nova Nasser Al-Khelaifi.
3: Més o menys, sí.
1: Però
3: sí, sí,
1: tu penses que això, lo de la Masia, és com la fórmula de la Coca-Cola. Tu no la pots replicar.
3: Correcte.
1: És a dir, no per anar... Ja ho hem vist amb molts equips. Que algú pot... És a dir, si tu ara mires el Guardiola, que ha fet? Ha anat expansionant el futbol, ara tens la Bundesliga, ha tingut una influència, la Premier ha tornat una influència, doncs ara el futbol femení tothom vol assemblar-se al Barça, i a partir d'aquí tu vas buscant entrenadors, jugadors, que et puguin replicar. Però pensem que Markel Zubizarreta, el Gonzalo, el seu, que havia estat el seu ajudant, és a dir, cada cop hi ha més gent que ho està fent. El Barça ha canviat 3 vegades d'entrenador. Els tres han guanyat la Champions.
0: Els tres.
1: Això jo crec que deu ser una cosa molt difícil de trobar, per la pressió que ha tingut el Giraldez per ser Cortés i el Pere Romeu per ser Giraldez. O sigui, el del Pere Romeu jo d'aquest any crec que, al marge de tot el que ha passat, és un entrenador que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol la gent deia aquesta no sap jugar a futbol, l'altra no sé què... Escolta, ha fet un equip i va fer la primera part per aguantar i la segona per poder desequilibrar, que em sembla d'un entrenador extraordinari.
0: Sí, però això... Salma Paracuello encara no sabem què passarà amb ella, amb el seu futur.
2: Això és perquè quan el material és bo, es nota tot. I el millor material, ja sabeu, per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... Amb els preus més competitius, tot ho trobes a Material Building by MCAT.
3: Sí, senyor.
2: Ja ho sabeu, home. Preus més competitius i el millor assessorament a MCAT.cat.
0: Avui el programa ha quedat alterat. En un moment, amb el Martí Juncà, repassem les notícies importants del dia, però abans d'acomiadar-te, Ramon, connectarem a Madrid per saber l'última hora de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sorprèn que 20 anys després hi hagi algú que s'atreveixi a qüestionar el poder absolut de Florentino Pérez?
1: Ara he entès perquè Florentino Pérez va fer la conferència de premsa que va fer. Ell el que volia és... sabia que li estaven movent la cadira, parlava d'esto de les elèctriques i de no sé què, de no sé quantos, hi havia algú que s'estava preparant i l'ha intentat precipitar-lo perquè no tingués temps de formalitzar la candidatura. Dit això... Quan he sentit parlar el senyor Riquelme, amb totes les meves reserves, no m'ha semblat precisament una persona molt moderna ni una persona molt del nou futbol que hi ha. És veritat que ara el futbol, els amos, són fons d'inversió que posen presidents moltes vegades testaferros. Però m'ha semblat un punt carrincló...
2: Però que somos el Real Madrid, no somos Google. Anys, que no somos Google, ni Apple, ni nada de esto. Somos el Real Madrid.
1: Bueno, això de Leyenda y Futuro...
0: Per què t'ha semblat
1: carrincló? Bueno, Leyenda y Futuro... Vull dir, m'ha semblat allò... Camina i revienta, no? Aquello, no sé, no m'ha semblat un eslògan modern. O sigui, quan he sentit, a més, una intervenció dient que si hi ha una mesa i estamos hombres y mujeres, pues por supuesto pagan los hombres, vull dir que...
0: M'he sentit... Sí, una mica antic, tot i que té 37 anys o 38.
1: Bueno, amb això no estic dient que no és simplement una apreciació de que quan tu... Mira, posaré el cas. Tu, el 2003, el Barça es presenten 6 candidatures, si no tinc mal entès, o 7, no sé quantes n'hi havia.
0: Moltes.
1: Tu tot allò tenies la sensació de que era una explosió de diversitat, de triar. I ara, esclar, dius, bueno, jo pensava que l'alternativa Florentino no tindria els tics mercantilistes de poder i de fons d'inversió, de tot això, fos una rèplica. Pensava que el madridisme hauria tingut una alternativa més... no sé, diria més lúdica, més atrevida... Sí. Més...
2: És veritat que sona a eleccions dels Estats Units.
0: Sí, és una mica trist.
2: Dreta contra ultradreta, no?
0: No és en la porta aquell del 2003 que arrasava amb tot.
1: Tampoc és Mariano Fores ni tot el que havia passat en alguns passatges, vull dir, ni tal, però vull dir...
0: No és un friqui.
1: Just.
0: És un friqui, però aquell de porta del 2003 arrasava amb tot.
1: És un senyor ric, és un senyor amb poder adquisitiu, és un senyor que segur que té ascendent i que pot fer... Però, per exemple, el Florentino, fins i tot el Florentino, fitxeré Figo. I va dir, coña, que toma, és un punt atrevit. Vull dir, si és ric, ets atrevit. No, ella diu, fitxaré un jugador que juega a la selecció espanyola. Llavors es diu, bueno, pues clar, del Madrid no n'hi ha cap. Llavors la gent va mirant, serà el Rodri, ara que el City se'n baixa. Però és clar, estàs fent un mot encreuat. I escolta, això és el dia 7 que es vota,
3: sí,
1: perquè
3: sí.
1: Aquesta campanya
3: ara
1: ja és express,
0: Ja és express.
1: Per tant, has de donar-li una mica de més.
0: Escolta, parlant de fitxatges, ja per tancar, el davanter del Barça, què?
1: Bueno, no sé.
0: Julián...
1: Però ara n'hi ha dos que volten, no? Joao Pedro, el Gordon, no sé quants n'hi han, no sé. Home, a mi el Julián m'agrada molt, però tampoc sé si és el jugador.
0: Però Julián, fixa't que quan des d'aquí explicàvem que s'estaven movent coses, allà deien, no, que es quedarà, que és l'estrella, que no es mourà, i resulta que, pam, de moment ell ja diuen allà que ha traslladat la voluntat de marxar al Barça. A partir d'aquí veurem, però sí, ja ho ha traslladat.
1: S'ha de veure si hi ha competència, si el PSG hi és o no hi és, perquè llavors m'imagino que els calés poden jugar, però tenir el jugador a favor. Després també hi poden haver intercanvi de futbolistes. No crec que sigui la figura de Ferran, llevat que es fitxi a Gordon també, jo què sé. Llavors potser sí que hi haurà més càbales. I al final, si pagues amb espècies, en lloc de les palanques seran els jugadors d'intercanvi, en aquest cas, no? Tu has de buscar baratir l'operació. Llavors jo crec que sí que, si pogués ser Julián crec que és un futbolista que després pot ser que no s'adapti.
0: Tu ets com el Flaqui, eh? Team Julián.
1: Jo sóc Team Julián, sí.
0: Clar, són molts dimecres.
3: Són moltes canyes, partides.
0: Aquí heu fet la pinça.
3: No em va costar gaire convèncer-la. Estava el team ja del bon principi.
0: Ramon Besat, llegim El País.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Pausa. Endrecem l'actualitat amb el Martí Juncà i recordo que hem de regalar una caixa com la que tinc aquí davant de Wonder Goal.
9: Què t'hi jugues?
10: Ser Catalunya-Barcelona.
11: La núvia anirà maquíssima. I tu?
12: Jo, a Xeviot.
11: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
12: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
13: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
14: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
0: Hola, Jordi.
15: Hola.
0: Des d'on ens escolta, Jordi?
15: Camí de Girona.
0: Camí de Girona.
15: El meu fill té 15 anys, li agrada molt el periodisme i vol ser periodista esportiu. El seu referent és en Flaqui.
3: Ostres.
15: Vaig tenir l'oportunitat de poder-te conèixer, així que ja et vaig fer una pregunta. Com hauria de viure l'arribada fins a l'ofici de periodisme al meu fill, no? Em vas dir, diu, l'hauria de gaudir, l'hauria de disfrutar i hauria de tenir paciència, perquè al final és algo molt, molt maco i quan s'aconsegueix és algo que disfrutes molt. Doncs, en resum, la meva opinió és que aquest vespre el Barça ha de gaudir, ha de disfrutar, però sobretot ha de tenir paciència.
0: Jordi, m'acabes d'emocionar, tio.
3: A mi també.
0: I a mi. Collons.
2: Sí, tu.
0: Moltes gràcies.
14: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7. A la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya, Barcelona.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya, què t'hi jugues?
4: I aquí un senyor amb una samarreta de l'any de Wembley, no? De l'any de Wembley, està.
5: Sí, senyor, 1992.
4: ¿Te acuerdas de Vaquero?
5: Los mejores que hubo de su época. Faltó yo, Vaquero ganó esta. Esta ganó, la metiónos en una semifinal de chilena contra alguien por ahí. Una
6: de chilena,
7: Fixa't com és la imaginació,
6: chilena.
7: ¿Eh?
6: Com
7: de chilena, que queda más espectacular.
4: De cabeza, que es el lado, te lo corregeix aquí una altra.
7: No, es que el cop de cap va ser com una chilena.
8: Es que le di fortísimo.
7: Es que fue un remate de cabeza como una chilena.
8: Sí, sí. No, bueno, está bien. Lo importante que se acuerde.
3: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
9: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
10: Què passa en aquells 7 mesos, amb 9 anys, del que puguis recordar i no et faci mal fer-ho?
11: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Mm. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
9: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya a Barcelona.
1: Encara pagues cada visita al veterinari?
2: Això
1: s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
4: I també totes les eines i ferreteria.
3: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
4: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
7: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
8: Sents la cultura?
9: El moviment a l'edat mitjana de relíquies estava a l'ordre del dia. És a dir, jo quan treballava al govern, al Palau de la Generalitat, encara hi és, hi ha una urna i dintre hi ha restes òssies del braç i la mà de Sant Jordi. I allà està, no? Es pot venerar a la capella de Sant Jordi. El problema és que si uneixes tots els ossos que hi ha al món de Sant Jordi, et surt un equip de futbol més un equip de reserva.
8: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
10: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
11: Pere Milla, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
11: Com estàs?
12: Bé, sentat.
11: Escolta'm, com vau viure la sortida de Joan Garcia?
12: Va marxar i ja estava a calés, i al final és una decisió seva, desitjar-li tota la sort del món al futbol i ja està.
11: No t'esperaves que acabés triant el Barça o...?
12: La veritat, no. És més, jo fa molt temps li vaig dir: Joan, tu vas a jugar algun dia a la Champions. Eso sí, dame entradas. Però del vecino no, eh?
8: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
12: No, hi aniré, no hi aniré.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La Ventana, con Carlas Francino.
13: Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Acabamos de cerrar hace unos minutos La Ventana del Cine con Carlos Boyero, que se ha ido muy contento con su Grogu, y ahora abrimos el Club de la Escucha.
14: Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
15: El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
16: Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
14: No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
17: Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
18: ¡Que me des mi dinero, hostia! ¡Vamos!

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Cortí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran

0: la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bell, als cinemes i a CaixaForum Plus.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Descripcions apassionades.
2: Continua Oriol Cardona, que està baixant d'una manera impressionant.
1: Informació rellevant.
2: Moment històric per l'esport català. Moment clau, primera medalla d'un català.
1: Entusiasme pel nostre ofici.
2: Esquia cap a la glòria més l'àlum, Oriol Cardona. Medalla d'or, Oriol Cardona.
1: Viu els èxits de l'esport català amb Ser Catalunya.
3: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui, al balcó, l'anàlisi d'Antoni Bassas de tot el que està passant al Partit Socialista. I després, això els antics ja ho feien, amb la nostra historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Tejedor, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Doncs acaba de començar l'últim partit d'Alexia Putellas, el número 508, amb la samarreta blaugrana, després de 14 anys al Barça. De fet, fa 24 hores, la capitana, i ens ho deia aquí en directe en Teje, anunciava que marxava.
2: Ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Aquest migdia s'ha acomiadat al Camp Nou, al seu Camp Nou, el que mai va pensar que podria ser seu quan hi va anar per primer cop amb 6 anys. Hi havia la seva mare, hi havia la seva germana, hi havia entrenadors que han sigut importants per ella, hi havia la directiva del Barça, òbviament, hi havia tot el seu equip, totes les seves companyes.
4: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal, per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
1: Dues pilotes d'or, dos MVPs de la Champions, dos DBs, dos millors jugadores de la UEFA, 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes, 4 Champions, són 30 títols, 38 si comptem les 8 copes Catalunya, que ara no se les compta, però fa 10, 12, 14 anys quan va arribar Alexia, la Copa Catalunya també tenia un prestigi guanyar-la, perquè hi havia un equip potentíssim com era l'Espanyol també a casa nostra. És un palmarès, són les xifres fredes de tot el llegat que deixa Alexia, que avui contra la Real Societat juga l'últim partit amb la samarreta del Barça.
0: Allà hi ha l'Anna Palet. Jo ahir tu deies, espera que em desfaig el nus quan ens ho vas explicar aquí en directe, i jo et vaig dir, i a l'Anna Palet jo també l'abraçaria. Tu també t'hagués abraçat, Teje, sí, perquè realment el sentiment hi és. Anna Palet, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna. Doncs sí, la veritat, la sensació és de nus a la gola des de les últimes 24 hores, però ara ja sí, des de fa res 15 segons, està jugant Alexia Putellas, i ho hem de dir i ens ho hem de creure, encara que sembli que és un somni i que no, i que de sobte ens diran que res d'això ha passat, però sí, Alexia està jugant el darrer partit amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades sense cap interrupció, només, malauradament, quan ha tingut lesions. És titular, Pere Romeu, com era d'esperar, l'ha posat en l'equip d'inici, i no serà l'únic comiat d'avui, però sí que tant Alexia Putellas, la capitana, com Pere Romeu, el tècnic del Barça, després del partit es dirigiran a l'afició. Per tant, no només hi haurà el comiat d'aquest matí davant dels mitjans de comunicació, els amics, la família i tota la junta directiva i les companyes, sinó que ara a la tarda, al vespre, serà també el torn per dirigir les paraules cap a un estadi Johan Cruyff que està pràcticament ple, sí. I això que és un dimecres, això que és un horari dolent, perquè a les 7 de la tarda, doncs, per la gent quan ha de sortir a la feina, venir fins aquí, fins a Sant Joan d'Espí, és complicat, però tot i així s'ha omplert perquè és un partit històric i molt especial.
0: Que clar, l'altre dia li deia no marxis, no...

0: marxis, ara deuen estar aquí, imagino que també l'estan aplaudint cada cop que toca pilota, encara que siguin 20 segons de portada.
1: Sí. I tant, i tant, i tant. De fet, al minut 11, ara queden 10 per arribar-hi, segur que hi haurà una gran ovació, ja s'ha cantat i s'ha corejat diverses vegades el seu nom. Evidentment, l'afició doncs, li cantava que no marxés, però ara que jo he estat parlant amb gent que m'he anat trobant per aquí pel Johan Cruyff a la prèvia, cap mal sentiment ni cap mala paraula cap a Alexi, al contrari, tothom el que li desitja és moltíssima sort en el futur, i jo crec que això és el més gran que pots tenir com a futbolista, que t'acomiadis del club i la gent ho entengui i et desitgi sort, doncs si passa això t'has guanyat el cel, per dir-ho d'alguna manera.
0: Escoltem aquestes veus.
2: Que ha sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
3: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
4: Ha estat un plaer veure-la jugar i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
5: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva, i si no està robat.
6: Continua així, xiqueta, continua així.
7: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés.
8: La reina per sempre, noia.
9: Molta sort, Alexia, gràcies per tot.
10: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
11: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
12: Que me l'he passat molt bé ben te jugant.
11: Alexia, sempre culer.
13: Timem, Alexia.
0: Ai, que bonic, de continua així, xiqueta, teje. Continuarà així, la xiqueta. Que ja no està xiqueta, eh?
14: No, és una dona.
0: Sí.
14: 32 anys.
1: Però s'ha fet gran al Barça, sí, és
0: veritat.
1: Això és el bonic, que ara que estem recuperant narracions, estem recuperant imatges de Maroteca, veus com realment ha crescut, i ho hem anat parlant molt, Teje, com ha canviat l'Alexia, perquè fa uns anys era una persona supertímida, era una persona que més aviat el micròfon deixa'l per una altra, i avui, en canvi, el comiat, a mi m'ha encantat la naturalitat amb què ha parlat, és que era l'Alexia, no hi havia ni papers ni discursos preparats, sinó que era una conversa de l'Alexia amb les persones importants per la seva vida.
14: És que el primer cop que li van posar la corona en públic en una celebració de títol, va fer Jennifer Hermoso, la seva resposta va ser un, i perdó, però va ser l'expressió, no me jodes, aquesta corona ara la porta amb gust.
0: Clar.
14: Ha agafat el paper, ha assumit la responsabilitat, en privat s'ha enfrontat a qui s'havia d'enfrontar perquè no s'aturés aquest creixement del femení, i ha sabut marcar la línia per les companyes més joves que s'han anat integrant a l'equip, i el llegat que deixa és... Impagable. Com encarna aquest empoderament que ha liderat el Barça a través del seu equip femení l'última dècada.
0: Deixa'm dir una cosa, Palet, clar, se'n va... Avui és l'últim partit de l'Alexia Botellas, però se'n van també la Mapi Luna Batlle. No sé si elles han fet el gest de deixar que la protagonista sigui la seva reina.
1: Sí, la veritat que les seves sortides doncs quedaran una mica en segon pla, evidentment, en comparació amb el que és Alexia, però no ens n'oblidem que, per exemple, Mapi León haurà encadenat 9 temporades aquí al Barça, que en el seu moment va ser un fitxatge històric perquè era la primera vegada que es pagaven 50.000 euros per una futbolista. L'any 2017, ara ja estem parlant de fitxatges milionaris, evidentment molt lluny encara del que és el futbol masculí, però és que fa 9 anys pagar 50.000 euros per Mapi León va ser una bogeria. On avall haurà estat 3 temporades al Barça, no és tant, però també ha marcat doncs un abans i un després, perquè són 3 temporades on el Barça ha guanyat 2 pòquers i 2 Champions. I deixa'm dir que aquest matí hem explicat que segurament també marxaria Marta Torrejón, però tenim una nova informació respecte a aquest tema, i és que sembla que en aquest sentit Marta Torrejón pot fer marxar enrere i finalment quedar-se, que el Barça a última hora li ha presentat una oferta de renovació per una temporada més, i així com aquest matí teníem coll avall que Marta també marxaria, també una llegenda del club, ara la situació és tot el contrari, i si res canvia, doncs Marta com a mínim sí que seguirà una temporada més, així que el Barça no perdrà, per dir-ho d'alguna manera, tanta veterania, perquè Marta als seus 36 anys també és un dels pesos pesats d'aquest vestidor blaugrana.
0: Important la veterania. Mira, contingut per tu per la graderia, Teje.
14: Sí, es quedarà les mateixes temporades que Alexia, perquè va arribar un any més tard, si no recordo malament, Marta Torrejón,
1: sí,
14: per
1: sí,
14: tant
1: sí.
14: La igualarà 14 temporades com a mínim. Home, la graderia... Trucarem la directiva que va ser responsable d'acompanyar el femení en la seva professionalització, Maria Teixidor, i també la Joana Pardos, la directora dels documentals d'Alexia. A més, ens enganxarà el tram final del partit, per tant, jo crec que segur enganxarem en directe el canvi d'Alexia, l'última ovació, i a veure si també l'últim gol.
0: Teje, gràcies, t'escoltarem a la graderia de quarts de nou.
14: haurem de trobar un raconet per Xavi Pasqual, que ja és oficial, sobretot, que marxa també, i a veure què ens explica el Nil Anthony Gordon pel masculí.
0: Gràcies, Teje, i gràcies, Anna Palet. Disfruta aquest partit, que segur que estàs emocionada, i més ara que et posem aquí Magnòlies.
1: Moltes gràcies. Aquesta cançó ja no la podré tornar a escoltar de la mateixa manera, però moltíssimes gràcies.
14: Frase.
1: Una abraçada.
14: T'ha sobrat frase, no la podràs tornar a escoltar, punt.
1: Mai. Exacte. Més, mai més. Moltes gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.

0: Joan, què està passant i què recollim del dia?
1: Estem pendents del nou sisme al PSOE per una nova derivada judicial. Santos Terrán, quan era secretari d'organització del partit, va pagar 4.000 euros al mes a Leire Díez, amb diners del partit, per torpedinar les investigacions judicials que afectaven el partit o el govern. Almenys això és el que assegura el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, diem-ho bé, que els ha imputat a tots dos, i també a l'actual gerent del partit, Ana Fuentes. Aquesta última perquè suposadament hauria falsejat factures per ocultar aquests pagaments a Díez. Tot plegat per una trama que es va posar en marxa, assegura el jutge, durant els dies de reflexió que es van prendre el president del govern. Recordareu, després que el jutge Juan Carlos Peinado imputés la seva dona ara fa 2 anys. Aleshores es va activar aquesta xarxa per, diu el jutge, desestabilitzar procediments judicials. De seguida en parlem amb l'Antoni Bassas, en una causa que afecta el PSC també, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la documentació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament, les de Salvador Illa del 2024. Què investiga el jutge? Si el PSOE hauria pagat a jutges i fiscals per refredar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez, i aquesta documentació que es demana és interna, comptable, relativa a les eleccions celebrades aquell 12 de maig del 2024. Estem parlant de contractes, de factures, de despeses de propaganda, publicitat, serveis electorals durant el 26 d'abril i el 10 de maig, és a dir, durant aquella campanya de les eleccions que va guanyar Salvador Illa. Aquests documents ja es van presentar davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes. Pedro Sánchez continua insistint que resistirà, manté el seu suport a Zapatero i assegura que ja es va actuar contra Leire Díez, tot i que va ser ella qui va abandonar el partit. Manté que no avançarà les eleccions.
2: Si la Constitució dice que son 4 anys la duració d'una legislatura, pues son 4 anys. Y eso es el objetivo y la determinación del gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: L'escorcoll a la seu del PSOE ha esclatat poc abans que comencés avui la sessió de control al govern. En Pedro Sánchez, des de Roma, per tant, no hi era al Congrés, qui tenia un paper complicat era la vicepresidenta Yolanda Díaz, sòcia del govern de coalició.
3: A mi no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? Nada. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a demanar eleccions mirant cap als socis d'investidura.
4: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio.
1: I el secretari general del partit, Miguel Tellado, ha respost això quan se li ha preguntat, en aquest cas a la Sexta, sobre una possible moció de censura, si és més a prop perquè la presentin.
5: Yo creo que las estrategias no se cuentan, se ejecutan. El Partido Popular quiere acabar con este gobierno de la corrupción cuanto antes y, desde luego, todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices de estas cloacas o si, por el contrario, quieren finalizar una legislatura que probablemente nunca debió haber existido.
1: Míriam Nogueras, de Junts, ha dit això a Antena 3.
6: Pedro Sánchez va esperar a que haya una posible moción encima de la mesa, a hacer algo él, a reaccionar él.
1: I a Gabriel Rufián ha posat la línia vermella de les eleccions en si es demostra finançament il·legal del partit.
7: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena, també l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Joan Herrera. El jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys. Andrea Villòria.
8: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Helena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Helena i Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori. L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Suma al Congrés i també l'investiguen aquest cas al Tribunal Suprem.
1: I parlem ara dels professors que ja han assecat tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts de l'AP7 i de l'A2 per la vaga que estava convocada avui a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el so de la protesta que ha durat més estona, en aquest cas a Tarragona, al sud, ara que encara continua la reunió entre sindicats de professors i el govern. Anem fins a la Conselleria d'Educació per saber l'última hora d'aquesta trobada. Soledad Domínguez.
9: Bona tarda. La darrera oferta del govern suposaria un increment global de 4.700 euros bruts anuals per a tots els professors que s'aplicaria de forma progressiva en els pròxims 4 anys. Aquest increment cal sumar també al que ja s'ha pactat a nivell estatal. Els sindicats, però, encara no ho donen per bo si admeten que les xifres s'estan acostant al que ells demanaven. Ara, ambdues parts estan intentant concretar també el compromís respecte a l'escola inclusiva. Educació diu que mantindrà els pròxims anys el ritme de contractacions extra que ja ha fet aquest curs, que ha compromès pel següent, però els vaguistes volen un compromís per escrit i amb números detallats. Els sindicats estan utilitzant, Joan, la demostració de força que han fet avui, tallant carreteres per tot el país per apretar al màxim a l'administració, a la que avisen de que tot el que es pugui acordar a la mesa haurà de ser ratificat després pels docents. Sembla que la reunió d'avui està a punt d'acabar i que s'ha acordat que demà a les 12 continuen negociant.
1: Gràcies, Sole. Demà torna a haver-hi aturades, en aquest cas, als Vallesos i al Marès. I avui també s'ha convocat vaga a totes les plantes de refineria d'arreu d'Espanya. 20.000 treballadors en total, dels quals 800 a Catalunya, i en concret a les dues refineries que hi ha a Tarragona, Repsol i Acesa. S'han bloquejat les entrades de les dues refineries al polígon químic de Tarragona. Bàsicament demanen a la patronal que negociï la jubilació anticipada per ells perquè la seva feina requereix molt d'esforç físic. També és un dia de protestes dels treballadors afectats per acomiadaments massius en empreses industrials. Han protestat a Nestlé per un ERO que Catalunya pot afectar 178 persones. També hi ha hagut protestes a la zona franca pels 211 treballadors de Nissan afectats per l'ERO que ha presentat la companyia, i els treballadors de Vic, de la planta de Llet Pasqual, també han protestat contra un acomiadament massiu que hi prepara l'empresa, que encara no saben a quants pot afectar. Avui el conseller d'Empresa, Miquel Samper, admet que el degoteig d'acomiadaments és preocupant, però que no es pot comparar amb la crisi del 2008.
10: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir, doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008, en ocasió de tot allò que va passar amb Lehman Brothers i amb les hipoteques subprime. Per tant, el moment és totalment diferent.
0: Carbó, el temps, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Molta calor, no?
0: Molta calor. Temperatures pels núvols.
11: Ens falten ja els adjectius, no?, per qualificar aquesta situació, i per això m'agrada començar recordant. Estem al mes de maig, perquè sí, sí. Anem normalitzant, no?,
0: fas de mica en mica aquestes situacions. Perquè de sobte pensem que estem de vacances i que és agost, i no és el cas.
11: La sensació ho és, no? Però, mira, ara estava mirant el mapa de màximes per demà. Avui ha pujat lleugerament respecte a ahir, destacant màximes properes als 35 graus al Prepirineu, cap a l'Alt Urgell, cap al Pallars Sobirà, Andorra la Vella han assolit pràcticament 32 de màxima, i ara, com a conseqüència d'aquesta calor, hi ha algunes nuvolades a la part central del Pirineu, però res, són nuvolades de calor que deixen alguna gotellada, poden deixar algun xàfec, però molt localitzat. El que es confirma és que entre demà i divendres, i algunes comarques també dissabte, és quan ja assolirem el màxim de calor. D'entrada, aquesta pròxima nit, les temperatures baixaran menys que les anteriors, mínimes de 15-20 graus. A la ciutat de Barcelona ja hi haurà més barris a mínima tropical, però vaja, no és una situació que es caracteritzi per mínimes molt altes, sí. Perquè acaba baixant, no?, al final de la matinada, però ja aquesta pròxima nit tindrem alguna excepció a les comarques de Girona, en concret al nord de l'Alt Empordà. Aquí, com hi haurà vent del sud tota la nit, hi haurà mínimes per sobre dels 25 graus.
0: Uau.
11: De manera que aquí ja molta calor tota la nit. Després, demà, doncs, el sol tornarà a lluir la major part d'hores i les màximes s'acabaran situant ja una mica per sobre dels 30 graus a la mateixa línia de la costa, a prop del els 35 a tot el prelitoral i a l'interior, i el superarem amb facilitat a l'interior de Girona, a la mateixa ciutat de Girona. Demà rondarem els 36-37 de màxima, valors similars al Llobregat, entre el sud del Berguedà i a l'interior del Baix Llobregat, màximes també de 36-37 graus, i cap al Pla de Lleida, que és on esperem més que pugi demà la temperatura, ens aproparem als 38 graus, fet que significaria un rècord de temperatura per un mes
0: increïble,
11: de maig.
0: Increïble, 38 al maig.
11: Però, clar, també destaca que tan sols fa 4 anys, no?, d'aquest rècord, el maig del 2022, a moltes comarques catalanes va fer més calor que el que esperem per demà. I aquest és el tema, no?, la reiteració d'aquestes situacions. Demà, per cert, amb més calor, també hi haurà més nuvolades al Pirineu, sobretot al Prepirineu, també a la Catalunya Central. Poden donar allà alguna tempesta de calor, amb poca aigua, però algunes ratxes intenses de vent. El cap de setmana tot apunta que aquestes tempestes anirien a més, però, de fet, el que haurem d'estar atents ara, quan es doni les situacions de tempesta, doncs ja sabem, no?, com són les tempestes després de la calor. Poden ser molt violentes, de manera que ho haurem d'analitzar pel cap de setmana.
0: Doncs demà ho fem. Gràcies, Carbó.
11: Que vagi bé.
0: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest 27 de maig. Joan, què ha de sonar?
12: Diplo.

0: Diplo, un dels DJs d'electrònica que es diu Electronic Dance Music, l'EDM, que és una mica, perquè ens entenguem, l'electrònica comercial que sí. sobretot sonava del 2010 al 2020, més o menys. Eh? Mm. Però és molt conegut, Diplo, nord-americà. Ha produït cançons per Beyoncé, per Madonna, per Bad Bunny, per Rosalía, per Usher, per la CIA i també amb Justin Bieber, com aquesta Where Are You Now, que és boníssima. Diplo, 47 anys. Fa més de 20, que és DJ, molt premiat, molt reconegut. I també té molta gràcia a les xarxes socials. Explica i a vegades fa vídeos de coses que es troba amb els fans, els sets, coses que es troba darrere, a vegades coses curioses. I fa poc va voler compartir un moment que ha anomenat la festa més exclusiva de l'any. Aquest és el text a Instagram que acompanya del vídeo d'aquesta sessió que per ella és tan especial, on punxa un dels seus últims temes, que és Two Steppin'. Aquest és el vídeo. I aquí el veiem punxant, animant el públic, fins que es fa un pla general i el text hi posa: afegint la graduació del jardí d'infància del meu fill a la llista de sets més importants de la meva carrera. I és que sí.
1: Estàs dient que està fent de DJ pel seu petit.
0: Abandona tots els grans festivals per punxar davant d'un grup de nens petits, disfrutant el jardí de l'escola, rodejats de pares, de confeti, els que anima i els hi diu això. Preparats per tornar-vos bojos? You ready to get crazy? I aquí se senten tots els nens saltant i ballant. I t'haig de dir
1: però petitons, eh?
0: Molt petits. Molt petit. 6-7, clar, el seu tercer fill de 6-7 anys, que es gradua al jardí de la infància, que li han fet una petita festa i tots els amics estan saltant i ballant. Diplo, que escolta, quina enveja aquests
1: home,
0: nois,
1: exacte,
0: eh? Perquè hi ha gent que es gasta 300 euros per un festival per veure Diplo i escolta, aquests nens el tenen
1: pare,
0: allà.
1: Ve el pare de Diplo
0: i es posa als altaveus, la taula de mescles i a punxar. Que els nens, estic segur que és del públic més difícil, eh? I es veu com disfruten el
1: vídeo.
0: Es veu com disfruten. Stepping in the trouble.
1: Dos minuts que tenim aquí ja. Tota la resta del programa està asseguda aquí.
0: Els dimecres, l'equip dels dimecres.
1: S'han agafat de la mà com una colla sardanista. Mira, ja a un li sentim la veu, a l'altre el somriure. Es diuen Antoni i Irene. Dos minuts, ara tornem. Making bad decisions. I ain't too drunk, but I'm close. You're my blue jean, baby, driving me crazy. Hop in my 4x4, two seats, let's roll. Al balcó.
2: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
3: Amb l'arribada del bon temps, ve de gust gaudir d'escapades per passar el dia a la natura i gaudir d'un pícnic. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de receptes de tàper. Benvinguda.
4: Moltes gràcies. Us donarem alguns consells que poden servir tant per dur a plans a l'aire lliure com a l'oficina.
3: Menjar sa i de tàper és possible?
4: I tant que ho és. Això sí, hem de tenir en compte alguns aspectes per evitar combinacions que augmentin el consum calòric. Us deixo alguns consells. Per exemple, triar sempre aliments de temporada, especialment verdures i hortalisses, garanteix plats variats i nutritius, siguin crus o cuits. Algunes opcions pràctiques inclouen amanides de llegums, hamburgueses vegetals, quiche, pastissos salats, empanades, formatges, fruits secs o entrepans gourmet. Ingredients que podem utilitzar de base: pasta bullida, arròs blanc, llegums, i que podem combinar amb verdures i conserves. Postres, alguna peça de fruita o fins i tot vasets de crema o iogurt, sempre que disposem de nevera. Si portem begudes, ens caldrà una nevareta amb molt de gel per mantenir-les fredes.
3: Quines condicions de transport hem de tenir en compte?
4: La nevera portàtil ha de mantenir-se per sota dels 4 graus amb gel o plaques refrigerants, evitant obrir-la sovint i separant begudes i menjar. Els aliments es poden portar en tàpers reutilitzables i les begudes en termos o ampolles d'alumini per conservar millor la temperatura. Du sempre una bossa per a residus. És important per no deixar la nostra empremta i cuidar l'entorn.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa. Consum. Entre nosotros.
5: Tiri, tiri, tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
6: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
9: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Y así responde un experto de Verisur ante el peligro.
9: Soy Ana de Verisur. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisur. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
10: Cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
13: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenia el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
19: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
18: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
20: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
21: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver, más info en visionlab.es.
22: ¿Qué es el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
24: l'Auditori.
23: I per anar de museu, concert i espectacle,
24: l'Auditori.
23: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
25: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i

0: 7:49, Antoni Bassas, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, distret.
0: Distret, eh? És que avui
1: ha estat la llengua fora,
0: però... un matí de... per no desenganxar-se de la ràdio. Jo no donava l'abast. No. Era com un pop amb molts tentacles i ara la UCO era requerint informació a Ferrat, ara era la seu de Guàrdia Civil,
1: bueno, el despatx de Ferries... I ara a la tarda la raça ha caigut al PSC, no?
0: I ara el PSC.
1: Vull dir que...
0: És aquesta esquitxada general.
1: Sí, sí, sí. Això que... em recorda una mica, perquè les que ja tenim alguna dècada podem aportar la nostra experiència, em recorda una miqueta l'any 96.
0: Els sí, últims... te'n vas al 96, clar.
1: Sí, clar. Els últims mesos, o sigui, fa 30 anys, els últims mesos del govern de Felipe González, quan li sortien escàndols a dojo, fins i tot en el BOE, o sigui, en el paper del BOE, etc. I ja el Partit Popular ja estava a punt d'entrar. Clar, la gran diferència és que el 96 el PP estava per estrenar, que se mantengui bé. El PP, fundat per 8 exministres franquistes, era com la continuació del règim, ja sabíem una miqueta que hi podíem esperar, però encara no havia governat en democràcia. Ara el PP ja ha governat i sabem que la seva trajectòria en matèria de corrupció és igual o superior de lamentable a la del PSOE. O sigui que tampoc és allò que diguis, bueno, és que ara vindran uns tu que són immaculats, no? I recordem que Sánchez substitueix Rajoy amb una moció de censura perquè Rajoy cau per la corrupció. O sigui, sap greu perquè la societat va molt exigida. Mira tu el que està passant amb els mestres i amb els metges i amb, la,
0: sí, sí.
1: I amb el poder adquisitiu de la gent que fins i tot treballant, no? I l'habitatge, no? I tot plegat, doncs, és una pluja de desmoralització que cau sobre la societat. Això ja la que, per dir-ho així, es deixa desmoralitzar, perquè jo crec que hi ha molta gent que ja passa olímpicament, la qual cosa és fatal per la democràcia. No?
0: Jo he escoltat algun jove, en plan, i després em diràs que vagi a votar.
1: Sí, i llavors la resposta és, doncs sí, et diré que vagis a votar.
0: Això he dit.
1: Que vagis a votar, doncs, el que et sembli el millor, si no pot ser el millor, doncs el menys dolent, i si no en trobes cap, vot en blanc, però mira, aquest és un sistema que, amb totes les seves imperfeccions, ens permet... moderar una mica la llibertat de tots plegats i no anar-nos ganivetant pel carrer, no? Després, això, com avui parlarem, està molt atacat, curiosament, no per la base, sinó per dalt, per les grans companyies, sobretot les companyies de la intel·ligència artificial, que ja són molt més poderoses que els estats en tots els sentits.
0: Et faig la passarel·la just amb la que estava caient, no? Avui el president Sánchez era a Roma.
1: Sí, home.
0: Ha estat amb el Papa Lleó XIV una horeta.
1: Sí,
0: no? És la, diu que és molt la... ben aprofitada.
1: Sí, l'habitual en les audiències papals, sí.
0: Han parlat d'immigració, pobresa...
1: Sí. Després s'ha reunit amb el secretari d'Estat Vaticà, que vindria a ser com el primer ministre, i per tant, doncs, allà han parlat més de temes polítics. Recordem que el Papa vindrà d'aquí 15 dies.
0: Sí.
1: D'aquí 15 dies, el Papa, a aquesta hora... estarà oficiant la missa a la Sagrada Família.
0: A aquesta hora, tu estaràs a dins?
1: Sí, teòricament sí.
0: I
1: vaja.
0: Jo amb una mica de sort hauré pogut parlar amb tu abans.
1: He rebut
0: quedem
1: com
0: a la cua?
1: Sí, cap problema. He rebut avui una preconfirmació de que un dia, que encara no em diuen quin i tal, hauré d'anar a buscar, crec que a la plaça Espanya, l'acreditació. O sigui,
0: a la plaça Espanya?
1: Sí.
0: Com si fossis un runner... Els runners van allà.
1: Crec que han muntat com el centre de premsa allà. Bé, és igual. Total, que el Papa d'allò... Però aquesta setmana el Papa ha sigut notícia per la presentació de la seva primera encíclica, que ja sabem, les encícliques són uns llibrets, uns documents doctrinals.
0: 110 pàgines.
1: Sí, en el que els papes afirmen coses que passen a ser doctrina i que marquen bastant el seu pontificat. Aleshores, és molt interessant perquè quin ha estat l'objecte de la seva primera encíclica? La intel·ligència artificial.
0: T'ha sorprès?
1: No. Això empalma amb un interès que ell ja va mostrar dos dies després de ser escollit. Ell va dir que, dos dies després del maig del 2025, ara fa un any, que un dels principals desafiaments per a la humanitat era la intel·ligència artificial, i a més va precisar que havia triat el nom de Lleó per arribar com a... quan li pregunten quin nom vol ser, vols que et diguin a partir d'ara, va dir Lleó. En recorda Lleó XIII, que a finals del segle XIX va fer una encíclica titulada De Rerum Novarum, és a dir, de les coses noves, per parlar de la revolució industrial, l'efecte sobre els treballadors, i va fixar el que se'n va dir la doctrina social de l'Església. Ara el Papa creu que estem en un moment similar, perquè la intel·ligència artificial està canviant el mercat de treball, però no només el mercat de treball, és que pot afectar fins i tot la dignitat humana. Per això, bueno, és que a més va fer una cosa que no havia fet mai, que és anar-la a presentar a l'encíclica ell personalment, sí. I va fer una referència al fet que ell va cridar en l'encíclica a desarmar la intel·ligència artificial, que és una...
0: És un verb molt fort, eh?
1: Molt fort. Ell mateix explica per què el va triar.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: És molt interessant, bueno, primer que parli en anglès i en
0: a mi m'agrada molt escoltar-li la veu, també.
1: Sí, clar, en anglès, perquè és la primera vegada que un papa és natiu en anglès. I per tant, diguéssim que en aquest sentit parla a tot el món en la llengua que avui dia ha esdevingut el llatí universal, no? Però en aquesta frase que l'hem sentit diu, he triat deliberadament la paraula desarmar perquè estic, diu, que això és molt periodístic, diu, perquè haig de trobar una paraula que capti l'atenció de la gent.
0: Per un clickbait.
1: Per un clickbait i perquè vull despertar consciències. Vull despertar consciències. Per què vol despertar consciències? Bueno, ell el que diu és que la dignitat fonamental de cada persona no s'adquireix, que no s'ha de guanyar ni necessita ser demostrada, que les innovacions tecnològiques no són neutrals perquè poden augmentar la participació i la justícia, però poden ampliar les desigualtats, el control i l'exclusió, que per tant no es pot considerar la intel·ligència artificial com moralment neutra, que en algunes... és a dir, que desarmar la intel·ligència artificial significa treure-la de la lògica de la competència armamentística i que per això no basta en regular-la, que l'escola no està cridada a perseguir la velocitat del món digital, sinó oferir allò que lo digital per si sol no pot donar, que és temps compartit per aprendre i per tenir relacions fiables. O sigui, el que vull dir és, abans ens deien, bueno, un martell és bo o dolent? No, depèn de l'ús que en faci. Si és per clavar un clau és bo, si és per picar el cap d'algú és dolent. Ell diu que la intel·ligència artificial escapa aquesta dualitat. Home, que sí que hi ha aplicacions que poden ser bones, però ell et diu, no miris l'eina, mira qui hi ha darrere de l'eina.
0: Clar.
1: I perquè, què pot aconseguir des de darrere de l'eina?
0: Perquè ell diu, la tecnologia pot curar, connectar, educar, cuidar la casa comú, però també pot dividir, descartar, generar noves injustícies.
1: Clar, el que diu és, si hi ha d'haver una substitució massiva de llocs de treball, si a través de la intel·ligència artificial... ens faran pensar tots els mateix perquè donarà els mateixos resultats. Si aquestes empreses són tan potents, poden passar per sobre de la voluntat democràtica dels estats. Sobre això, avui he portat unes xifres que em semblen molt, molt significatives. De què estem parlant quan parlem d'intel·ligència artificial? Perquè, aviam si les trobo, perquè les tinc aquí.
0: Mira, mentre les busques, ja saps que hem de parar.
1: Ah.
0: No només això,
1: clar,
0: sinó que
1: has
0: de... Tenim aquí en sí. Claudio Mates, l'assistent.
1: Sí,
3: has de parar ja. Assistent virtual.
0: Tens 10 segons.
1: Parem i després t'explico una cosa.
0: Vale, després m'expliques una cosa.
1: Molt bé.
0: No marxeu, busqueu-nos al 96.9.
3: A les freqüències de la cadena SER continua aquí el balcó, com sempre. A l'app de la cadena SER trobareu la cara de l'Anna, doncs ara, quan arribin les 8, heu de seleccionar la cara de l'Anna per seguir amb nosaltres. Si no, hora 25 amb l'Aimar Bretos.
0: És a dir, torneu a l'app i busqueu-nos.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: I ara a les 8 en punt comença aquí Hora 25.
3: Sí, a les freqüències que esteu escoltant ara, però si voleu seguir escoltant aquest programa, al balcó el que heu de fer és, per exemple, si aneu amb el cotxe o a través del mòbil a la ràdio, ara ho haureu cercat, heu de canviar a SER. Al transistor, les freqüències per seguir escoltant al balcó, teniu a Tarragona al 97.1, a Girona al 98.5 o a Barcelona al 96.9. I també podeu seguir escoltant al balcó canviant a l'aplicació mòbil de la cadena SER.
4: Al balcó. Si et despertes amb Carles Francino, et lleves aquí.
5: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i et pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement.

0: aquest tema el vaig posar, crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: No vull perdre ni un segon, són les 8. Antoni Bas, preparades unes dades. Estem parlant de l'encíclica La Magnífica Humanitas.
1: Sí.
0: I tens dades.
1: Sí, no, deixa'm que et digui una cosa. El papa, ell és doctor en teologia.
0: Sí, i matemàtic.
1: I després... És llicenciat en matemàtiques. Ah. És llicenciat en matemàtiques, però fa més de 40 anys que es va llicenciar en matemàtiques. Té un pensament científic molt estructurat. I després m'ha fet molta gràcia una cosa, que té un màster en espiritualitat. Que dius, home, si és papa, segur que té un màster.
0: M'encanta, però el màster en espiritualitat.
1: Sí, de l'any 82, o sigui, molt abans de ser papa. No, les dades que et volia donar és que Nvidia, que és aquesta empresa de serveis, el gegant de serveis de
0: la més poderosa del món ara per ara,
1: val el seu valor borsari 100 vegades més que el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. Meta, és a dir, Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta té aproximadament el valor del Producte Interior Brut d'Espanya. Nvidia té el valor del Producte Interior Brut del Japó o d'Alemanya. O sigui, aquestes empreses tenen una força econòmica enorme, però és que, a més, és a dir, allò que algunes vegades havien dit, no, va, tenim internet, algú va votar internet? No, va venir, no? Bueno, sí, doncs...
0: M'encanta dir, algú va votar? Voleu internet? No,
1: no
0: es va aparèixer a les vostres vides per quedar-se.
1: Ens pot fer moltes coses que ningú no ha votat, senzillament perquè té una força colossal per fer-ho, no? I ara, per demostrar-ho, anem a fer una bonica demostració.
0: Amb en Claudio Mades, que té aquí assegut al seu costat, què aneu a fer?
1: Què anem a fer? Mira, fa 2 anys, amb aquesta visió pionera que tenim de la tecnologia i de la ràdio, ja vam fer una cosa semblant. En aquell dia, en aquella ocasió, jo vaig confessar, vaig simular uns problemes de relació conjugal, que després em van crear problemes de relació conjugal. perquè van sentir per la ràdio aquestes consultes i em van dir...
0: Vas simular una conversa amb la teva dona.
1: Sí, has intentat dir-me alguna cosa per la ràdio? No, no.
0: Bueno, jo vaig patir, Sí, jo vaig patir, vaig dir, ara el diran.
1: Total, que això ja està. Això, aquell projecte ja ha quedat abandonat.
0: Tot està.
1: Però recordem que aquelles respostes que ens donava la màquina trigaven com uns 3 segons. Bueno, avui dia comprovareu a quina velocitat contesta. Si jo li pregunto, per exemple... Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
2: D'acord, cap problema. Estaré atenta i quan comenci la connexió em posaré en marxa amb les respostes i la conversa.
3: Està preparant per la connexió.
1: Molt bé. Doncs la pregunta que et faig.
2: Cap problema. Si vols, abans de començar l'entrevista, puc repassar amb tu les preguntes o qualsevol detall que vulguis aclarir i així anirem amb més seguretat.
1: No, vaig directament. Mira, la pregunta és, hi haurà eleccions anticipades a Espanya?
2: Encara no s'ha anunciat oficialment, però hi ha una possibilitat moderada que hi hagi eleccions anticipades a Espanya el 2026. Actualment, les eleccions generals haurien de ser abans d'agost del 2027, però la plataforma Polymarket estima un 28% de probabilitat d'un avançament aquest any. Les pressions sobre el govern, amb escàndols de corrupció, i els mals resultats autonòmics al PSOE fan que es consideri possible.
1: Molt bé, moltes gràcies. I ara una última pregunta que em sembla molt interessant. Pots descriure, en només de 30 segons, com és l'estil de fer ràdio de l'Anna Puigvoltes al balcó?
2: És un estil molt proper i càlid, amb una veu tranquil·la, però alhora molt expressiva. Fa preguntes molt curtes, directes, però amb un to reflexiu i connecta molt bé amb els oients perquè genera molta empatia i proximitat.
1: Moltes gràcies.
0: Ah, el que m'has de deixar.
3: I per això que... Per això...

0: Aquest programa té els oients que té.
1: Home,
2: fins i tot ho sap, això... la intel·ligència artificial.
1: Escolta, m'ha interessat més l'altra pregunta a mi, la de les eleccions.
2: Que el 28% de Polymarket ja diu que...
1: Però saps què? Iva m'està explicant que l'han prohibit, aquestes enquestes de Polymarket.
0: Aquí a Espanya.
2: Que són com apostes, no?
1: Com apostes,
0: són apostes,
1: clar.
0: En què pots posar qualsevol tipus de pregunta, però... i que han estat molt, per exemple, van predir que Donald Trump guanyaria.
1: A traïció, la teva pregunta de l'estil.
2: No, però la pregunta de la traïció, o sigui, clar, això vol dir que la màquina té crítiques que et deuen haver fet, amb respostes que deuen haver donat gent que han entrevistat i que ha passat pel programa. O sigui, la màquina et coneix, sap quin és el teu estil...
1: Sort que ha contestat això. Un moment, ara imagineu-vos que diu... No sé qui és, ara Puigbones, que podria ser... No, fa programes que no són interessants, sí, els seus temes són desastrosos...
2: Sí, la cosa és... Ho saben tot, eh?
1: Sí. Ho saben
0: també
1: tot.
0: Diré que la intel·ligència artificial sempre és molt educada.
2: Sí.
0: Mai
2: sí.
0: Et dirà coses negatives. Això també ho té.
1: Antoni, has preguntat algú de tu mateix o no?
2: Sí, però avui no.
1: Vols que hi preguntem alguna cosa?
2: No cal. No, perquè si ha de dir coses educades no tindrà gràcia.
1: Va, deixa'm fer una pregunta. És feliç l'Antoni Bassas al balcó?
3: Exacte. És una molt bona observació. L'Antoni Bassas al balcó també sap crear aquesta intimitat, però amb una mirada molt crítica i una curiositat incisiva. Així que ara sí, crec que tens tot el que necessites per la conversa.
0: Ah, mira.
1: Molt bé. Gràcies, gràcies. Vosaltres dieu gràcies, li doneu gràcies.
3: A tu, cap problema. Estic aquí per ajudar. Quan vulguis, ja m'ho diràs, i si necessites més suport en el futur, ho anem mirant.
0: Molt bé.
2: Esclar, és com addictiu, això. Això és com la ciència-ficció aquella, la gent que s'enamora del seu assistent virtual i tot això, no?
1: És molt Fort Hair, és bueno, aquella pel·lícula.
0: Això ara passa de la realitat.
2: Bueno, i una cosa, no?, el seu assistent. No,
0: sí, sí.
1: Escolta, que t'ho volia preguntar, l'encíclica te la llegiràs sencera? Té 145 punts.
2: Potser l'estiu, ara mateix no, perquè també t'haig de dir que hi ha... si vas a l'intel·ligència artificial hi ha molts resums.
1: Faràs això, eh?
2: No, he mirat alguns resums, vaig sentir el que havien dit, però no l'he llegit sencera. Diu més coses, no parla només de la intel·ligència artificial, demana perdó per l'esclavitud, en nom de l'Església.
1: Sí.
2: I, aviam, aquí... I, molt important, critica el concepte de guerra justa, que el va crear Sant Agustí, i ell és agustinià. El que passa que no és veritat que es carregui Sant Agustí, el que diu és no es pot aplicar immediatament per tot, i parla del dret a la legítima defensa. El que passa que el que tenim últimament és no, és just perquè és injust que Iran tingui la bomba atòmica, no? I en canvi és just que jo la tingui.
1: Jo també me la llegiré. Mira, el punt 245, amb la mateixa fe de Maria, diu, ens hem de convertir en teixidors d'esperança en el nostre món.
2: Doncs ja està.
1: Doncs ja està. Bassas, gràcies.
2: A tu.
1: Fins dimecres que ve. 2 minuts i que escoltem a la Irene.
4: Al balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
8: No, me ha entrado esto.

0: Bona tarda, són 9:15. El Johan Cruyff hi ha l'últim partit d'Alexi en marxa. I també, segurament, el de Mapi León. Escolteu aquest so. Estan substituint la 4 del Barça, la que en el seu dia va ser el fitxatge més car de la història del futbol femení. 50.000 euros va haver de pagar el Barça per treure-la de l'Atlètic de Madrid el 2017. He col·locat un segurament protocolari perquè encara no s'ha fet oficial que Mapi León marxa del club. Sí que ho va comunicar fa unes setmanes, com ens ha anat explicant l'Anna Palet, i ara al minut 68 de partit, al minut 23 de la segona meitat, marxa entre llàgrimes i abraçada per totes les companyes de la banqueta. És un Barça-Real Societat intranscendent. El Barça guanya per 2-1, ha marcat Clàudia Pina i Aitana a la primera part, i és l'últim partit, com dèiem, d'Alexia Putellas. La capitana, la reina, ha tingut el seu dia després d'anunciar ahir que a partir d'avui deixa de vestir l'escut de la seva vida. Després ja s'anunciaran la resta de marxes, que són un secret a veus. Alexia aquest matí ha fet el seu acte de comiat al Camp Nou i ha deixat frases com aquesta.
1: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
0: Ahir tenia mal al cor i avui me'n vaig plena d'amor. N'ha deixat una altra, de cara al futur.
1: La meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran.
0: I és que ha explicat com va ser la seva conversa de retorn al Barça el 2012 amb el llavors entrenador Xavi Llorenç.
1: Res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, diu, i pots fer coses impressionants. Em va dir, seràs un emblema del club, però convençut. Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar. La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó.
0: I tant si tenia raó Xavi Llorenç, perquè Alexia no només s'ha convertit en un emblema del club, sinó també en l'emblema de tota una generació, de tot un moviment de transformació de la societat a través de l'esport, a través del futbol, a través d'un equip de dones que ho ha conquerit tota la gespa i ha inspirat fora del camp. Per això, avui aquest homenatge a Alexia, que ha sortit amb les seves companyes al principi del partit, aixecant, brindant a l'afició l'últim títol aconseguit com a capitana, l'última Champions, i que després del partit farà parlament. Segurament ja no estarem en directe perquè falten 19 minuts més l'afegit, però tindrem temps de glossar la figura d'Alexia. No és l'únic comiat d'aquests dies a Camp Barça, fins i tot més enllà del femení, perquè Xavi Xaixó, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Fa uns dies que ho anem explicant. Ahir ens posaves el dia de l'última trobada entre Xavi Pascual i el president electe Joan Laporta, que encara no ha pres possessió, però té el seu interí Rafa Juste com a terratinent i van treballant de manera coordinada. I ja és oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça a final d'aquesta temporada.
2: Doncs sí, semblava que això es podia allargar molt fins a final de temporada o algunes setmanes, però no, s'ha tallat d'arrel. Comunicat del club a mitja tarda, s'indica que el Xavi Pascual ha comunicat que a final de temporada pagarà la clàusula de rescissió. Recordem que tenia contracte fins al 2028, que la seva segona etapa va començar el 17 de novembre del 2025, quan el Barça va acomiadar a Joan Peñarroya, i demà ja convocada al Palau Blaugrana té una roda de premsa a les 11:30, 11:45, en la que es donaran, entenc, tots els detalls. El Xavi Pasqual donarà tots els detalls per aleshores ja centrar-se en el que és aquests play-off de la CB. També s'haurà de parlar del tema Navarro, que sembla que li va comunicar a la porta que Navarro no continuaria, com ja hem explicat, també del tema Vanio Bruno. En fi, veurem demà que dona de si aquesta roda de premsa. I els motius, doncs, bàsicament són tres, no? Un, les promeses que el club va incomplir en fitxatges. Pasqual va dir que si hi havia alguna lesió important, volia algun fitxatge, hi ha hagut lesions importants i no l'hem fitxat a ningú. Un fons de contingències que volia de cara a aquesta propera temporada en cas de lesions. Li van dir des del club, veurem. I clar, no s'ho va acabar de creure tampoc Pasqual. I sobretot l'oferta de Dubai, que triplica el sou que en aquest cas cobrava aquí Xavi Pasqual. Aquests serien els tres grans motius pel qual no continua.
0: Doncs demà, com diu el Xavi Saissó, roda de premsa 11:45, només per explicar els motius. Interpreto que és obrir la finestra, airejar l'ambient abans dels play-offs, perquè la decisió és definitiva i oficial. Xavi Pasqual pagarà la clàusula a final de temporada, quan el Barça quedi eliminat de la Lliga CB, o la guanyi, tant de bo la guanyi, i se n'anirà a Dubai. Gràcies, Xavi.
2: Una abraçada, adéu.
0: I un últim apunt en clau blaugrana, perquè pel que fa al primer equip masculí de futbol som molt a prop de que es concreti la primera incorporació, la primera cara nova per la propera temporada. És el davanter anglès Anthony Gordon del Newcastle. Nils, hola, bona tarda.
3: Hola, què tal, Teje? Molt bona tarda. Doncs sí, com deies, Anthony Gordon guanya punts, s'està accelerant l'operació per poder-lo fitxar per part del Barça a les últimes hores. De fet, segons hem pogut saber a la cadena SER, el seu representant està ara mateix a aquesta hora a Barcelona per mirar de tancar el més aviat possible el traspàs del futbolista anglès, un jugador que ha marcat 10 gols a la Champions aquesta temporada, que ja li va ensenyant al Barça de què és capaç, un extrem amb molta velocitat, amb molta agressivitat. De fet, sí que ja explicava el que t'hi jugues, que dins dels informes que té el Barça d'extrems agressius, amb capacitat de recuperar pilotes i de fer alts esforços físics, Rafinha és el número 1, Barcola el número 2 i Anthony Gordon el número 3. El Barça ha enviat una primera oferta del voltant de 70 milions d'euros al Newcastle, sembla que potser podria ser un pèl fluixa, però que la informació que tenim ara mateix és que s'estan tancant els detalls, més en referència als bonus, a les primes que pugui cobrar el Newcastle, i que amb el futbolista està ja tot acordat, un futbolista que ha fet números interessants aquesta temporada i que per res del món descarta que el Barça va igualment a per un davanter. És a dir, el Barça continua amb la idea d'intentar fitxar a João Pedro o Julián Álvarez, com ja venia també estem explicant les últimes setmanes. Per tant, sembla que el pressupost que en un inici s'havia de destinar pel central, Santiago Bany ens explicava que estan molt contents amb la parella Gerard Martín Pau Cubarsí, que també hi pot jugar Eric García, que renovarà a Christensen, doncs sembla que finalment el Barça farà aquest esforç per Anthony Gordon i el vol tancar ara mateix ja, a les pròximes hores, en els propers dies, sobretot abans del Mundial i passant per davant de clubs importants com són el Bayern de Múnich i també el Liverpool.
0: La competència és grossa, el Mundial sempre encareix operacions. Recalquem, uns 70 milions d'euros és el que ha ofert el Barça, s'estan negociant detalls, diu el Nil, més enviat en funció de bonus, etc., amb el representant del jugador ja a Barcelona. Gràcies, Nil.
3: Una abraçada.
0: Falten 21 minuts per les 9, ataca el Barça femení per banda esquerra, s'acostava Alexia a l'àrea, amb poc angle de xut, tant de bo veure un últim gol de la reina, que sigui el 233 i quedi just per sobre de César com a segona màxima golejadora de la història del club. Però mentre no arriba el moment del comiat definitiu, podem saludar a més persones que la coneixen molt bé. Una de les persones que millor ha copsat què significa l'Alexia Putellas com a icona és la Joana Pardos, que va dirigir el seu documentat, el Labor Omnia Vincit, i també el Xacabó, més relacionat amb el Car Rubiales i amb quan es van plantar les futbolistes de la selecció espanyola. Hola, Joana, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Crec que vau fer una bona feina de copsar aquesta vessant del que significa Alexia Putellas, més enllà del que és estrictament rendiment esportiu, títols, qualitat tècnica, capacitat de sacrifici futbolístic, tot plegat, sinó tot el que s'ha després com a cara visible d'aquesta generació, del que han aconseguit amb la transformació del futbol femení també, que part de la societat es vegi reflectides en aquest grup de dones que han anat conquerint terrenys que els havien estat negats fins no fa tants anys.
4: Una mica la força del documental, jo crec que està amb aquest huracà, no?, que ha estat l'equip femení del Barça i l'Alexia al capdavant d'aquesta revolució que ens ha transformat tant l'esport com la vida, perquè al final esportivament ens ha donat moments meravellosos. No sé, aquests dos dies han sigut molt emocionants perquè ens han permès recordar pues, tot el que ha fet, tots els moments tan icònics de la seva carrera, però també ha fet que passen aquestes coses que veiem al Camp Nou, que són també tan emocionants, de veure la grada plena de gent veient un equip femení jugar i aquests desplaçaments que han sigut massius i totes aquestes samarretes amb els seus noms a l'esquena. Jo crec que és un abans i un després i ara aquests dies veient-ho tot una mica en perspectiva encara et fica més a la carn de gallina, no? Veure en aquests resums que estem fent aquests dies del que ha sigut la seva història, malgrat que l'hem anat seguint, veure-ho tot junt, a mi m'està emocionant molt, la veritat.
0: I mira que tu que vas treballar tan a prop d'ella, ho saps, que és una persona que fa 10 anys, 8 anys, 6 anys no gaudeix del gran focus de que m'escoltin, que em mirin, al contrari, és una persona que no li agrada aquest paper, el que passa és que no ha tingut més remei que assumir-lo per la rellevància que ha agafat el grup que liderava i el rol que li ha tocat jugar a ella, no? Com es fa per traslladar el que transmet aquesta persona, com et va tocar fer tu a través del teu audiovisual?
4: Mira, això ha sigut una cosa una mica difícil i a la vegada aquesta dificultat precisament ho ha fet especial, perquè Alexia sempre ha volgut que aquesta lluita l'objectiu sigui la normalitat, no? I de vegades quan fas una pel·lícula el que vols mostrar és l'excepcionalitat, no? És entendre que el que estava fent l'Alexia era extraordinari, era excepcional, perquè estaven trencant un sostre que fins ara no s'havia trencat i estaven transformant i removent coses que moltíssimes sectors tampoc els agrada que es remoguen, no? Els espais al final estan molt repartits i elles estaven canviant les normes, estaven jugant una mica al pati d'escola dels nois i això estava canviant moltíssimes coses. I ella, és veritat que ficar-se com a bandera de tot això, com bé deies, no li ha agradat mai, perquè per ella l'autèntica revolució és que això sigui normal. I sí que ha sigut també un treball de que crec que és una tasca que durant aquests anys ha fet l'Alexia, de ser conscient que amb elles els hi tocava encapçalar això per les que vindran, no? Per les que venen al darrere, d'alguna manera sacrificar-se i tenir aquesta imatge també pública fora del terreny de joc per encapçalar aquesta revolució. I els hi ha tocat, no? Al llarg de la història de la humanitat i la història de les dones, moltes han hagut de fer aquesta doble feina, la de la seva professió, que és marcar gols, i l'altra, que és representar una mica aquesta revolució que requereix canvis i lluitar, perquè no és només representar-ho a nivell mediàtic, sinó confrontar-se, com sabeu, amb la federació, pactar condicions econòmiques, condicions laborals. Ella mateix ho deia al vídeo que ha presentat ahir, no? per acomiadar-se, deia, quan jo vaig començar el futbol per a les dones no era ni considerat una professió, no? I aquests anys després, que només són 14 anys que ella està jugant amb el primer equip, estem a una altra dimensió, és molt poc temps per tot el que han aconseguit. I a mi, ara veient-ho, sí que crec que les següents sí que podran tenir aquesta normalitat que l'Alexia tant reclama. Per tant, ella s'ha sacrificat, però crec que està, pel que he parlat aquests dies amb ella, molt satisfeta de que la normalitat que ella busca cada vegada està més a prop.
0: Hi ha algun moment fora de càmeres mentre treballava o alguna anècdota, alguna conversa, alguna cosa que la veiessis fer que et serveixi per dir, mira, veus, això és Alexia.
4: Alexia és constància, treball, ja ho sabeu, és una persona totalment obsessionada amb la seva feina, i ahir, mirant també el que deia al vídeo, crec que té molta relació amb aquesta relació quasi obsessiva i no diria tòxica, no? Però amb el futbol i amb el Barça, no? Amb aquesta necessitat de ser sempre la millor, de ser sempre perfecta, aquesta relació de deute amb els culers, no? No us podem fallar, us hem de donar la nostra versió millor, hem d'estar sempre al màxim del nostre nivell, i és una persona que no es permet cap tipus d'error, no? Els que l'heu seguit veieu com ha viscut ella les derrotes, com ha viscut ella la lesió, que ha sigut constant i treballant. No, crec que és impressionant veure com s'ha superat de la lesió. És una persona que el que més m'ha al·lucinat d'estar amb ella el dia a dia és potser és de les persones més treballadores i més constant que conec.
0: Mira, això és l'últim que et volia preguntar, perquè ella ha dit aquests últims dies que ha estat la història perfecta, al final immillorable, òbviament, els quatre títols, la quarta Champions, i diu, ha estat perfecta. Com a pel·lícula, com a guió cinematogràfic, tu que ets directora, és que ho té tot, fins i tot la història de redempció, perquè Alexia, futbolísticament, toca fons a nivell esportiu amb la lesió del genoll i amb la temporada següent, amb les reminiscències que va tenir, que van ser moments molt complicats per ella i per tot el que se'n va derivar també, fins i tot tenir quan li tocava renovar contracte i tot plegat. Però el moment més dur de la lesió, precisament et va tocar tu viure amb ella, no? El moment de caiguda, de tocar fons esportiu, és quan estàveu gravant el documental. Allà és on vas veure una Alexia molt autèntica, també.
4: Totalment, perquè a més vaig tornar amb ella d'Anglaterra, o sigui, l'avió de tornada el dia que es lesiona anàvem juntes i des del primer minut, el dia de l'operació, el postoperatori, tota la feina després amb els fisioterapeutes, tot el que va ser aquell procés el vam veure plegades i sí que la vaig veure tocar molt fons i en algun moment he de reconèixer que vaig pensar amb molta pena no tornarem a gaudir d'aquella Alexia i he al·lucinat, sincerament, l'Alexia que tenim ara fa que aquest comiat encara sigui més dolorós pels que la seguim perquè aquest any ha sigut magnífic, no? Sembla gairebé impossible que pugui tornar a aquest nivell o quasi bé superior de l'Alexia d'abans de la lesió. És increïble com està ara i crec que això encara fa més emocionant i més admirable aquesta marxa, no? Quan estàs tan a dalt enganxa molt continuar-te quedant i seguir guanyant i crec que per respecte precisament a tota aquesta estima que té els culers decideix marxar estant al màxim, que és el que ella creu que els hi ha de donar, no? No es vol permetre no estar així per aquesta afició que tant estima. I crec que és com deies, és de pel·lícula, tant de bo tingué aquesta tercera pilota d'or que ja comença a sonar que podria ser, no?, per la temporada tan xula que està fent, perquè ja seria aquesta cirereta final d'una història perfecta, com diu ella, ens ho ha regalat tot, ens ho ha donat tot i bueno, suposo que continuarem gaudint d'ella encara que no sigui amb els colors del Barça.
0: Si fos una pel·lícula de ficció, què seria? Seria una de superherois, d'aventures, romàntica? De por segur que no.
4: Mira, més que superheroi seria una superheroïna, no? Crec que és una dona que ens ha ensenyat que les heroïnes són una altra cosa, que no són dones que van amb capes, sinó que són dones que treballen i que aconsegueixen objectius igual que els homes si els donen els recursos per aconseguir-los, no? Diria que és una heroïna real perquè és una dona que inspira altres dones i altres homes, espero, però també mostra les seves fragilitats i això és una cosa que jo vaig intentar destacar molt al documental. Crec que són les heroïnes útils, aquelles que també ens ensenyen quan són vulnerables, quan estan tristes, quan creuen que no ho aconseguiran, quan veiem que tenen també febleses com tots els humans i que ens mostren que del forat un se'n surt, no? Ella ho explica també en aquest vídeo final amb el comiat que va haver de viure tan jove del seu pare, no? Quan va morir el seu pare a través del futbol, ella va aconseguir d'alguna manera buscar aquest refugi, aquesta connexió amb ell i aquesta història també meravellosa amb el Barça té molt que veure amb el seu pare. En el moment de la lesió també és una cosa que li va donar molta força, no? Pensar que és una espècie d'història d'amor també familiar amb el club i tota aquesta energia i positivitat que ell ha trobat amb el futbol és algo també molt inspirador. Jo crec que és una heroïna molt real.
0: Per això t'he dit tocar a fons a nivell futbolístic, perquè la vida ja l'havia posat a prova de manera incomparable molt abans.
4: Sí.
0: I òbviament és un pla absolutament
4: totalment
0: diferent, tot i que són tràngols que et fan forjar la personalitat que després la Joana Pardo es va copsar magníficament en aquest Alexia, Labor Omnia Vincit, que us recomano recuperar. Si no l'heu vist, però si l'heu vist, recupereu-lo, perquè amb la perspectiva guanya.
4: Joana, ara és un bon moment.
0: Sí, i tant, per posar-nos nostàlgics, que no donem per res mocadors aquesta setmana.
4: Sí.
0: Joana, t'agraeixo molt que ens hagis fet aquesta estoneta. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, gràcies.
0: Podem escoltar ara mateix l'última ovació del Johan Alexia. Arriba el moment del canvi. Mira, la paleta carrusel. 5.428 espectadors han vingut a acomiadar Alexia Putellas. Dret a la banqueta del Barça, dret a la banqueta de la Reial Societat, dret a la llotja, passadís de les companyes, passadís de les rivals, abraçades per Alexia, de totes i cada una de les jugadores. i el canvi serà per Patrick Hijarro, per una de les seves grans còmplices al vestidor. Patri, la que queda com a líder indiscutible del joc d'aquest equip, del mig del camp. I ara és el moment que Alexi arriba a la línia. Abraçada sentida, li ha posat el braçal a Marta Torrejón i acabarà de veure el partit al costat de Mapi León, que ja ha estat substituïda. A la programació especial que portem fent els dos últims dies per rendir homenatge a la figura d'Alexia Putellas, ara que ha anunciat que deixarà de jugar al Barça, no hi pot faltar una veu que encara no hem escoltat, que és la de la directiva que va estar al costat de l'equip per impulsar la professionalització en els primers anys. És la Maria Teixidor. Maria, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Hem dit i repetit, ja no les últimes hores, els últims anys, que Alexia s'havia acabat convertint en el símbol de la transformació que s'havia aconseguit fer, no només esportiva, sinó també a nivell d'inspiració social a través del Barça femení. Entenc que no ho pots concebre d'una altra manera, no? Que Alexia ha acabat sent la cara visible de tot allò que vau empènyer des de 2015 amb la junta a la qual tu formaves part, i vas agafar aquest paper rellevant a l'hora d'impulsar el femení.
5: Correcte, jo crec que al final encarna tota una etapa, tots uns valors i tota una feina, diguem, conjunta, no?, en prou d'aquest futbol femení, sí.
0: Com explicaries el paper que ha jugat l'Alexia en tot això? Des del primer dia, i com ha anat creixent, com ha anat evolucionant a l'hora d'agafar aquesta transcendència, aquesta figura de referent?
5: Doncs crec que és un camí preciós d'empoderament personal i sobretot d'acceptació, no?, d'aquesta crida al lideratge que ella ha omplert d'una forma magnífica. I que expliquen, no?, aquest creixement progressiu i aquest alineament, no?, amb tota l'evolució. I crec que es desplega en tots els aspectes del que ha suposat aquest fenomen i d'una forma brillantment executada, des del terreny de joc fins fora d'ell. I s'explica pues, per això, per assumir un projecte com a propi, mirar cap a l'horitzó, saber on anàvem, no?, i treballar des de totes les àrees perquè això es convertís en el que tenim ara.
0: Ha fet servir una frase molt maca avui, que és nosaltres hem mogut el món perquè les que venen darrere se'l mengin.
5: És preciós, sí, és... Bueno, és aquest sentit de transcendència i d'haver aplanat el camí per les futures generacions, que també marca, doncs, aquest donar la mà, no?, a tot el que ve, i la consciència d'on venim. I crec que això forma part del seu llegat, l'acompanyarà sempre i ens ha regalat, doncs, a tots, no?, el que tenim, i crec que hi ha molta potència darrere d'aquestes paraules i tot un trajecte, com deia, magnífic.
0: I faig servir la paraula impulsar quan parlo del que vau fer, perquè no vau començar de zero. Veníeu d'un llegat, ja des dels anys 70, les primeres dones que van dir, escolta, nosaltres també volem jugar a futbol, i tot el que van haver d'enfrontar. Per tant, és un camí en aquest sentit gratificant, no?, de veure com hi ha moltes generacions que abans no van poder, que ara s'emmirallen en les que sí, que han tingut l'oportunitat de recórrer aquest camí.
5: Sí, crec que vam fer una cosa bonica a través del grup del Mira Calbató en el seu moment, per reconèixer, no?, la presència de la dona i tot el que la dona culer, la dona barcelonista, ha fet a l'entitat durant tots els seus anys d'existència, que no és poc. Crec que això va també ser un acompanyament de context molt important per tot el projecte del femení. Crec que recollint, no?, tot aquest llegat, dignificant-lo, donant-li presència, hem aconseguit, no?, que es veiés, no?, el fil conductor. Al final, el Barça és un projecte col·lectiu amb més d'un segle d'història que ha de perdurar i, per tant, ha de seguir alimentant, no?, aquestes experiències passades compartides i donant-los projecció en el futur, que d'això va la vida, no? I el que és bonic de tot aquest viatge és precisament, no?, aquest fil conductor i aquest enganxar, no?, el projecte en un moment de la professionalització amb aquesta empenta, no? I sí, vull dir, és meravellós, omple d'orgull per totes les persones que en diferents facetes, en diferents moments, hem passat per aquí i hem estat empenyent aquest projecte, doncs, veure en el que s'ha convertit i com l'Alexia, doncs, ha encarnat aquesta figura que traça el camí fins al moment on estem ara.
0: I ens agrada molt recrear-nos en la part més emocional, més empoderadora, com deies tu fa un moment, de tot el que significa el que s'ha aconseguit i el que representa aquesta generació de futbolistes encapçalada per l'Alexia, però des del teu punt de vista, que ets una persona que s'ha dedicat a estar en institucions, estar en juntes directives, encapçalar projectes, que vas optar també a presidir la Lliga, m'agradaria també valorar el com és important que tothom es posi les piles, no? Perquè un cop passi aquesta generació de futbolistes que han sigut les cares que han aconseguit posar en primera fila l'esport femení, el futbol femení a casa nostra, aquest llegat ha de tenir una continuïtat i sobretot ha de tenir un ecosistema, perquè fins ara lligues com l'anglesa o el futbol dels Estats Units o aquest projecte multipaís que està fent Michel Kang s'està aconseguint endur futbolistes que senten que ja ho han donat tot aquí, com és el cas de l'Alexia, que diu que està buida els seus millors anys de futbol, sent que ja els ha donat, va cap allà. Però és important que, si volem que tot això tingui continuïtat a casa nostra, tothom, en la mesura que li toqui, es posi, s'arremangui per fer la feina que toca. Que el que s'ha construït fins ara, o l'èxit, la brillantor, la lluentor, l'enlluernament del que s'ha aconseguit fins ara, no ens faci deixar de veure tot el que s'ha de construir perquè això tingui uns fonaments estructurals que ho facin sostenible per mantenir la dimensió i fins i tot seguir creixent.
5: Sí, o sigui, ho has expressat perfectament i crec que en aquest punt hem de ser crítics amb tot i ser crítics amb els projectes, amb tots els projectes, ser crítics també amb el context i amb el que s'ha d'aconseguir, per tant, amb la pròpia Lliga, i quan dic crítics constructivament, no? Propositivament, per d'alguna manera construir un context que permeti que això creixi de la millor manera. Jo miro amb preocupació, òbviament, i amb certa enveja, no? El que s'està fent a Anglaterra, als Estats Units o Mèxic, i en el fons penso que, en certa manera, aquí s'ha perdut una oportunitat per liderar el futbol femení a nivell global, i quan dic aquí, en la Lliga F, perquè realment no s'està veient el nivell de competitivitat que necessitaríem perquè això fos, no, una competició regular amb equips, diguem, de mateix pes i que amb opcions també a guanyar-ho tot, que és el que li dona aquesta competició, doncs no, una certa gràcia, i el que fa que també hi hagi un efecte crida, doncs, a sponsors i un creixement, doncs, de tot el que envolta el futbol, que no és només esport, sinó que també és entertainment, que també és negoci, no? Aleshores, sí, hi ha d'haver responsabilitat en saber identificar que aquí hi ha un mercat emergent, que aquí hi ha un espai emergent, a més en públic, en seguiment, i que és responsabilitat de tots fer el millor possible perquè això destaqui, lideri i senti una mica les bases. De fet, és el que vam sentir des del Futbol Club Barcelona que s'havia de fer quan es decideix la professionalització del futbol femení i tota la tasca que vam entomar des d'aleshores per fer un projecte sòlid i que realment fos fiable i que donés, diguem, continuïtat, no? Tingués continuïtat en un futur des d'unes bases sòlides. És el que vam proposar fer també a la Lliga, inicialment des del propi club i posteriorment jo amb una candidatura, no?, que vaig encapçalar amb ganes de construir un projecte ambiciós, i crec que ens hem quedat curts, no, aquí, i em preocupen les condicions, no, de la Lliga en general, camps, convenis col·lectius, condicions de retransmissió i altres, que entenc que haurien de millorar per garantir-nos, pues, el millor futbol femení per molts anys.
0: Doncs que la marxa del Barça i de la nostra Lliga, de la cara visible del que va ser l'inici d'aquesta transformació, serveixi també